Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

escoltes, ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i ha avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 11:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els monjos del Penedès ha obligat a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. Ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, matiners. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:41.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: Ens hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè, malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal, que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar. Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la selva d'en Gracet.
2: Em vas veure a la selva, correcte, sí. Ah. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat. Sempre.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx, i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: i
0: les
2: gent
0: maten.
2: Que, I gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi polític

0: I també, recordeu, una missió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
1: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, un cranc.
1: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues, d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar l'ús i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més. 15 anys. Curiós,
1: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
1: ...en una sola nit per posar ous, imagina't, I l'altra situa, te n'he proposat dues, sí. L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre d'Apolo per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
0: Ai, l'herència de la família.
1: I sembla que
0: som, clar,
1: els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
0: Home,
1: de iaio.
0: Tu diràs.
1: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà arraconada,
0: sí,
1: de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Re, en una nit, com jo.
0: Sí, sí, tant.
2: Sí.
0: El que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs
1: fent serà... el patrimoni, bueno, de l'avi,
0: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
1: dòlars.
0: Dòlars. Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
3: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
0: Com sempre, l'Andreu apropant-nos aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
4: Doncs de la nova...
0: Ui,
4: de la meva veu segur que no, De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. És que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà el Mundial de l'Europeu i ja després el Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
5: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabava la cançó i tornava a posar play i tornava a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, vinga, comencem. I totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que ho usen la Rosalia, però no amb mi.
0: Doncs Quina meravella. Ens imaginem nosaltres tres de nadadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueny de Rosalia...
2: Manguitos, perquè tu...
4: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia que ho féssim gaire bé. O jo, com a mínim.
0: Sí, ni un minut duraria.
4: Però serà molt xulo de veure, això.
0: A dins de l'aigua.
2: Serà una passada.
4: Estarà molt, molt bé.
0: Sí, segurament, segurament. I també tenim bones notícies per engegar el

0: I l'ara?
1: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara, de moment, no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mesura que les operacions doncs continuïn creixent.
0: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta, quin motiu tenim per saltar del llit, i ens ho explica, com cada dia, fantàsticament bé, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
2: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal, es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol, el Roserà dels Jardins Cervantes, el Palau Güell o el Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
0: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen, i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
1: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
0: Sí, home, allò era cita...
3: Començava l'estiu.
0: Exacte, ella que té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca. Mm-hmm. Doncs hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava...
3: Clar.
0: I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna a les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
1: A veure, la premsa li ha preguntat, allò sí, han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
4: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
5: Ah, no?
4: No.
5: Pero te veremos o no, te veremos o no, Ana.
4: No me veréis hacer un posado en un crucero. Nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
5: No, no acaba para siempre, históricamente.
4: Yo creo que sí. Bueno, nunca se sabe.
5: No, bueno, podemos volver, ¿no?
4: ¡Ay! No lo sé.
0: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estarien una mica...
1: Està passadíssim.
0: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
1: La modernó, saps el que
0: no, però... Seria una sorpresa que tornés.
3: Això sí,
0: que
3: tornés. Sorpresa seria.
1: A mi ja no em sorprendria.
0: La revista vendria, t'ho dic. Sí. Aquella sabana, feia lectures, no em sembla?
3: Sí.
0: Ho feia lectures.
3: Sí, sí.
0: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ja ens embola, a més de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules d'Ana Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega amb ahir de Nizar.
3: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres de sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a unes xarxes socials en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
0: A veure.
6: No sé cómo pasó.
7: No sé cómo pasó, pero pasó.
6: Y cuando empezó.
7: Solo recuerdo tu risa rompiendo mi calma. Ha roto mi calma.
1: Està fatal.
0: Ja?
3: Ella és la segona veu.
1: No, si és que...
7: Me haces perder la razón. Pero me encanta.
0: Ja?
3: Ella sempre té l'última paraula a la vida i quan canta.
1: S'ha de dir... Ai, perdona. Que
0: no, no, digues.
1: S'ha de dir que va amb una mà al mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que nadie al volante, literalment.
3: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada a Ibiza. Amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per l'M30,
1: a Madrid. És un perill a les carreteres,
0: aquesta dona. És un perill a la vida en general.
3: Ho sol fer habitualment.
0: He de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop.
1: Perquè és molt fort.
0: És que no hi toca.
3: És mel.
1: Vigileu els conductors.
0: Sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
8: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofita tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció, un mal rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és hora i que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys.
0: És
3: per
0: probable
3: celebrar els 34, amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, de passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir...
1: Bé, resposta.
3: Bueno, jo dono la resposta correcta, són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. S'hi van veure implicats 2 camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits. Les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir van a obrir el primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per
1: bon
0: primera
1: dia.
0: Vegada. Vinga, anem-hi, noi, repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies, amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos. El periòdic obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra. El pacte, diari Ara Esquerra, valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia. Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
7: Més política a la premsa de Madrid. Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions "no ens veuen guanyadors".
6: Altres temes de portada. Shakira, a qui l'Audiència Nacional abans ho dèiem, ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Ho explica La Vanguardia, L'Ara i El Mundo.
7: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
7: L'Ara i El Periódico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
6: L'Ara titula "Pressupostos per fi" i El Periódico "Catalunya necessita pressupostos", i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I El Periódico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
7: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
6: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
7: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb la ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: 6:45, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
8: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, deia ahir el Catalunya Nit.
9: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: M'encanta.
8: Tranquils.
0: No puc parlar més, però tranquils. Sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
8: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
0: Què estan hores baixes?
8: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
0: És que és cert que abans hi havia, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
8: Exacte.
0: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
8: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim al diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomer, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
6: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també en principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deies, farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals i amb què comencem.
6: Doncs amb un concert a Razmataz. Yeah!
0: va molt urbà tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic ara. Què estem escoltant?
6: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
6: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb alerta, poesia i teatre, eh?
6: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
6: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
10: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
11: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
12: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
11: Exactament.
12: De manera que ens diem igual, eh? Vostè quan fa el sant?
11: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
12: D'Horta, o sigui el 18 de març.
11: Exactament, el dia abans...
12: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
11: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. La veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
0: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
13: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. A Oslo, la desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a l'hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila-Sanjuan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
0: La llet.
14: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts succedaris.
0: Moltes variables.
14: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
0: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell engega, com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir... Ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol... que ens ha preparat Maiol, Roger.
14: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
0: Deixa sonar la cançoneta. Quants dies?
14: Quants dies fa?
15: L'últim any va ser el 2022. Quan vam tenir?
0: Abans?
16: No, abans no, però... No. 22, 23, potser.
15: 22 o 23.
16: Som a 26.
0: Maiol, és que... 900 dies, va. Què diu?
16: 900.
15: Fes servir la calculadora.
0: No! Jo diria...
15: Vale!
0: Jo diria 2.000 dies. Marc?
16: No, jo 900.
0: Home, no, perdó, 900, crec que Lara?
16: 9.000, és una barbaritat, no?
0: Jo dic 2.000.
16: Molt allà.
15: 1.000.
0: 1.010. Maiol? Quan fa que...
14: Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
0: Molt bé!
14: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
0: Déu-n'hi-do, eh?
14: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
0: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el Maiol, perquè és que a mi em rebenta el cap aquestes hores del matí.
14: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
0: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
14: És que... Els matiners.
0: 13 minuts, arribem a les 6.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estàs confonent correlació amb causalitat.
15: No,
19: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
15: Ja ho sé.
19: Que és
15: el mateix que la IA.
19: Que tots els pobres siguin delinqüents.
20: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
21: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
22: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
23: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
24: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
18: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
24: Sí.
25: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
26: Aneu massa de listos.
0: I els valencians?
26: No, els valencians, que mira, sent que he caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
25: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
27: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
28: Ha sentit el que acaba de dir?
29: Que a Mallorca no feu l'amor.
18: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Els matiners som un programa per emmarcar.
30: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines...
15: Ui!
0: Que...
15: Què dius? Però, bueno!
30: Un gall.
15: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
0: Que mates el gall. Sí.
30: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
0: Ai, per favor!
30: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
0: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
30: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: Però el mataràs tu?
30: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
18: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, els convidem a participar al programa a través del 932017474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 932017474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a veure... Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
1: Bé, bé. Anant-me despertant, a mica a mica.
0: Anant-me despertant. Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
1: Perdona?
0: Quan trigues a despertar-te?
1: 5 minuts.
0: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes, sí, habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
1: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
0: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi?
1: De dilluns a diumenge.
0: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
1: En soc pagès.
0: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
1: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo em vaig reincorporar.
2: I què conrees, Xavi?
1: Nosaltres tenim tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
2: De tot.
0: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
1: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
0: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
1: No en tinc.
0: En tindràs?
1: No crec que en tingui. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic no siguis pagès.
0: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
1: Sí, sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els has de... Bueno, que aquest futur no... Que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
0: I entenc que, sí, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
1: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè puguin anar millor.
0: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
1: El que passa exactament ara avui dia és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
2: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
1: No, la veritat és que no val la pena.
2: No surt a compte, no?
1: Surt a compte sempre quan una mica deus una mica les orelles si tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tots se tira a sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí la família, abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
0: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
1: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació, encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem.
0: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part d'aquí els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Bon adéu. 932017474. Com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada ginestar?
2: Sí.
0: En vols una de ginestar?
2: Home, i tant.
0: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

Sospires, tel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.

0: pràcticament arribant ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga. Que portes cafè o què, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
1: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis.
1: Oh, clar.
0: Home, per favor. Home. Un aplaudiment pel Joanet.
1: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
1: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No,
2: fatal, eh?
0: No, no, perdó. El pitjor padrí de la història, no. No.
1: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut, m'ho acabes de recordar.
1: Bueno, perquè tu us agrada.
0: Oh,
1: que ets el padrí.
0: Sóc el padrí de tots dos, ja ho saps.
1: Sí.
0: Ah, jo sí. Eloi Cordomí, bon
1: dia. El meu també.
3: Bon dia, bona hora.
4: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
2: Ens té intrigadíssim, el gall.
1: Què ha passat amb el gall?
4: És viu, encara.
1: És viu, el gall?
4: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Pica el gall?
4: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall.
4: Sí, pica el gall.
0: La picada gall.
4: Que sou burros.
2: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
2: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però...
1: El gall és el gall del galliner?
4: No, aquest gall sí. Jo crec que té
1: el
4: poques
1: gall és el gall del galliner.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
4: Sí, sí, sí, no ho arreglarem. Sí, sí, sí, sí. En general
1: sí.
4: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
4: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar, amb ell em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
1: Quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gai, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no.
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
1: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara Garcia, fins demà, estimada.
2: Fins demà.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.
0: Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
4: De moment amb gall.
1: I tant, mira, per molts anys.
4: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant
0: ai,
4: tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella. Una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
4: I dono records al gall, de per vostres.
1: Sí, sí,
0: de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
4: Un trosset? Voldreu un trosset?
1: En principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
1: Bueno, mai se sap.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Avui és dilluns, dia 18 de maig. Avui fa 5 anys justos de la mort de Franco Battiato. Fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 16 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Estic segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre, perquè voteu molt ràpid, però abans, almenys, deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
1: Sí.
2: A punt.
0: Avui vull un combat més que net i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato, no val? Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem, Laia, vestides en... Com es diu vestida en castellà?
3: No sé. En
0: diamo.
3: En damio.
0: Damio. Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència. Doncs en diamo, Laia, comença.
3: Doncs mira, trec l'artilleria pesada i arrenco. No sé si els coneixereu amb el...

0: Santi Rambles és un grup italià de folk combatiu format als anys 90. És una barreja molt xula entre la cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, són molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rosa, etc. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles davant de matí, 1, 2, 3, 10, 80 passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David.

0: Això que sentim és la cançó Zitie Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que morís Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca 5 dies després que morís el Franco.
1: Sí, aquí i Eurovisió, aquesta té aposta. Mare
0: doncs
1: de Déu.
0: Sí, sí,
1: mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix, para bé l'orella i mira de no cantar.
0: A veure.

0: 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que a casa meva va descobrir fa anys un amic italià i des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Pallavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar la Diana Calentano.
0: Tu, Laia, vés a dormir l'audiència, però tu tranquil·la, que jo la desperto.

0: tu els oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta cançó.
0: Ha agradat aquesta?
1: Sí, és veritat.
0: Vaja.
1: Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna?
0: Oh,
1: de moment no, zero.
0: Bueno, ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: A veure. Vinga, a dormir, tots.
1: Bueno, escolta, hi ha moments per tot.
0: No està a favor de l'ETA, diu?
2: Per uscire sola con te.
1: És preciosa aquesta cançó, és de la Gigio La Cinquetti i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava. Però s'ha de dir que és molt bonica i és una cançó que trobo que contextualitzada,
0: clar,
1: doncs es pot escoltar. A mi m'agrada molt, no l'he tant.
0: Puc seguir a la meva punxant himnes italians, però actuals,
1: sí.
0: Aquest.
1: Sí.

0: va!
1: Va, què, que vas posar?
0: A veure, jo us posaré... Perquè, Sergi, per favor, és un boicot, ja tornis la Marivi.
2: Què vols posar?
0: A veure, va. El que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi. Ah. Molt malament per part teva. A veure, serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural, amb què et penses que és?
2: Què
0: a veure, sisplau.

0: Això sí que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'ha fotut al cap abans. Mira, a la Pizzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental. És que no queda tan bé. La Pizzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa i si no, no serà la tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, shame on you, no
2: posar-ne cap. Laia, per cert, una cosa que m'apunta un oient i té tota la raó. M'has criticat els aquella cançó dels Maneskin City Bonnie per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
2: No, no l'he de, saps d'on ve?
0: Bueno, però no la té, perquè, Sergi, sí, fa 250 anys.
2: Ja està, només dir-te això. Ah, i dir-te que ara poso la millor italiana.

0: que només es pot estimar la Rafaela per com cantava, per com ballava, pel bon rotllo que transmetia. Ah, i per ser un antifeixista confés i militant,
1: sí.
0: Un antidiva comunista, feminista i pro-LGTBI, la millor de les millors. I la que estic convençut que els oients valoraran
1: sí,
0: a l'hora de fer-me guanyar el combat.
2: En Gustau diu, li donaré l'honor, li donaré els llorers a qui punxi il cielo en una estança del senyor, com és aquell, Paoli, Gino Paoli, crec que és una mica tard, eh? Bé, l'Esteve fa emoji de ballar, i la Josefina diu, Laia, molt crítica a Eurovisió, però vaja, el
1: ja
2: que has posat la cançó,
1: sergi, eh?
2: Sí, vale. I la Raquel que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco, espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravelli entrar-hi. Però
0: vas repassar marcadors a hores d'ara?
2: Sí, a hores d'ara el Sergi guanya 7-2.
0: Oh!
2: Va, Laia, a veure si em pots arratar.
1: Et preocupa, és per especial.
0: No, Rafaela, noia, Rafaela.
2: Tens cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
0: Ah, ja està,
3: acabat. Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris? I fins i tot m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I ho aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: No és tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no teniu zona blava?
3: Depèn de quina zona, no. Depèn de quina zona, sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de centre, que aquestes sí que són sempre cobrades.
2: Però els residents també, eh?
3: Sí, home, sí.
2: Els disfruta de tot.
4: Que fort.
2: Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de platja, per exemple.

0: que faig amb
1: tu. Laia, cap a la platja, ja.
2: Ja, corro.
3: Que a tu t'encanta.
1: A tu t'encanta.
2: I més aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
1: Sí, això
2: sí. Sí, això és veritat, sí. Que, mira, s'ha de patir una mica, però, bé que hi ha gent que fa el primer bany de l'any, l'1 de gener, i no passa res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
1: Exacte.
2: No m'hi trobarem. La qüestió és intentar anar a la platja, justament, Laia, ara, que...
3: Que no hi ha tanta gent, almenys.
2: Exacte, no hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco. No?
1: Veurem,
2: no, m'estàs fent cara de que no has provat.
1: Que encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, finals de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
2: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionin les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
1: Home, que tenim aigua assegurada fins a mitjans de l'any que ve.
2: De veritat, quan treguin les dutxes de la platja, em penso colar totes les piscines de tots els hotels, que segur que estan ben plenes,
1: Sí, les necessitem.
2: Llavors, és això, ara és moment d'anar a platges típicament massificades, com per exemple, doncs, a la Costa Brava, a la Costa Daurada, aquestes platges que és que ja ni tu penses d'anar-hi a l'agost ni al juliol, a la platja de Sitges, per dir alguna cosa. Doncs ara, aquests dies, toca anar a aquestes platges els caps de setmana, a les tardes, si sou d'aquests pobles. A mi m'encantava, com vivia a Blanes, perquè a les tardes de maig i juny ja podies anar a la platja i a la vegada era això, que no tenies allà com tota la cua de cotxes, d'anar a aparcar el cap de setmana, ja feia calor, et podies banyar, etc.
1: I has estat últimament a Blanes?
2: Demà hi vaig.
1: Val. Perquè... Ho dic perquè no sé com estarà la sorra, que teniu uns problemes en aquesta població.
2: Sí, aquest any no hi ha hagut gaire temporal, crec que no estarem tan malament.
1: Però, si no, tranquils, que m'agrada sempre hi ha sorra.
2: Exacte, ja vindrem a robar-vos
1: com a cada any. Sou tots convidats, en qualsevol moment de l'any hi ha espai per tothom.
2: Però ja saps el que passa, no?, cada any. Que venim a robar-vos-la, literalment.
1: Ja.
2: O sigui, agafem camions i ho portem sobre de Malgrat de Blanes.
1: És una vergonya.
2: I vosaltres deixeu. No, ja sabeu que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
3: Ai, per favor.
2: No, és broma, eh?
1: No, és així,
2: en sèrio. El lloc de la Tordera ens l'hem carregat així.
1: Exacte.
2: Demà, per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, que en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tot surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
3: Home, així t'hauràs ja.
1: Ben fet, clar que sí.
2: I tant. Llavors, són d'aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana perquè sou autònoms o perquè viu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar alguna cosa.
3: Encara hi ha
1: calor,
3: no? Jo
1: crec que sí, encara sí.
3: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu...
1: Que vingui, sisplau.
2: Sí, però és això, eh? S'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
1: Val. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de
2: Barcelona una nit de juliol. Aviam, s'ha de dir que aquí hi ha turisme tot l'any, ja, eh? Que no ens estem trobant en cap moment.
1: Era que
2: anava
1: a dir, Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any.
4: Mira, abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonge. Estava buida.
1: Clar.
4: Amb les dutxes funcionant.
1: Molt bé.
2: Bé.
4: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
1: Veus?
4: Enciso que afegeix a Sergi, t'apel·la, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
1: Sí.
2: Va, Tordera,
1: quants
2: frontera.
1: Quants cops m'han dit?
5: L'Àfrica comença.
4: El Tordera,
5: el
4: sí.
5: Tordera.
4: I, Laia, a perdonar-te també a tu, la raó, la Raquel, diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no que en el Pirineu. La majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes.
2: Veus?
4: Ara estem a la platja.
2: Sí, bueno, ara també podeu anar al bosc aquests dies, si voleu.
1: Estem a
2: Barcelona intentant aprofitar.
3: Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava pel damunt del pont de la P7 i vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, tot diumenge a la tarda, una cosa,
1: noia,
3: parats estaven,
1: si funcionessin els trens, també, ja, suposo que hi aniré més.
2: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes, perquè és que t'ho juro que la R1 és... Bueno, què t'he de dir a tu, Sergi?
1: Sí, és que
2: no es pot entrar.
1: No es pot entrar.
2: Quan, temporada alta no es pot entrar.
3: Que posis més freqüència, no, l'estiu?
2: No, i a més que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és com, no, doncs ara l'estiu el tren venut als guiris i no passa res, saps? Ostres. I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
1: No, ja vas dret.
2: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament.
3: Ah,
2: bueno, com esteu per Gràcia, Roget? Digue'ns-ho tu que vius allà, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
3: És una quimera, no?, intentar trobar terrassa a Gràcia.
1: Esteu bé? Esteu pacificats ja? O
3: les
1: com
3: terrasses...
4: Bueno, jo activament faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, algunes alguns carrers governits per a festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu.
1: Molt bé.
2: Per estaria tant, molt bé que
4: jo vaig a aquests llocs.
2: Sí. Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi.
4: Perdona, els horts urbans, que a prop de casa meva, que hi ha gent que fa pues, cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu no, tourist attraction, i pues, és el més gros.
3: Ah, mira, veus, també.
4: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
0: O a robar, fins i tot,
2: Sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu s'ha tocat anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic, però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible. Hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant. Per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als buques del Carmel, aquestes coses que dius tu.
4: El mes de juny és això, és el mes ideal per dir-li conec un xiringuito a algú i que et sorprengui.
2: Exacte, exacte, i podria anar tranquil·lament.
4: I s'estarà superbé, també.
2: I ara, després ja no podreu fer-ho, i haureu de quedar pues, a la terrassa de la plaça del vostre barri, perquè deia total, per no cal sortir d'allà, per anar enlloc. També és un moment xulo de fer muntanya. Encara hi ha neu, eh? Us he de dir.
3: Sí, va nevar aquesta setmana passada.
2: Llavors, ara que comenci a desglaçar-se una mica el tema, perquè amb neu és perillós, tot i que també quan els camins estan molt enfangats no us ho recomano, però mira, tampoc ens podem posar tan tiquis-miquis.
3: No, clar, clar.
2: Pot ser un bon moment abans que també comencin a haver-hi 80 caus i esplais a tots els camins de muntanya de Catalunya, que és una cosa que passa molt juliol i agost. I jo, a favor, només faltaria. Però és veritat que no vas tranquil, tu, per la muntanya.
4: Mira, ara,
2: doncs
4: perdona.
2: Anem a fer el Canigol, Pedraforca,
3: és un moment per fer cims, per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
2: La mica d'estats.
4: Ara que havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava, tu has dit, Sergi, que el teu poble era...
0: No, amb el Grat no tenim de zona blava.
4: Ah, val, bueno, la Laura n'havia...
2: Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
0: Jo diria que el 15, eh?
2: Bé, de juny?
0: Jo crec que sí.
4: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard, des de Roses, diu... A Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I ja està ple de francesos des de Passadocles.
0: Mira, Roses. Ja tenen els francesos a punt de pala,
2: ni que fueres tan guapa, eh? Que ets el poble més lleig de la Costa Brava.
0: Pam!
2: I li posen la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, altres coses, Roses.
3: Poc
2: per exemple, tenen una vida cultural molt activa, però
4: sí.
2: maco no és Roses.
3: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, eh? Que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
2: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-los silicona a la porta. A veure què passa. I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que el que dèiem abans que som de costa, abans que arribi tothom.
5: A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Cavallen nens petits, senyores i senyors.
2: Clar, és que ja ho hem anat repetint, eh? Pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit... Bueno, aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquests, perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etcètera. Perquè és que si no, bueno, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
3: No podràs.
4: Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners aquí al país i, a més, és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
2: Qualsevol del PSC.
4: Bueno, no, però un senyor genèric, com es diria, un nom de senyor?
2: Josep Maria.
0: Per exemple, Josep Maria.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worst Never l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

no es va salvar d'aquella mania tan norentera i 2000era consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky Epoveri amb el Será Perquè Te Amo, aquest que ha sentit de fons, o també li va passar a la Rafaela Carrà amb el

Però avui al Worse Than Ever posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio Vederti Danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica Battiato. Era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge amb aquesta.

els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 9:12 del matí, sintonia de l'espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que, de fet, a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassa del cap de setmana, que no sé si hi vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te a Sabadell?
1: Ahir vaig anar-hi, a veure la Ludwig Band.
0: Què onda, en directe?
1: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Ja. Vull dir, jo aquest any, els bolos de Ginestà i de Ludwig Van, ja començo a saber-me'ls de memòria quina cançó va després de l'altra.
0: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
1: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
0: Doncs,
1: si voleu que us digui.
0: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música, visca, però hi ha una cosa que igualment tenir provoca ira.
1: Sí, en general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè no reutilitzables.
2: Vull
1: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals, a festes majors i festetes de tot tipus.
3: Però també podries endur-te'ls de casa quan vas al festival.
1: Vale, això estaria molt bé, porteu el got de casa si em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am pues podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
3: Home, aquí està.
1: No. O sigui, tu no pots entrar amb cap tipus de recipient.
2: Jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
1: Got de vidre no, però tots aquests de plàstic.
2: Got de vidre de casa.
3: Hi ha moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement, si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any següent.
1: És que jo, en herència, no deixaré res als meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que, clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està. Vull dir, no els farà servir mai tants gots reutilitzables.
2: Només serveixen per fer piles i després fer punteria amb una pilota.
3: Serveixen per fer vermuts, cotes, xerrades. Què fas? Has de posar aquests gots.
1: Sí, com molt fas una xerrada amb 30 persones, Laia, no més. I 30, ja en tinc, de 30 gots a casa. L'altre dia em vaig enganxar a mi mateixa al cotxe, que tinc el típic cementiri de gots reutilitzables al cotxe, que te'n vas a una festa major de no sé on, i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que vaig fer servir un got com a brossa, diguem-ne, doncs per tirar papers, xiclets, històries, i vaig pensar, em fa tanta mandra pujar-lo a casa i rentar-lo.
3: Que el vas llençar?
1: Que el llenço directament. I vaig pensar, és que total... Clar, és que què farem, aquest got?
3: És un got reutilitzable, però el pots llençar.
1: Laia, què hem de fer amb tants gots?
2: És que no pots fer res més,
0: ja,
2: Laia.
0: Ja tinc gots a casa.
1: Pots desfer-los i construir edificis, si vols, amb aquests gots. Però, clar, arriba un punt que jo ja no.
3: Va, apel·lem a la responsabilitat.
2: És reutilitzable que no reciclable, perquè recordem que és un plàstic molt complicat.
1: Clar, llavors, és molt problemàtic, perquè estem deixant de fer servir els gots d'aquests de plàstic d'un sol ús, que eren molt finets, aquells plàstics,
3: sí,
1: però, en canvi, estem fent servir els gots reutilitzables com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
2: És així.
3: D'acord, però no vol dir que no m'he tornat els gots finets. Hem de gestionar millor els gots reutilitzables.
2: Vale, però si no en sabem i no ho fem...
1: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que, gràcies a Déu, ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els diners.
3: Molt bé.
1: A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, a alguns llocs un euro i mig, pel got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
2: és una
1: com a mínim que te'l tornin. Però si això no te'l tornen, això m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic dur a casa meva, nen.
3: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si tu te l'havies deixat.
2: Que sí, però és que ho fan.
3: No és mal fet.
2: Doncs, però ho fan.
3: Que ho facin bé, eh?
1: Vale, doncs això, que ho facin bé. I després,
2: si tu portes el got d'un festival de l'any passat, igualment et fan comprar el festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre festival.
1: Hi ha un tema de col·leccionisme, que penses, però tu penses que a mi em fa il·lusió tenir el got de cada any, que ells han de canviar tot el disseny.
2: Sí, sí.
1: Fins i tot concurs de dissenys. A les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt, i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona, perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny, i així com una mica blanqueges el tema que cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny és diferent i la gent es col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic, me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any.
3: No.
1: Fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraques de Girona, Festival Cruïlla, festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no em vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa de que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa. No sé on posar-los.
2: Una altra cosa, deixeu de posar els anys, perquè és que és
1: la mare del truc.
2: Exacte. Traieu els anys, dieu, aquesta festa és per això. I si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival i us faran la publicitat en el got. Però deixeu de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
1: I tota la història. Ah, no, ja és que així el programa d'aquest any, me la suda. El programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
3: Sí, no, no, no.
2: Home, tantes coses que ens fan servir el QR.
3: Perquè és que ho facin
2: ara,
3: bé.
2: Ara per veure el cartell necessitarem el got.
3: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals que no ho fan bé.
2: Totalment. Si
1: vale, doncs això, i entre tots, també podríem com fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l si no te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
2: I si no, a galet, mira, aquí em poses el gomirat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca i el barrejat.
0: Un oient te'n vol donar un, si et fa il·lusió.
1: No em fa il·lusió, no me'n donis cap.
0: Espera, que t'explico. És el got de Barraques de Girona, on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai. Per no,
1: ni... Ja ho ha dit, que no teniu també, internet al no. mòbil, de veritat, sí, sí. És que arriba un punt...
0: Ja, però ni mòbils ni paper. És que apareix el grup d'aquest oient nostre. Ah. Apareix el seu grup soroll imminent i li fa il·lusió que tinguis el got.
3: No, però és que ell ja el té.
1: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
0: Ara,
1: però...
0: ara te la reenvio. Sí.
1: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva, prou,
0: tota la...
1: de comprar gots de plàstic.
2: Doncs,
1: reutilitzable, que reutilitzable no és mai de reutilitzable.
0: A veure, Galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. Clar, és que al final tornem al got de plàstic, eh?
3: No, això no.
0: Bueno, prou. Laura Grau, fins demà, gràcies.
1: Fins demà. No, fins demà no, que no vinc demà.

0: dies, 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cueix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres, el benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar el d'aquella edició.
1: No, però és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna o sí, i llavors puguis allà fer la donació, però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots, que a més després no els pots fer servir més.
0: Anem a un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixin i la gent en posseixi i el faci servir i que volin contaminin, sinó que, a més, a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu sisè aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular? O...
1: No. A més, és un negoci sí. De gent que fa aeroports privats, i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro. Són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de senglars, no.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, ja no així. La caça purament recreativa, que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: Sí, recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, preguntes tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat, doncs a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets, i per tant els has de posar el vedell allà davant, perquè si no l'encertarien tampoc. A més, en el cas de l'última proposta aquesta de Ciutat Real, aquest aeroport, que és el sisè d'aquestes característiques, com et deia, s'ubica exactament al costat d'un espai natural protegit, el Parc Nacional de Cabañeros, que si tu ja dius, home, l'aeroport del Prat, doncs és el problema amb la Ricarda i tot el tema de les aus que estan al voltant dels parcs naturals, dels estanys, etc, doncs imagina't amb 6 aeroports privats a tot el dia, zoom, zoom, aeroports amunt, aeroport avall, avions amunt, avions avall, amb una persona d'ocupació, o dues, en el millor dels casos. Tot plegat, com et deia, és un supernegoci, perquè qui munta aquest 6è aeroport és un tal Manuel Lao, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això doncs ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva, amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet. Què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquestes aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben en aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cèrvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del Tira al Plat.
0: O sigui, no és que hi fossin allí tant del natural.
1: No, clar que no.
0: Porten les preses allí.
1: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin.
0: Ah, pot ser com si fos els unituns que et pintin una diana.
1: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou, perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va, i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa és que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cèrvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
2: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem de cinema.
3: Has fet moltes vegades aquesta excursió?
4: Si us ho vaig dir...
5: No!
6: Però, tio, ja no et reconec.
5: Tot bé?
6: Tot bé.
0: banda de les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític, l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana, modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge, que se serveix només d'escenes d'excursió, o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou, quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt, veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre ligues... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per ja, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions i a vegades els oients d'algun festival de música em diuen, sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laia i la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que encaminar, hi ha coses que surten del natural i que abans no.
1: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
0: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
1: Totalment, a vegades treure un tema expressament o es fa violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
0: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
5: Per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen, encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer, el fer, el fer, el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballi d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de la reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? al contrari, cada cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat, com vam decidir que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
6: Dies d'estiu i de pluja és una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts...
7: Viejo.
6: Veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim reconeixent en les nostres amistats i seguim sentint-nos vulnerables. I gràcies als visionats i les projeccions que ha tingut la pel·lícula a diferents festivals, hem vist que no només connecta amb unes amistats que es tenen quan ets jove, sinó que també els espectadors més adults poden veure's reflectits en com l'Abril, el Gerard i el Biel parlen entre ells, o com es tracten, o què s'amaguen. Llavors, és generacional i a la vegada no...
0: Dies d'estiu i de pluja, busqueu bé, perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim l'altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
8: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació o una presència que no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pel silenci, es fa les mirades, moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això, havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. El fet que sigui una producció modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
9: Jo crec que conscientment tota la filmografia de Fonastrueva, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà.
10: I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que fer una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deia, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès, i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B23, en l'enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I tanquem la portada amb la previsió del temps, que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructura i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamón Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
4: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes, perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
6: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
7: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
5: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
8: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
9: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, doncs que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
10: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. És el quart cinturó ferroviari, exacte. I la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
11: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
12: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa.

0: ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
1: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
2: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas cuatro elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
3: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situïn les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
3: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
5: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
3: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
0: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès

0: Test general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
1: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
0: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
2: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
3: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
2: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
4: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
5: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
2: El mes vinent s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllà, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
0: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg, que es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
6: I'm really happy, you know.
7: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu 4er Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb dues jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
8: Patint fins al final, però dues jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
9: Va ser una temporada dura, amb dues dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
8: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara dos partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens i el segon lluny de Lleida contra el Múrcia.
0: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
10: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
11: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via de la Dona 43.
10: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: La Catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els Marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels Marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poblenou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
12: La xarxa de comunicació local. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
13: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
14: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028, amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també, aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya Central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
2: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir d'anoia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
4: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
5: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
3: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura, què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus al Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
1: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
6: Sí, en el passat caos de rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació. Solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
1: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
6: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
1: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
6: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
1: I acabo, Joan Carles Almerón. Quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
6: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó. Sí.
1: Doncs a Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
6: Gràcies, fins la propera.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
7: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
8: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits, com Vox i el PP, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
9: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
11: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
13: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
11: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder l'ús destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
14: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
15: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bover 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
16: Durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la plec queden totalment difuminats.
1: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know.
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
19: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
20: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
19: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
1: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club 2 cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García, després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
0: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
21: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com el Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
22: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
21: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, crítica amb aquesta mesura de pressió dels sindicats. I el govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, en canvi, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara, i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment, en sentit sud, està tots els carrils oberts, se circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i, per tant, n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió. Tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i, per tant, hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm arran de la crema d'aquests vehicles. Com dèiem, la situació complexa, sobretot en aquest tram. Fem un repàs ràpid dels accessos a Barcelona, on a la mateixa B7 hi ha problemes en sentit Tarragona a Barberà i Parets, també a Barberà en sentit Girona, i aturades a Castellbisbal. Pel que fa, per exemple, a la C-17, aturades a la zona de Mollet, hi ha problemes a la C-31 sud i C-31 nord, a la zona sud a Hospitalet i a la zona nord a Badalona, i a la C-58 aturades tant a Sabadell com a Ripollet i Montcada, i a la C-33. Pel que fa a les rondes, molta mobilitat i accessos a sud, com a via principal i amb més problemes, la A2 a Cornellà, en sentit Lleida, on s'ha produït un accident. I compte, perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i Pallejà cap a Barcelona. Molt bon dia.
1: I ara temps pel temps. Piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir, i sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies, i ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte a ahir. Per tant, arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem, sobretot, a entrada de la tarda, entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, l'Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan, que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi hem enviat, just davant de la Generalitat, hi hem enviat, deia Antoni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
5: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord. Acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de 2 mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. Se signa l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alícia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
1: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.

0: que també tingui línies noves, com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
2: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Avui també us expliquem que a prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà, on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas, al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes. Carme, no podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu, no sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia, gràcies.
1: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
3: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no et podries ni imaginar. No? Per tant, és bastant essencial.
1: si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una...

0: moneda de canvi en aquest conflicte?
1: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
0: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, sí. Afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
1: Clar, per un alumne que acaba d'arribar o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir a anar a conèixer Catalunya és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuden a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Per tant, és una aposta de futur i per l'equitat.
0: Presidenta de l'Associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
2: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem en una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs, han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs, tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
0: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 8:45 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar al Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
4: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
5: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
6: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
7: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
0: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
8: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
9: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
8: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... Disculpeu, és que es mouen les pantalles del trànsit a Barcelona, doncs hi ha en aquests moments, doncs, en sentit a Vic, està tallada la via, i també en sentit a Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat l'AP7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retirat el camí que va passar ahir a Santa Margarida dels Monjos, en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de lentitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem, sobretot, que us mantingueu informats. Molt bon dia.
1: Doncs, precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem, suara a la portada. Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
5: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana en la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que celebren també aquest matí el president Illa i el líder en República, s'activa més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí els president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explicava, Melena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent el quadre competencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
1: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda d'actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar en un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses grans, petites i mitjanes que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Tres minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
10: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a l'estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin és el plànic avui de protestes?
11: Bueno, el plànic és avui, doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
10: A Sabadell teniu prevista alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
11: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
10: Després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
11: Sí, no? És que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant, anant a centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari, És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim, no tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
10: Per tant, molts fons oberts que m'imagino que demà a la reunió doncs, amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
11: A vosaltres, bon dia.
10: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
1: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la de l'associació Escola Entorn, que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació Esther Niubó i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
1: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
12: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual de Josep Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim per tota Girona.
1: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
12: Home, el que representarà és tenir això, tenir en un mateix espai doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència, com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus com una font per innovar i per fer la recerca. Això per les facultats de Girona serà importantíssim.
1: El campus de Girona està, sens dubte, molt més avançat que el de Barcelona, ara ho explicàvem, però mentrestant, el mentrestant que pot preocupar precisament els veïns de la zona està resolt? És a dir, poden haver-hi algunes mancances o poden haver-hi algunes dificultats per a aquests malalts, per a aquests pacients, per a aquestes necessitats tan bàsiques de la sanitat?
12: No, sí. Si entenc la seva pregunta, voldrà dir que en aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència de tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per la assistència de tota la demarcació.
1: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Deu minuts per arribar a les 9. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma, en declaracions a la xarxa, que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
13: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal Pimec assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
14: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
15: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabarà implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
14: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
15: Tecnològicament, els terminals de venda que hi ha ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta. Per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
14: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
1: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça.
16: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
16: Aquesta nit coneixerem el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi jugarà el títol amb el gran favorit, que és l'Atlètic Barceloneta, i que ja va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell Vallès, l'Alejandro Paulino.
17: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
19: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
17: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
16: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'hoquei Lliga femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
20: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
21: Espero poder continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
22: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
16: Ara buscaran l'Hockey Lliga a partir d'aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
16: Fins demà.
1: I nosaltres ens acomiadem recordant-vos que fa uns minuts Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Després de mesos de negociacions, en breu, a les 9, està previst que la consellera d'Economia, Alícia Romero, doni més detalls sobre aquest projecte de pressupostos que s'hauria d'aprovar divendres en un Consell Executiu extraordinari. El Parlament hauria de donar llum verda als comptes, als primers de l'executiu de Salvador Illa, a principis de juliol. Així doncs, d'aquesta manera ens acomiadem. Fins demà, us ho explicarem tot. Que vagi bé.
0: La xarxa de comunicació local. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ja és una realitat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del consorci de la zona franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Respecte a la línia orbital ferroviària, n'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport.
3: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves.
2: Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. El divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. I els docents continuen el pols amb el govern avui amb una nova jornada de vaga i de protestes, concretament al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, en aquests moments, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Aquest dilluns, recordem, ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació també pel centre de la capital on han participat 1.800, volíem dir, mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I en mobilitat, l'AP7 es troba totalment oberta en sentit sud. Hi ha un carril obert en sentit nord després de l'impactant accident ahir al vespre entre dos camions. Encara ara continuen les tasques de neteja de la via i ja s'ha pogut retirar l'últim camió accidentat. Caldrà ara retirar la càrrega i també reparar el ferm que ha quedat afectat per l'incendi. A banda, també una avaria a l'AP7 a Cerdanyola provoca retencions de fins a 3 quilòmetres també a la mateixa via, però en aquest cas a Banyeres del Penedès. Un accident múltiple deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt i finalment una altra avaria a la C-58 a Barberà també provoca aturades importants. I la discoteca Waka Sabadell mantindrà l'activitat aquest cap de setmana malgrat el nou pla d'usos de Sant Quirze que obliga les discoteques dels polígons a tancar aquest divendres.
1: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Si es compleixen els compromisos, a les 8 del matí hi havia la reunió entre Esquerra i PSC, entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, per signar els pressupostos i fer que aquest país tingui pressupostos per primer cop des de l'any 2023. Veurem si això s'ha concretat. En tot cas, és una de les qüestions que tenim pendents aquest matí. Bon dia a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem, són les 9 i 3 minuts. Estarem, com sempre, cada dia, fins les 11 en punt del matí, com fem els matins de Ràdio Arenys, en aquest espai que es diu la ràdio, i avui que acabarem fent tertúlia amb en Tomàs Salazar, en Francesc Castell i la Olga Estalella. Un dia on, per cert, a hores d'ara està tallada la Nacional 2 a l'alçada de l'abaixador de Cabrera de Mar, aquest abaixador que hi ha, que diuen Mataró Cabrera, està entre Mataró i Vilassar, doncs en aquesta alçada és on està tallada la carretera Nacional 2 pels professors. Avui hi ha vaga del sector educatiu, del sector docent a la comarca del Maresme i al Vallès. El Maresme i el Vallès són les comarques on avui està prevista s'està donant a terme aquesta vaga, no cal que us expliqui, perquè els centres educatius han estat, ho han fet arribar també a través de comunicats i tal, a les mares i als pares. Com explicàvem ahir, l'acord per al tren orbital és un dels punts segurament més cridaners de l'acord entre PSC i Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Línia orbital ferroviària, 2040, societat d'inversions, majoria en el Consorci de la Zona Franca per part de Catalunya, de la Generalitat. Atenció a aquesta, gestió del litoral, i aquesta ens toca també a nosaltres, és a dir, que la gestió de la costa catalana no quedi en mans del Ministeri de Transició Ecològica, sinó que sigui la Generalitat la que en tingui l'última paraula, cosa que actualment no passa. Hi ha d'haver un informe vinculant i, per tant, aquí és on el govern d'Espanya es reserva la capacitat de tirar endavant o paralitzar algunes actuacions. I reforç de la hisenda catalana. No cal dir que d'aquest acord de pressupostos, probablement en el nostre entorn, qui més interessat està en que això s'aprovi, i curiosament, és un alcalde juntaire, l'Estanis Forts, perquè d'aquests pressupostos n'ha de sortir, si realment es tira al davant lo de la gestió del litoral, n'ha de sortir bé una autonomia per part de la Generalitat, i això ens facilitaria poder actuar segurament a la tercera platja, i dos, d'aquests pressupostos n'ha de néixer també una subvenció per part de la Conselleria de Cultura, que sempre explica l'alcalde que té compromesa amb el conseller de Cultura i que depenia precisament de l'aprovació d'aquests números. Per tant, si tot va bé, d'aquí uns minuts parlarem amb ell perquè ens ho expliqui i ens ho valori. Però més enllà de tot això, i parlant de la línia del tren orbital, 2040, és la dada que s'ha fet pública com a objectiu de finalització d'aquesta línia orbital. Res, sense voler anar més lluny i sense voler donar més dades de les que ara us diré. Inici de la construcció de l'estació de la Sagrera, 2009. Data prevista per la posada en funcionament entre el 2012 i el 2015. Som al 2026 i l'estació de la Sagrera encara no funciona. De fet, a dia d'avui, La data de posada en marxa de l'obertura al públic de l'estació de la Sagrera és el 2032. És a dir, gairebé 20 anys més tard de la data més llarga posada damunt la taula. Ho dic perquè ara es parla del 2040 de la línia orbital, ja sabem tots com funciona l'execució de la obra pública, i no només a Arenys, sinó també a Catalunya en general. I donaré una altra dada. Pressupost de construcció de la Sagrera l'any 2009... 536 milions d'euros. A l'any 2015 es va aturar l'obra quan es portaven més de 2.500 milions d'euros gastats en aquesta estació. És a dir, més d'un 500% més del que s'havia pressupostat inicialment. Ho dic perquè l'obra pública, sobretot la ferroviària, a l'estat espanyol i a Catalunya, té algunes dades que s'han de posar damunt de la taula. Que no vol dir que es repeteixin, però que s'han de posar damunt de la taula. Per tant, 2015, som al 2026 i encara no s'ha estat posada en marxa, i quan es va aturar l'obra, de 530 milions que costava l'estació, ja se n'havien gastat més de 2.500, i va entrar al Tribunal de Comptes, i tot, hi ha tot un merder judicial que ja veurem com acaba. Acord PSC-Esquerra. No és la primera vegada que acorden PSC i Esquerra. De fet, per la investidura ja hi va haver un acord PSC-Esquerra. Ara mateix l'acord d'investidura entre PSC i Esquerra està en el següent punt. Hi havia un acord entre la Convenció Nacional per a la Resolució del Conflicte Polític. Estava signat. Esquerra reconeix que aquí hi ha un incompliment i el PSC diu que és un acord complex i que cal treballar-lo. També hi va haver un pacte nacional per la llengua, un pacte que 2026 no s'ha aprovat, tot i que el document existeix. Esquerra diu que s'ha superat el termini de l'acord sense excuses i el PSC diu que és un procés tècnic i no pas polític. Hi havia un acord de traspàs de Rodalies. S'havia de presentar un calendari, s'havien d'aprovar uns estatuts i s'havia d'iniciar un traspàs operatiu que havia de començar el 2025 i havia de continuar aquest 2026. Ni hi ha traspàs, ni hi ha estatuts, ni hi ha cap infraestructura transferida. Esquerra diu que no hi ha hagut avanços i el PSC diu que és complex i que ho anem avançant a poc a poc. Hi havia d'haver un acord, va haver un acord per finançament singular, un compromís de presentar una proposta formal a una comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat espanyol. Bé, no hi ha cap proposta actualment presentada. Esquerra diu que realment el PSC no ho vol, i el PSC diu que és una carpeta que està oberta i que s'està avançant a poc en el seu avanç. Hi havia d'haver inversions en infraestructures, impulsar obres prioritàries com el corredor mediterrani, rodalies o carreteres, i crear un mecanisme de seguiment trimestral. Ni hi ha mecanisme de seguiment trimestral, ni hi ha moltes d'aquestes infraestructures tirades per davant. Esquerra diu que el PSC no pressiona Madrid, i el PSC diu que els retards són estructurals. I, finalment, l'aeroport del Prat busca un model consensuat i alternatiu al projecte d'Aena que va presentar el 2021. A hores d'ara no hi ha acord, el PSC defensa les opcions que proposa Aena i Esquerra diu que això és un incompliment mediambiental. Però els incompliments entre el PSC no són només amb Esquerra, amb Junts també hi ha incompliments pel que fa referència a la investidura. Per exemple, el traspàs de Rodalies, Junts defensava que havia de ser complet, efectiu i amb recursos, i en canvi el PSC diu que és molt complex i que aquí l'Estat està treballant, però que la cosa va certament molt lenta. Referent-se al finançament singular, també estava acordat amb Junts això, i tampoc s'ha complert. Junts recorda que no hi ha cap proposta formal, i en canvi el PSC diu que el que té Junts és una visió maximalista, poc realista i poc oberta a la negociació. Referent a l'amnistia, que no estava acordat amb els d'Esquerra, això. Referent a l'amnistia, hi ha resolució del conflicte polític. Junts diu que això que està avançant molt lentament, denuncien que el PSC no pressiona prou i reclamen que compleixi el compromís de desjudicialitzar aquest cas. El PSC el que diu, per la seva banda, és que és una llei estatal i que el seu desplegament depèn dels tribunals i que ells no hi poden fer res. Infraestructures, igual que Esquerra, corredor, rodalies, carreteres. Junts posa dades i diu que l'execució pressupostària és inferior al 70% del compromès. En canvi, el PSC diu que els retards són per qüestions estructurals i no pas polítiques. I pel que fa referència a l'aeroport del Prat, una situació similar a la que explicàvem amb Esquerra Republicana de Catalunya. I finalment, amb Comuns també hi ha incompliments per part del PSC. Bàsicament, polítiques d'habitatge és el que denuncien en aquest cas els Comuns. Diuen que el PSC ha bloquejat i endarrerit mesures per limitar el preu del lloguer i que no ha desplegat amb prou fermesa la llei d'habitatge estatal a Catalunya. En canvi, el PSC diu que cal una regularització realista i compatible amb la seguretat jurídica. Les zones de baixes emissions, també els Comuns denuncien que hi ha incompliment per part del PSC, diu que han rebaixat o desactivat mesures climàtiques com les que va impulsar, per exemple, l'exalcaldessa Ada Colau, i en canvi el PSC diu que cal compatibilitzar la transició ecològica i l'activitat econòmica. Superilles, en aquest cas, també han estat motiu de controvèrsia. El PSC diu que han aturat o ralentit l'expansió de les superilles a altres municipis de Catalunya que no són Barcelona, i en canvi el PSC diu que les superilles han de ser més ordenades i molt menys improvisades. Aeroport del Prat tampoc estan d'acord i han posat sobretot l'accent amb els compromisos fiscals i socials. Els Comuns diuen que el PSC bloqueja mesures de fiscalitat progressiva i, en canvi, el PSC diu que cal trobar

0: les dades del CEO i fem una mica una diguéssim, un mix amb alçada, perquè no hi ha una dada oficial, no hi ha una dada ferma que digui que, o sigui, que pugui ser rigorosa, podríem dir que Artur Mas rebia una valoració ciutadana, Artur Mas 2010-2015, que anava entre un 4,5 i un 5. Aprovava pelat. Carles Puigdemont anava més amunt i va treure entre un 5 i un 5,5. Aquest va superar Artur Mas. Quim Torra, 2018-2020, no va aprovar. Treia entre un 3,8 i un 4,5 de nota per part de la ciutadania. Pere Aragonès, rescat, entre un 4,6 i un 5,2. En canvi, Salvador Illa, tot just al moment en què ens trobem ara, estaria entre un 4,8 i un 5,5. És a dir, en comparació amb la resta dels seus anteriors, Salvador Illa, en el moment en què es troba, i tenint en compte doncs, que porta relativament pocs anys, algú se li han fet llargs i els altres se li han fet curts, pocs anys, el govern de la Generalitat, diguéssim, portaria un bon camí. No està a l'alçada de Carles Puigdemont, però sí que s'hi situa en paral·lel al govern d'Artur Mas. Per tant, malgrat els incompliments, Esquerra segueix confiant en la figura del PSC i de Salvador Illa per posar en les seves mans el seu pes polític, o almenys això és el que ha decidit Oriol Junqueras, i a nivell ciutadà, tenint en compte la lamentable nota que treuen tots els polítics del nostre país, de la Generalitat, doncs bueno, Salvador Illa és de los más malos, uno de los menos malos. Que no vol dir que no sea malo, com els altres, però bueno, almenys està ahí. Bueno, no és Quim Torra, per entendre'ns. També és veritat que el context polític és molt diferent. Cal ser just. Però bé, en tot cas, veurem amb què es concreta i sincerament, ja ho dic ara, jo, el 2040, que probablement estaré jubilat, o no, vés a saber, el pas que porta aquesta hisenda, no ho sé, crec que encara podré permetre'm el luxe, amb sort, de poder anar a veure les obres de construcció de la línia orbital, cosa que em satisfà, em satisfarà molt, perquè és una de les activitats que solem fer, que soltarem fer els jubilats, i que trobo que és prou encertada, i si diu amb l'idiosincràcia del país. En parlarem de tot això. Vinga, que tenim moltes més coses a explicar. Hòstia, que Hisenda li ha de tornar 60 milions a la Shakira. La Shaki, que fuerte la tia. Vinga, arrenquem, va.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Que és que Hisenda diu que estuvo viviendo en España el 2011 más de 183 días. I clar, la tia que té pasta i advocats ha anat a la justícia i el jutge li ha dit a Hisenda: oiga, ustedes no han podido acreditar adequadamente que esta señora estuviera viviendo aquí más de 183 días. Entre altres coses, perquè va fer una gira mundial amb més de 150 concerts per tot el món. I clar, 150 més 183 més los viajes, el canvi horario i me voy a ver a mi família que està allí en Colòmbia, doncs no dona. És una qüestió de sumar i resta. Bé, en tot cas, ja en parlarem de tot això i ho farem tot just d'aquí uns minuts, després d'escoltar la previsió del temps que ens apropa com cada dia en Quim Serra.
2: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, Aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27. I fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és un

0: es pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació. Probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
1: Hòstia, acabo de veure, l'Audiència Nacional acaba d'imputar a José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Li imputen un delicte per haver blanquejat 53 milions d'euros, diu el jutge, en el rescat de la línia Plus Ultra en el context de la pandèmia del coronavirus. És una notícia que s'ha fet pública ara fa una hora, just... No, una hora no, perdó. Fa 15 minuts, a les 9:04. I que, bé, caldrà veure com evoluciona tot això. Però a hores d'ara sembla que l'Audiència Nacional imputa a Zapatero per blanqueig de capitals. Ho anirem seguint al llarg del matí. Bueno, això és allò dels pressupostos, clar.
2: Esteu escoltant la ràdio.

0: I que si PSC, que si Esquerra, que si Esquerra, que si PSC, i probablement una de les persones que més espera que hi hagi pressupostos per aquest 2026 per part de la Generalitat és un alcalde de Junts. I ho dic perquè sembla que d'aquesta aprovació em podria penjar un compromís de subvenció. Alcalde Estanis Forç, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, a nosaltres ens hi va una mica de la biblioteca amb això, no?
1: A nosaltres ens hi va un bon tros, per tant, aquí jo no tinc... Quan em faig d'alcalde i busco subvencions, jo no tinc color, i els que hi ha a la Generalitat, per mi tampoc tenen color. A mi el que m'interessa és que hi hagin pressupostos, perquè entenc perfectament que nosaltres tenim uns acords, i uns acords parlats d'ahir, perquè jo, com que ja ho veieu imminent, ahir ja vaig trucar amb tothom per dir, escolta, estic aquí preparat ja per quan hi hagi pressupostos. I en què se centren, sobretot? En un molt especial, sabeu que les Clarisses té una subvenció de la Diputació, de la subvenció de biblioteques, que la vam tenir que revocar. Revocar vol dir que la vam tenir que deixar perdre l'octubre de l'any passat, perquè els terminis era tenir la biblioteca acabada l'octubre de l'any passat, no era així, però hi havia el compromís, i així ens va venir el director general, el Xavier Fina, a mi i a tots els grups polítics, doncs que l'any que ve, aquest any 2026, hi hauríem pressupost, posaríem aquesta quantitat, però que si finalment hi hauríem pressupostos, cosa que no se sabia, perquè portem dos anys sense pressupostos, que no tan sols ens donarien el 1.375.000 euros, sí? Sinó que ens en donarien més. Sense saber la quantitat. Per tant, entengueu que ara, que justament en el ple de demà passat portem el poc romanent que tenim per estar dins d'aquest pla econòmic financer, que nosaltres puguem arribar a tenir un plus, a part del 1.300.000, ja és un gran èxit tenir el 1.375.000, i estem molt contents. Però si a sobre podem tenir alguna cosa més, com que nosaltres ja hem tingut que posar dels diners municipals el que queda de les Clarisses, tot el que vingui de més ho podem invertir en altres coses. Per tant, només per aquest fet, nosaltres, des d'Arenys, ja necessitem que hi hagi un pressupost. Però jo vaig negociar i aconseguir de presidència 250.000 euros pels centres educatius. Pels centres educatius en general, siguin les escoles, siguin els centres d'escola bressol, diguéssim. Sí? I això també va vinculat a l'aprovació de pressupostos i són 250.000 euros. Per tant, que nosaltres ens estem jugant entre 1.700.000 i 2 milions d'euros perquè ens vinguin a l'Ajuntament i, per tant, perquè els aranyencs i aranyenques podem fer coses per aquest 2026. Per tant, jo estic esperant amb candeletes que es posin d'acord, m'agradi més o no, que jo no m'hi poso els acords que arribin als partits polítics.
0: Per tant, això, evidentment, bueno, estem seguint, diuen que a les 8 s'havien reunit al Palau i tal, bueno, ho anem avançant, al llarg del matí segurament ho sabrem i per tant, si s'ha signat aquest acord i tot tira endavant, doncs espero abans de les 11 poder-vos-ho explicar. Però parlava entre 1.700.000 i uns 2 milions aproximadament és el que ens hi podríem estar jugant nosaltres. Clar, la rebuda d'aquests diners, ara que parlava del romanent, allibera part de romanent o no? Jo de fiscalitat municipal hi entenc molt poc, però...
1: Sabeu que els romanents, que la gent ens entengui, són els diners que es van acumulant que t'han sobrat els anys anteriors i que quan la gent diu com pot ser que un ajuntament tingui romanent? Doncs és fàcil d'explicar. Hi ha partides que no s'acaben acabant, hi ha partides que les factures te les presenten d'un any per l'altre, sobretot els últims 15 dies, 3 setmanes de desembre, llavors no poden computar fins l'any que ve, o fins i tot quan nosaltres anem a comprar el teatre principal i paguem una entrada, aquella entrada, o quan paguem una taxa, o quan paguem una multa, o quan paguem X coses, allò, encara que sigui que tot el que has pagat l'any 2026... no computa, o sigui, queden en una caixa i això surt com a romanent, no els pots utilitzar, val? Quan ara els nens i nenes s'apunten, els pares els apunten al casal per l'estiu, tots aquells diners que fas, allò va a dins de la caixa gran i no computa fins l'any següent. I això també és romanent. Per això surten aquestes quantitats de romanent. Perquè hi ha una sèrie de coses que es paguen de més a més que queden allà. Les entrades al museu. Si tu vas... No sé, qualsevol cosa que tu puguis pagar, allò que has de demanar doncs, fer obres a casa i has de pagar que hi ha allò que hi hagi runa a terra, que hi hagi diners... Totes aquestes coses són una sèrie de diners que queden a l'Ajuntament i que després, ara mateix, que me'n recordo, hi ha hagut un camió que ens ha trencat una càmera d'aquestes al carrer Pau Costa. Val? Sí. Va xocar, aquella càmera, arreglar-la val 3.000 euros. L'Ajuntament ha de posar aquests 3.000 euros, però el que pagui l'assegurança, que seran 3.000, es computaran com a romanent perquè no els podràs utilitzar fins l'any que ve.
0: Val.
1: Per tant, aquestes coses que te paguen assegurances, que hi ha sobrants de llum, tot això és romanent. Llavors nosaltres, com que estem en un pla econòmic financer, que és una barbaritat, que és el que també estem intentant lluitar a Madrid perquè canviïn, perquè ja saben que quan un l'any 2023, com que era canvi de govern, les despeses que van haver-hi en romanent van ser poques, perquè hi ha un govern que acaba el mes de, que, és el mes de maig, no sí. és elegit, per tant, no ha pogut fer servir el romanent, i el que entra de nou entra el 17 de juny, amb el que suposa de poder fer coses, poques coses. Per tant, l'any 2024, nosaltres vam fer servir del romanent, vam gastar 4 o 5 milions d'euros. Va ser l'any doncs, que vam fer moltes obres. Com que vam fer més que l'any anterior, i ja ens ho teníem que petar pel tema de les clarisses, doncs ens han donat dos anys d'un pla econòmic financer. Què vol dir un pla econòmic financer? Que no pots gastar el que vols, sinó que has de gastar dins d'uns límits. I aquests límits, l'any passat, van anar pràcticament tot a les clarisses. Tot i que després, aquests diners, una part important, 777.000 euros, no es van poder gastar perquè no vam arribar. Per tant, nosaltres aquest any, el romanent, no podem arribar a més de 400.000 euros. I això és un desastre, perquè jo als meus regidors i regidores els hi vaig dir, escolteu, expliqueu les necessitats de les vostres àrees i les obres i les coses que teníem que fer ara, que podíem fer, pujaven més de 4 milions d'euros. I, en canvi, no en pots fer ni un 10, només un 10%. Per tant, els romanents són prou importants perquè qualsevol subvenció externa de qualsevol entitat supramunicipal t'ajuda. Tot allò no computa la regla de despesa i automàticament ho pots incloure. I, per tant, aquests 250.000 euros dels centres educatius, aquesta diferència entre el 1.375.000 i el que ens puguin donar,
0: sí?
1: Això també anirà directament a poder fer despesa.
0: Val.
1: I, no, i serà, no serà per la biblioteca, perquè l'Ajuntament, aquest milió d'euros de més ja l'hem tingut que posar aquest any, i, per tant, tot el que ens pugui venir de més a més serà doncs, per fer altres coses, perquè ja, nosaltres ja hem hagut de col·locar aquests diners per les clarisses.
0: Doncs espero que arribin aquests diners ben aviat, que s'assigni i que comencin els traspassos d'una manera, bueno, diligentment, ja si cal, la setmana vinent. Hi ha un acord de pressupostos que és un punt, eh? I en aquest sentit també ens afecta a nosaltres. I és que sembla que haurien pactat que la Generalitat es fes càrrec de la gestió del litoral. Fins ara, sembla que això, de manera, sobre el paper ja era així, l'únic que depenia era d'un informe vinculant del govern espanyol. A la pràctica significava que el govern espanyol podia donar vistiplau, paralitzar o proposar que li donés la gana sense que la Generalitat contés pas massa. A nosaltres això també ens interessa, suposo, o
1: això,
0: no sé.
1: Això ens afecta molt i ens afecta amb un tema que estem avui en dia. Nosaltres sabeu que la tercera platja, la platja del Cavalló, hi tenim una part que ens la separa, la platja del Cavalló, el terme d'Arenys, ens la separa el Rial de la Serp,
0: sí?
1: Que el Rial de la Serp fins al Portinyol ho tenim doncs, amb estaques i ben cuidat perquè els cotxes puguin aparcar de manera ordenada, i a partir del Rial de la Serp fins a Canet, fins al Rial de Vall de Maria, no ho tenim. Això ho hem demanat moltes vegades, vam arribar a un acord amb Costes de la Generalitat per... ens va donar el seu vistiplau, ens va dir que sí, i a última hora, ara, Costes de l'Estat, aquesta setmana, ens ha enviat un informe que no està d'acord i que no vol fer-ho. En aquests moments, Costes de l'Estat a Catalunya està treballant perquè aquests del Costes de l'Estat a Espanya ens canviïn l'informe. Per tant, si això es produeix, ja no caldria que tinguéssim que 600 quilòmetres decidíssim si els aranyencs i aranyenques hem de tenir el cotxe ben col·locat a la tercera platja o no, però això és una barbaritat.
0: Doncs esperem que aquests acords es vagin tirant endavant i que s'implementin el més aviat possible. Per cert, tenim a l'Alicia Romero, la consellera d'Economia, explicant precisament aquests acords en matèria econòmica.
2: L'agència tributària gestiona en aquests moments a l'entorn dels 5.000 milions. Hauria de passar a gestionar 30.000. Només amb aquestes dades...
0: Estem fent... És un flash d'actualitat perquè sembla que això tot ha tirat finalment endavant. Alcalde, veurem com s'implementa tot això. Aquest dijous tenim ple, per cert. Vull dir que segurament...
1: Aquest dijous tenim ple, sí.
0: Alguna de les coses les podrem comentar en sessió plenària. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A reveure. Molt bon dia.
1: Adéu.
2: O sigui, estem, evidentment, en una situació molt inicial, no?, de desplegament de l'agència. Aquest acord que hem tancat amb Esquerra Republicana, que ens plantejarà doncs, aprovar aquest acord a mar, aquest programa, contracte programa amb l'ATC, permet invertir fins a 500 milions d'euros per fer transformacions tecnològiques, organitzatives, etc. Amb això...
0: Per tant, Alicia Romero parla ja d'acord, per tant, deu estar ja signat, segur que si ha sortit roda de premsa és perquè ja està rubricat, i en aquest cas concret parlava d'aquesta inversió que s'ha de fer a l'Agència Tributària de Catalunya, aquesta inversió de que posa el pressupost fins a 500, gairebé 530 milions d'euros, i que això sí que li correspondria a ella gestionar-lo. En tot cas, anirem fent el seguiment i explicant les novetats que es vagin produint al llarg del matí. Som a Ràdio Arenys, som a la ràdio. Seguim.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
8: L'actualitat a la ràdio.
0: Dos quarts i quatre minuts, de fet, gairebé dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, analitzant l'actualitat del dia. Encara està Alicia Romero fent aquesta roda de premsa, explicant els nous acords en matèria econòmica. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
9: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Però la notícia del dia, la més important probablement, o una de les principals i de les que més segurament ens estarem tots més contents, és que ja s'ha publicat el calendari laboral 2027, per tant, ja sabem quins dies farem festa el 2027! A veure, festes, 2027, ho dic perquè ho tinguem clar, molts acords Esquerra, PSC, però vamos al pan. 1 de gener, festa. 6 de gener, dia de Reis, festa, que és un dimecres. 26 de març i 29 de març, que són divendres i dilluns sant, també és festa. 1 de maig, dissabte. Quina putada!
8: No, home, no.
0: No, ara no, no, treu-lo, no, Marina, no, ara no. Espera't un moment, un moment, un moment. Aquest no, aquest, aquest no. Espera, ara et dic quan has de posar, espera't. Que és un dissabte, que és una putada, això no, no està bé. 24 de juny, aquí sí, festa. Aquí, posa, posa, perquè és un dijous. Per tant, aquí, aquí es, es dibuixa un pont 24 de juny, 25 de juny i cap de setmana. Vull dir, es, es dibuixa un pont aquí, la mar de xulo. La diada 11 de setembre és un dissabte. Només una putada. 12 d'octubre, el dia de l'Hispanidà, és un dimarts, també es visualitza aquí un pont bastant xulillo. 1 de novembre, Tots Sants, és un dilluns. 6 de desembre, dilluns. 8 de desembre, dimecres. Hòstia, tornarem a posar damunt de la taula aquell debat de... Tenemos que tener dos días... Saps aquell debat que cada vegada que coincideix amb dilluns i dimecres o dimecres i divendres? Doncs aquest any tornarem a tenir aquest debat.
8: El dimarts és un bon dia...
0: Home, per... i tant. Un pont. Aquí el dia 16 es veu un pont...
8: Un pont llarguíssim.
0: Un pont de tres parells de nassos. I després, el 25 de desembre, dia de Nadal, que també és festa. És un dissabte. Clar, 25 de desembre, dissabte, per això el 26 de desembre, Sant Esteve, no és festa, perquè és un diumenge. O sigui que ens toca un Nadal xungo aquest any de poca festa. O sigui, i després aquí falta el 9 de, el 9 de juliol i el 16 d'agost...
8: Que si tot va bé i cauen entre setmana, doncs es mantindran aquests dies. Normalment, si que hi hagués el cap de setmana, després s'haurà de veure si es traspassa dilluns. En tot cas, sembla que l'any que ve
0: un any
8: serà
0: lleig.
8: Entre setmana.
0: Un any lleig. L'any vinent, un any lleig. Tenim aquí...
8: Tres ponts, Josep Maria.
0: Sí, bueno, però mira, Nadal en dissabte. Què t'he de dir? La diada en dissabte. El 10 de maig en dissabte.
8: De vegades es poden compensar d'alguna manera.
0: Sí, exacte.
8: Hi ha convenis que donen la possibilitat de poder fer-los abans o després. Veurem el nostre.
0: Bueno, veurem. Sí, sí, bueno, exacte. Aviam que tanquen els...
8: En tot cas.
0: Sí, que ho sapigueu, que ja està publicat i que tenim aquests dies per fer festa.
8: Doncs mira,
0: i que és el principal del dia d'avui.
8: Doncs mira, Josep Maria, parlaves ara que avui justament s'han publicat el calendari laboral per l'any que ve. I avui també, qui vulgui, a l'aplicació Arenja Porta ja pot consultar les dades de participació.
0: Hombre!
8: De dir-te que cada matí faig la comprovació i avui ha estat el primer dia, doncs, que he pogut veure quina ha estat la nostra aportació.
0: Sí?
8: Jo crec que hauria de ser un pèl més elevada del que diu aquí. En tot cas, veurem si... Perquè... Però bé, de moment jo tinc els dies que he tret ja la
0: ja
8: brossa.
0: Ja tens 29?
8: No, evidentment que no, però, però l'hauria tret més o menys, perquè si fes una mitjana de dues o tres vegades a la setmana,
0: ja està,
8: compta. Però en aquest cas és molt inferior. Veurem, preguntarem a veure si ja estan totes les dades definitives, preguntarem a l'àrea doncs, si ja es pot consultar definitivament, si encara doncs, estaven en període de prova, amb els operaris doncs, que havien d'habituar-se a poder fer les lectures, però sí, qualsevol ciutadà doncs, que tingui l'aplicació doncs, ja pot consultar quines han estat les seves dades.
0: Jo t'ho diré perquè cada cop que he baixat el cubellet de la brossa ho he apuntat amb un paper que tinc a la porta de la nevera i tal dia, pam. I ho he anat,
8: doncs ja m'ho confirmaràs.
0: Ho he anat dient. Això, ara se m'acaba d'acudir un episodi de Black Mirror a nivell aranyenc que seria que tots els aranyencs anéssim amb una mena com aquí de marcador amb els dies que hem anat traient el cubellet de la brossa. Llavors, tens accés als bars i als restaurants o et discriminen o no et discriminen en funció del numeret que portes aquí penjat.
8: Dir-te que anar a les dades de participació, a més de comprovar i constatar la brossa orgànica, que és la que computarà per l'any que ve per poder tenir la reducció en la taxa de residus, també computen la resta. Val a dir que, per exemple, els envasos he vist que està a zero, segurament aquests no els controlen, sí que controlen doncs, les aportacions que fas a les àrees d'emergència i també amb les àrees de paper i cartró, i la resta també hi som. Algunes, doncs, dir-te que estan a zero, segurament deuen haver de dependre encara d'acabar de definir totes les dades.
0: També et dic una cosa, sense entrar en valoracions, una cosa és la gent que viu sola i l'altra cosa és la gent que viu quatre, és a dir, o sis, i en cases que viuen sis. No, no generes la mateixa brossa ni tens la mateixa necessitat de treure l'orgànica. Per exemple, els que som quatre o cinc a casa, o sis, és igual, sovint el dissabte l'hem de treure, perquè si no la treus dissabte ja no t'aguanta fins diumenge. També la gent que viu sola o que viu en dos, doncs aquests probablement el dissabte no l'hauran tret i entre setmana igual algun dia no la treuen tampoc perquè no cal. Per tant, fer un 29 lineal o un 36 lineal és igual, no és del tot rigorós, penso, eh? Penso, però bé, en tot cas, i ara veurem. Ara ve una època divertida, perquè per exemple, mira, ahir vaig fer llaunes de tonyina, vaig utilitzar llaunes de tonyina. 4 llaunes, les vaig fotre a la brossa. Clar, no recull plàstic fins dijous en aquest coll de poble, tal. Clar, aquest és el tema. Quan vingui la calor, a casa meva fotrà una pudor de peix que no hi haurà qui visqui. Bueno, el gat encantat, però els demés anirem desmaiats pels puestos. Vull dir que això potser també s'ho han de començar a mirar. Farem venir en Jordi Simó, el tècnic de Medi Ambient, que tinc diverses coses a preguntar-li. Què li ve a preguntar en Simó? Ah, sí! Boníssim.
8: Digue, Josep Maria.
0: Boníssim. Jo... No discrimino la brossa.
8: No fas la separació.
0: Jo no racialitzo la brossa. No la discrimino per colors.
8: En tot cas, Josep Maria.
0: És bona aquesta o no? La fico tot al mateix xoc. És que no sortia la paraula. Jo no racialitzo la brossa. No la discrimino per colors. Tots som iguals, m'explico? Doncs és el que... Li vull preguntar en Simó què pensa d'aquesta teoria.
8: He de dir-te que jo faig servir bosses diferents per cadascun de les fraccions. En tot cas, Josep Maria, seguim perquè al marge doncs, avui que es poden consultar ja les dades de participació, també dir-te que avui, 19 de maig i fins al 25 de maig, qui vulgui pot presentar la sol·licitud de les beques menjador pel curs vinent. Dir-te que el Consell Comarcal del Maresme ha publicat ja les bases, unes bases doncs, que es poden consultar des de la plana web de l'Ajuntament. En parlarem avui amb la consellera de Drets a les Persones del Consell Comarcal del Maresme per conèixer una mica doncs, si hi ha variacions respecte a l'any passat. Recordem que l'any passat van incrementar el llindar de les rendes econòmiques per poder adherir-s'hi. Veurem si es manté aquest llindar, si s'ha pujat o no, tenint en compte que la qualitat de vida doncs, va pujant. Sí. Veurem al final doncs, quines són els requisits econòmics per a les famílies. Recordem que majoritàriament subvenciona un 70%, tot i que hi ha possibilitat que les persones amb més necessitats i més vulnerables puguin arribar al 100%. En tot cas, ja es pot presentar des d'avui i fins al dia 25 de maig presencialment, de dilluns a divendres de 8:45 a 14:45 a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament, o també es pot fer via telemàtica, a la seu electrònica també de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
0: Presenteu aquests ajuts, ho dic perquè moltes vegades ens pensem que som rics i som pobres, vull dir que tenim dret a tenir aquest tipus d'ajudes, malgrat que nosaltres puguem pensar que com que arribem a final de mes o com que podem pagar les factures, doncs ja som rics. No. I moltes vegades aquests barems ens ho estableixen. Què més, Gemma?
8: I acabo amb esport, Josep Maria, perquè Marc Cabara s'ha proclamat campió de Catalunya d'Ilka 4. Ho ha fet a casa, aquí, a Arenys de Mar, durant la regata Milillador. El va acompanyar al podi el també regatista del Nàutic Aranyenc, Blasic López, i en categoria femenina el Nàutic també va poder tenir un podi, en aquest cas per Laura Molina, en el segon graó. Per tant, bones notícies pels regatistes aranyencs en aquest campionat que s'ha celebrat aquest cap de setmana aquí, a Arenys de Mar.
0: Doncs escolta, moltíssimes felicitats i en tot cas que segueixin recollint èxits i puguem anar-ho celebrant des d'aquí, des de la ràdio.
8: Endavant. I deixa'm dir-te també que a les 10 del matí comença el ball en línia aquí a la sala 1 d'octubre i amb esmorzar per...
0: Col·lectiu.
8: Sí, exacte. Podrem gaudir d'aquest ball en línia aquí. Per tant, si passeu per davant del Calissà i escolteu música, ja sabeu per què.
0: No rompas más mi pobre corazón. Yeeha! Vamos, hermano, venga. I tots aquí amb la cameta cap aquí. Yeeha, vamos! Muevan el pierna, no se me queden aquí espanchurrados, cójense la chamaca y hagan un pequeño baile, todos a la vez. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, ordenadamente. No se me abolotonen.
8: Escolta'm, Josep Maria, potser fan servir un altre tipus de ball?
0: Sí, igual sí, però en línia...
8: Aquest ha quedat bé, eh?
0: Pónganse en línia! Que en línia a Mèxic, con una bala matan 10, saps? Vull dir que ja veus tu. Bueno, pues nada.
8: Que vagi bé, Josep Maria.
0: Hasta luego.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
15: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
16: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialça Clavella 16.
15: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
17: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Les 9 i 48 minuts del matí, som a Ràdio Arenys, fent camí cap a les 11 en punt del matí. Abans passarem pel punt horari de les 10, que és una cosa... Som ordenats aquí.
1: Abans de les 11 ve les 10.
0: Clar, home, som ordenats. Primer passem per les 10, després fent a les 11, i intentem no saltar-nos l'ordre establert.
1: La cronologia.
0: Per les matemàtiques. Maleïdes matemàtiques, que tants disgustos ens ha donat.
1: Bé.
0: Home, al llarg de la vida ens ha donat molts disgustos.
1: Sí, és veritat.
0: Estem seguint la roda de premsa de l'Alicia Romero. Volíem que sentíssiu ara la roda de premsa, però està fent una mena de discurs la periodista del Nacional.
2: Vaja, vam buscar totes les meves declaracions, però no.
3: Perdona, consellera, l'any 28 va dir el president de la Generalitat, va dir...
2: Nosaltres vam presentar un pla director que ens va ajudar a fer una consultora, Minsight, i que ens van presentar el juliol de l'any 25. En aquí deia que a partir del 28 podríem començar a gestionar elements de l'IRPF, no tot l'IRPF, alguns elements de l'IRPF, avançant progressivament. És un impost molt complex.
0: Molt complex.
2: Estar preparat, a banda de la delegació legislativa.
0: Ui tant, imagina't per pagar-lo. I si t'equivoques, no et veia jo la que te lien, saps?
2: L'hem treballat, saben que a més vam contractar...
0: A no ser que siguis Shakira, que llavors pagues un advocat i t'han de retornar la pasta, cosa que jo trobo bé.
2: El sector privat, molt coneixedora de les hisendes d'altres llocs, com per exemple el País Basc o la pròpia agència espanyola.
0: Bueno, és Alicia Romero, que està parlant de l'Agència Tributària Catalana. També segurament podria parlar del tren orbital, perquè com que és de Mataró, doncs també ho deu controlar, però bé, en tot cas està parlant de l'Agència Tributària Catalana amb aquest acord de pressupostos i... Hòstia, sempre... Enric Agustí, bon dia, benvingut, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bon dia, molt
0: sempre
1: bé.
0: Que es tracta de portar coses cap aquí, tot és molt complicat. O sigui, quan es tracta de que Madrid executi, oye, escolta'm, sigui un 155, sigui por un acuerdo, o sigui por no sé què judicial, o un decreto ley, esto pasa a ser nuestro. En canvi, quan es tracta de que sigui, passe a ser, deixi de ser d'ellos i passe a ser nuestro, hòstia, sempre és difícil, no? L'acord, l'equilibri, el que diran i el que faran i totes aquestes coses.
1: Coses de l'administració.
0: Sí.
1: I de la política.
0: Sí, i d'aquest país que funciona. Altres països d'Europa funcionen diferent i funcionen molt bé en aquest sentit.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, les regions i totes aquestes. Bueno, escolta'm, ja... M'agrada la brusa que porta avui l'Alicia Romero, ho he de dir. És potser del més cridaner així. Està... Bé, és un... Sovint porten unes corbates tan lletges, els polítics.
1: Sí. Ara ja no en pot.
0: Els més guais van amb samarreta i tal.
1: Sí, clar.
0: Però els polítics porten... normalment ells porten unes corbates tan avorrides,
1: sí.
0: I elles van molt sòbries.
1: Sí, clar.
0: I quan trobes algú que, bueno, no, és aquesta brusa estampada...
1: Està
0: xulo. Jo soc molt contrari. Jo trobo... Bueno, soc molt antic i molt viejo, però jo trobo que al Parlament no es pot anar amb samarreta.
1: Ah, doncs és qüestió de parlar amb la CUP.
0: Sí, sí, bueno, aquests ho han traït tot. I no es pot presentar un telenotícia sense corbata, també ho dic. Vull dir, per molt modern.
1: Els temps passen.
0: Sí, sí, i els estem fent grans, Enric.
1: I tant.
0: Escolta'm una cosa.
1: Bueno, avui,
0: què fem avui, l'aula?
1: Avui vindrà el Joan Miquel Llodrà.
0: Molt bé.
1: Per què ve? Doncs és molt fàcil, perquè avui ens parlarà del Gaudí.
0: Antoni Gaudí,
1: sabeu que, és, que fa, aquest any es fa 100 anys de la seva mort, i hi ha tota aquesta mena de commemoracions i actes. Bueno, entre ells vindrà el papa.
0: A
1: beneir el que és part de l'església que no estava beneïda per Benet XV.
0: Sí. Cobriran la porta de la façana del naixement, no, de la façana de la passió. Obrirà la porta de la façana de la passió, que no s'obre mai, i perquè vingui el papa obrirà la porta de la façana de la passió.
1: I beneirà la Torre Gran, no? La torre que fa 140 i pico de metres.
0: 172 i mig.
1: Un menys que Montjuïc. És fonamental, això.
0: Ah, sí? Per què? No sabia això.
1: Sí, això. És un dit que deien que Gaudí,
0: sí?
1: El que va fer va ser: jo no puc sobrepassar el que ha fet Déu.
0: Ah, molt bé.
1: Déu ha fet la muntanya més alta de Barcelona, en aquell moment era Montjuïc, sí. Mirau estava fora, sí. Evidentment estava d'una altra cosa, i doncs ell no podia a l'alçada de la seva església no podia sobrepassar aquella muntanya, perquè aquella muntanya l'havia fet Déu. Déu entre cometes, però l'havia fet Déu. I per tant és una mica més petita d'alçada que a la muntanya de Montjuïc.
0: No
1: fa molta gràcia, això, sí.
0: És molt curiós.
1: Ell era molt pietós, aquest home.
0: Jo coneixia la història de les xemeneies de la Pedrera, que com que la Pedrera es va fer a la República, els Milà li van dir, escolti'm, aquí no, no, res de religió. O sigui, a mi, sí, aquí no em fotis religió perquè ens, sí, cremaran l'edifici. I en Gaudí, que era cabut, va dir, vale, no, no pateixi, que no farem. I es veu que mires les xamanelles de les, des de la façana de la Casa Batlló,
1: sí,
0: si només des d'aquell punt es veu el naixement.
1: Ah,
0: pues les xamanelles, que són aquestes que semblen els,
1: sí,
0: els soldats
1: d'Star
0: Trek,
1: sí, sí,
0: doncs,
1: bueno, sí,
0: sí, sí. No, de la Guerra de les Galàxies, perdoneu, sí, doncs si els mires des d'allà hi ha un les xamanelles fan el naixement.
1: Ah, sí?
0: Sí, i és, bé, això, és allò que deia el tio fins a l'últim moment.
1: Aquella, aquella darrere de moltes peces.
0: Exacte,
1: no?
0: Eh? No, és això. Però molt interessant, Antoni Gaudí.
1: Sí, sí, per això és un és reusenc i fa 100 anys de la seva mort i per això nosaltres farem dues coses. Una de les coses que farem serà que avui el Joan Miquel Llotrà ens parlarà de Gaudí avui, ahir i avui, i sobretot a punts per una visita a la Sagrada Família. Per què? Perquè el dia 28 de maig anirem a la Sagrada Família. I hem preparat una sortida a la Sagrada Família. Aquesta vegada la sortida serà de tarda. La Sagrada, sí, Família té un overbooking de por, ens ha costat moltíssim aconseguir les entrades, perquè és que, bueno, hi ha milions de persones allà.
0: Sí, sí,
1: milions de persones allà. Això ha sigut, bueno, aquesta és la gràcia que es pugui acabar, suposo, perquè si no estava... Jo recordo quan era petit, la seva família estava parada, no hi havia res.
0: Bueno, jo...
1: I veies allà, bueno, les quatre primeres torres que després ara semblen bueno, són antigues, evidentment, sí, no? I veies alguna cosa més, però em sembla que no hi havia ni temple. Només havien...
0: Bueno, entraves per darrere, per la cripta, diguéssim.
1: Sí. Sí, i clar, tot això, clar, tants milions de visitants que té i no, tot no. Això, doncs sí, sí.
0: Ara fliparàs. Jo, a l'any 2003-2004, anava a fer footing per la plaça, al voltant de la plaça de Sagrada Família. Família,
1: sí.
0: No del temple, sinó de la plaça.
1: Ah, sí, l'anterior. La plaça que està davant.
0: La que hi ha al carrer, diguéssim, al carrer Cerdanya, Provença, Sicília,
1: sí,
0: i Mallorca.
1: Sí, sí.
0: I podies córrer.
1: Ah, no, no, o sigui, ara et carregues a quatre japonesos.
0: No, ara és impossible, no es pot. No, és, o sigui, no? I sí, baixaves, sí, pel carrer Marina i podies anar a buscar l'autobús, i hi havia una pista de bàsquet a sota la Sagrada Família, els nanos jugaven a dintre el recinte, i els nanos jugaven a bàsquet. Tot això...
1: No, això ja no. Això
0: ha passat
1: ja no,
0: a la història.
1: Això ha passat a la història completament. Ara està, bueno, vamos, està empresa pels turistes, vull dir, tots són turistes.
0: Sí, sí, el barri igual.
1: I sí, igual.
0: El barri igual.
1: Igual.
0: Joder, és una cosa...
1: L'avinguda Gaudí allò s'ha convertit en un shopping, de turistes.
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí, sí. No,
1: bueno, però forma part una mica de lo que ens toca viure, tu. Són els temps d'ara, turisme.
0: Sí,
1: I Barcelona, que és un pol d'atracció de molta gent. I bé,
0: bueno, ens hem vengut la ciutat, no? Ens hem vengut la capital, l'hem convertida en un parc temàtic.
1: Sí, és un parc temàtic.
0: I estem fent... És una mica com... Si no canviem, serà com Venècia, que sí, hi va tothom, però no hi viu ningú. I la Sagrada...
1: Venècia vivien 120.000 persones a començaments dels 50, ara viuen 60.000, més o menys.
0: Sí.
1: Diuen que viuen...
0: Sí, sí.
1: I la resta, pisos turístics i hotels.
0: I Barcelona, com algú no hi posi remei, acabarà com Venècia.
1: Hi ha zones de Barcelona molt tensionades.
0: I anirà... Sí. Bueno,
1: bueno,
0: això aquesta tarda.
1: Això, aquesta tarda, no? Joan Miquel Llodrà... No falta dir res del Joan Miquel Llodrà. No. Vull dir, és conegut, fins i tot fa una setmana va presentar el llibre,
0: sí,
1: sobre la ciutat de l'Esperança, que l'havia recopilat ell. Vamos, molt maco el llibre, té,
0: sí,
1: molta gràcia.
0: Sí, sí.
1: I clar, vull dir, és conegut per tothom aquí a Arenys, és un historiador de l'art, i avui jo penso que aquests 3 quarts d'hora, 50 minuts, doncs ens posarà una mica al dia sobre el que anirem a veure a la Sagrada Família, que de fet ho veiem, però a vegades quan entres allà i t'ho expliquen,
0: home,
1: també t'estan donant, doncs, sí, aquells matisos que el mateix Gaudí, o fins i tot els que han vingut després a fer l'obra, no? T'expliquen,
0: sí, sí,
1: el perquè, què ha passat i com va, no?
0: I quan entres allà dintre i t'han explicat prèviament, no t'avales tant,
1: no,
0: perquè
1: entres,
0: ja saps on has de mirar.
1: Sí, exacte. Entres, sàpiguen que encara que és imponent, però és impressionant.
0: Sí, sí.
1: El temple és algo
0: brutal.
1: Brutal.
0: És brutal.
1: Aquesta és la paraula.
0: És,
1: sí. Bé, això és una cosa. Després, l'altra cosa és el dia 21... El dia 21 anirem al CaixaForum, ja ho vam dir-ho, a,
0: sí,
1: veure Chess Matís, anirem amb autobús, amb autocar, no? Mm. I després, que avui és l'últim dia per fer la segona aportació del viatge de la Rioja. Viatge de la Rioja, 3, 4, 5 de juny, 3, 4, 5, 6 de juny. I avui és l'últim dia per fer la segona aportació i acabar-lo de pagar, ja tindre tot llest i preparats pel dia, per allà. i ja està. Avui al Teatre dels Seràfics.
0: Seràfics, recordeu.
1: A les 6 de la tarda.
0: Que ningú es li, Teatre dels Seràfics.
1: A les 6 de la tarda. Joan Miquel Llodrà, Gaudí, ahir i avui, a punts per una visita a la Sagrada Família.
0: Quina pena morir-se atropellat per un tramvia, eh?
1: Allà amb un tramvia, sí.
0: Morir-se atropellat per un tramvia allà al carrer Girona. És una cosa... És una molt curiosa. Què farem, tu?
1: Escolta, quan ens toca, ens toca.
0: Recordeu que avui, per tant, a les 6 de la tarda, en Joan Miquel Llodrà, i després els creus que anem a la Rioja. No explicaràs més detalls del viatge a la Rioja, eh?
1: Sí, ja t'ho explicaré.
0: Algun dia, saps? Amb més deteniment.
1: Quan s'apropi, ho t'explicarem. Vindrem i t'ho explicarem.
0: Una fabada riojana o alguna cosa.
1: Bueno, el tema
0: gastronòmic
1: està assegurat.
0: Sí?
1: I el tema vinícola, també.
0: Clar, això és que diria, home, és un país vitivinícola, vull dir que...
1: Clar, el tema enològic, em sembla... Sí, si anem amb una, amb una escala... Bueno, amb escales, amb una...
0: Escolta'm, si algú ens deu companyia o alguna cosa, ja...
1: Bueno, aviam si ens porten alguna cosa.
0: Home. Enric, t'agraeixo molt que t'hagis acompanyat. Fins ara. La setmana vinent i tornem.
1: Fins la setmana vinent.
0: Res, 10 segons, arribem a les 10 en punt del matí, fem aquesta petita aturada, mirada general de què està passant al país, amb vaga de mestres a la nostra comarca, i seguim tots just després. Fins ara.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
6: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
7: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
6: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del Ram, Esther Niubó, explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla Clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
5: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
4: Notícies en xarxa. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrants. Fem realitat casa seva.
9: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
9: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
9: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: Marta.
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
14: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
15: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
16: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
16: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
18: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Perdó, són les 10 i 8 minuts del matí. A veure, Francesc Castell, t'estàs... Molt bon dia, com estàs?
2: Perquè no sé la visual teua. Era millor, sí que envio.
1: No, era molt divertit perquè... No, no, has fet bé, era bé, però anàveu acompassats amb la Marina. Et movies cap a la dreta i cap a la dreta. Tu cap a l'esquerra i cap a l'esquerra.
2: Per això, com que he vist que hi havia alguna interacció lineal, diguéssim, ara que s'ha de moda.
1: És brava. Home, sí, sí, això...
2: La cosa lineal dels trens i totes aquestes coses.
1: Em pensava que parlaves del ball en línia, que estan fent aquí.
2: El ball en línia també, també. Ho podem lligar, també. Aquí ho lliguem tot. Ho lligues tot, molt bé.
1: Ara parlarem del tren orbital lineal aquest que sembla que construiran i que, bueno, jo crec que vull saber què en penseu i vull posar algunes dades també damunt de la taula. Tomàs Salazar, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, bon dia.
1: Com
3: bon
1: estàs?
3: Bé, bé, en línia, en línia.
1: També, en línia de l'actualitat.
3: L'he desconnectat, ara passava en línia.
1: En línia de l'actualitat del dia,
4: Que
1: en línia... Bon dia, Olga Estalella, bon com estàs? Que, per cert, en línia de l'actualitat del dia hi han dues notícies, una la coneixia... I l'altra, me l'ha dit ara l'Olga, i també la veig publicada. Una és, l'Audiència Nacional ha imputat a José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de frau de blanqueig de capitals. Li imputen, diuen que podria haver blanquejat 53 milions d'euros en el rescat d'una aerolínia plus ultra en el dia de la... Bueno, perdó, en el context de la pandèmia del coronavirus. Això per un costat. I l'altre és, i aquesta me l'has dit tu, i ara ha sortit també publicada, doncs que els Mossos han detingut el fill de l'Isaac Andic, el Jonathan Andic, perquè podia estar relacionat amb la mort del seu pare. Sí.
5: Suposo, haver estat al despatx, suposo que els advocats li diran que no parli, perquè, clar, vull dir, és lo normal que, en tema penal i més d'aquesta transcendència, que diguin, vostè no declari, té el seu dret a no declarar, llavors a veure què l'imputen, això els advocats li diran, li diran, i amb el que diguin, llavors decidiran què fan.
1: Sembla que...
5: Ara tu ho estàs llegint.
1: Sí, serà que hauria decidit si el deixa o no en llibertat a mesures cautelars. Sembla que han estat els Mossos els que han decidit detenir-lo i no pas, com deies tu, i no pas la jutgessa, que és la que haurà de dir si queden sota tutela judicial o no. Bueno, veurem que no hem donat temps a llegir-ho tot, veurem què passa.
2: És el tema Magno, no?
1: Mango.
3: Olga, quan ho ha dit a fora, a mi m'ha vingut al cap, ja l'he dit abans, a micro tancat, fa un mes i mig que van dir que els Mossos tenien una prova forense, que no estava dins de l'àmbit judicial, però que la presentarien, que la mort no hagués sigut accidental. Clar, això és una prova clau. Clar. I si ara diuen això, vol dir que aquesta prova, que no han dit quina és... Perquè hi ha secret de sumari, ho trobo bé, perquè si no començarem a especular. Però si els Mossos tenien aquesta prova, la presenten a judici i els jutges no l'havien tingut en compte i ara la tenen en compte, anem ben encaminats.
1: Veurem què passa. Succession, això, No sé si heu vist la sèrie... Crims. No sé si heu vist la sèrie aquella Succession, que no sé quin canal d'aquests de pagament feien, però que és una mica això, Grans empreses, fills, l'herència, qui es queda la pasta, l'empresa...
5: Sembla
1: una
5: pel·lícula americana,
2: I tant. O novel·les de gata.
5: I el Crims, suposo que el que has dit tu, que es veurà dintre d'un temps.
2: Carles Porta i allò prendrà. Ja en sap molt, perquè des de fa... Que és que fa un any d'això, un poc més d'un any.
1: 2024 va morir.
2: 24, 12 anys.
1: Va morir a Montserrat.
3: Camí de Montserrat.
1: Camí de Montserrat. El 14 de desembre del 24.
5: Imagina't.
1: Ja fa un
2: any i mig.
1: Un any i mig. Un comentari. Que tot és molt lent. O sigui, tot és... La justícia, les investigacions policials... 14 de desembre del 24, estem a no sé quan, de maig, 17 de maig del 26, gairebé un any i mig més tard, i encara estem aquí amb la cosa, i a partir d'aquí s'haurà de fer, si hi ha judici, a veure quan es posa data pel judici,
2: Clar, és que la justícia, i això és l'essència, que ha de ser garantista. Garantista. Sí, clar, sí, sí. I tenir garanties és tenir proves, i tenir proves és un procés lent, i clar, vulguis que no, i a sobre, que aquí, des, històricament, no? Des de l'Ubester Maiana, del Larra famós, doncs sí que aquí a Catalunya i a Espanya, sí, més concretament, doncs tot anava bastant lent, la justícia sí, sí, forma part d'aquest engranatge, d'aquesta lentitud. El que passa que sempre diuen després, però acaba arribant. Bueno, arriba quan arriba. Bueno, i també hi ha casualitats, també, perquè avui mateix, això, Rodríguez Zapatero, no? Sí. Justament acaba les
3: eleccions.
2: Les,

0: Depèn de quin jutge hi ha darrere, i s'ha vist a molts judicis d'ara.
1: I tant. Bueno, mira, escolta'm,
0: l'altre dia... Hi ha gent que ha arribat a la justícia, ho sabem, de quin jutge estem parlant, mira, que va arribar a ser jutge i l'Ola Popa la feria... Que no sé, no té... Li van enxufar, li van endullar, li van preparar les opos perquè aquest senyor que està a punt de jubilar-se arribés a la judicatura.
2: Una cosa, jo conec, i sóc amiga, del que estava al jutjat d'instrucció 39, el famós jutjat d'instrucció 39. Ja us dic jo, que si, després, per motius d'això, van caviar. Si ell hagués estat al jutjat, no hauria passat tot el que va passar, perquè jo el conec, i a vegades en reunions hem parlat de coses, i no era com la jutgessa que va entrar després, que ja sabeu tot el que va fer. És el jutge, és el que va fer el tema del 2017, 2018, tot que el van involucrar, tot això, el procés, exacte. Vull dir, és el que dieu, eh? Totalment d'acord. Depèn del jutge que hi ha en un tema,
1: sí, sí,
2: varia molt les maneres de fer.
1: Sí, sí.
2: Molt.
1: Mira, jo n'he conegut algun de jutge, no gaires, eh? Alguns de jutges. I recordo sempre el jutge Ubinya, el que va portar el crim de la Vila Olímpica, el senyor Ubinya, una vegada parlant així i tal, em deia, és que la justícia, em deia, obertament, això, pa, la justícia és més justa per a los ricos. I jo li deia, hombre, coño juez, saps? No me diga. I el tio em deia, sí, claro. Dice, porque un pobre, dice, la justícia sentencia. Dice, y luego... apelas. Y si no te va bien, vuelves a apelar. Y a base de apelaciones, al final, digo, esto es como un trozo de madera, que lo vas trabajando artesanalmente hasta que queda lo que a ti te interesa. Digo, un pobre no puede ir apelando. No tiene dinero para ir apelando. Por tanto, la justicia le viene como le viene. Y en cambio, los ricos, pues pueden apelar, dilatar... com es diu, quan refuses un jutge o un sí, tal... Sí.
2: Ai, espera, sí. Comença amb re, però...
1: És igual, ja ens sortirà.
2: Ja ens sortirà, exacte.
1: Refusar o refusar un jutge o refusar un jurat, tal. Diu, i això, al final, la cosa va creixent, i acabes talant aquesta fusta fins que al final acaba tenint la forma que a tu t'interessa. Diu, i això és així. I em va deixar... És un raonament que em va impactar, sobretot venint d'un jutge. Sobretot venint d'un jutge.
3: Clar.
1: Molt curiós. No sé. I després, jo he estat... Que ara diumenge vam fer el reportatge aquest de TV3. Jo he estat seguint el judici dels Pujol cada matí.
3: Ara ho anava a dir, sí, anava a dir. Això és veritat... fins al cert punt de que quan hi ha dos poders fàctics molt importants que xoquen, no? Després aquí la cosa a vegades hi ha unes tensions molt fortes i a més el cas Pujol perquè s'ha demorat de 2014,
1: sí.
3: 12 anys almenys, no?
1: Sí, sí.
3: Aleshores, clar, amb un pobre desgraciat que ha robat una gallina, ara poso per cas, no? Doncs això amb un 3 i no res es queda liquidat, no? És veritat això. Ja ho deien també antigament... el refrany castellà deia juicios tuvieres y los ganases.
1: Sí, sí. Sí, sí.
3: Los ganases, primerament, tenir molt de diner i de més. Sí.
1: I després, en aquest judici, per exemple, coses que després jo ahir no entraré ni sortiré, però coses que clamen al cel el que anomenen el superpolicia, que és el policia de l'UDEF que va fer 48 dels 60 informes sobre els quals s'ha consolidat l'acusació. 48 dels 60 el va fer un policia que, quan encara no li havien fet cap pregunta, el jutge li diu, ¿usted tiene alguna cuestión personal que le pueda impedir decir la verdad? I el tio diu, bueno, yo tengo animadversión hacia los Pujol. Que això invalida... automàticament invalida la declaració i els informes. I, en canvi, el jutge va optar per dir, bueno, está, no, querrá usted decir que... Y no le, pero usted es profesional.
3: Como otros tantos. Claro,
1: no és professional. I, per tant, aquest senyor va declarar durant dos dies, per cert, que van ser 11 hores de declaració, va declarar explicant. Això, i res, una cosa més. I el fet de que la sensació, veient aquest judici i algun altre que també ha

0: seguint aquests dies, i és que saps allò de que tothom és innocent fins que es demostri el contrari?
1: Induptio pro reo. Llavors, sí, hi ha dubtes.
2: No ho has dit, això, perdona?
1: Induptio pro reo. És una frase que la fan servir amb dubte a favor del pres, de la persona que està jutjada. Si tu no pots demostrar totes les coses que volen que es demostrin contra els Pujol, a mi el fill gran ja em sembla que la pringarà, però les germanes i tot això no es pot demostrar. Hi ha coses que no s'han demostrat. Per tant, no les poden acusar, vull dir...
0: Sí, aquí hi ha una cosa, i estic de... Aquí hi ha una cosa que és...
3: Anem a la Shakira, ràpidament.
4: Sí, ara diuen volareu la Shakira. No, però això és...
1: Però lliga... perdona, la Shakira, el Pau Molins és el seu advocat i ha aconseguit això, eh?
0: Ah, molt bé. Ah, o sigui que estàs contenta amb això, eh?
3: Bueno, tenir un bon bufet que s'ho vulguin pagar, clar.
1: És el que dius, eh? I els diners.
4: I els diners.
1: Exacte.
0: I la pasta. Dos coses. Referent als... I lliga el mateix amb... Jo em pareix amb Shakira, que és la famosa deixa
1: de l'avi Florenci,
0: sí, que és l'inici de tot, és a dir, d'on surten aquests diners, no? I que la fiscalia manté que no hi ha deixa, sinó que en realitat va ser aconseguit irregularment amb negocis opacs, ¿vale? I la família diu que no, que és una deixa d'un senyor, que tal i Pasqual. Clar, si tu mires fredament, la fiscalia el que ha de demostrar és que aquests diners s'han aconseguit amb negocis opacs, que no ho ha demostrat. És a dir, la
3: cosa que és molt difícil, moltíssims anys, també.
1: Fa molts anys, clar, i a veure...
4: Hi ha testimonis importants, com la dona d'en Pujol, que ja no hi són. I per exemple, la seva paraula no sabem què...
1: I a més, el que dieu vosaltres, fa molts anys, vull dir, aquella època les coses anaven diferents que ara, Vull dir, els empresaris i totes... És molt diferent la concepció de la...
4: I deixa'm llegir entre línies. I no és l'únic que portava diners a Andorra.
0: No. Però si el judici
4: es diu... I pel pas
0: diu...
4: de la casa, i de manera il·legal,
1: veritat,
4: i amb
1: Tomàs,
4: bosses,
1: sí.
4: I propers al Maresme, però, per dir
0: si,
4: alguna cosa.
0: Si va haver un empresari, un dels empresaris que declara, en un moment donat un senyor gran, perquè, clar, tots eren grans allà, perquè, clar, que fot 20 anys, tots eren grans. I un moment que un dels empresaris li diu, oiga, diu, és que... Llevar dinero a Andorra, en Cataluña, era una tradición familiar. Es decir, aquí, pues, quien menos a la que tenías cuatro duros, te los llevabas a Andorra por lo que pudiera pasar. És a dir, i li diu així, obertament davant del jutge, que dius, sí. Però és que és veritat. Però, o sigui, qui tenia quatre duros se'ls emportava a Andorra, no? Però ha de ser la fiscalia qui demostri d'on surten aquests diners de la deixa. No pas dir, bueno, como esto no es una deixa, usted es culpable. No. I és el mateix que li ha passat a la Shakira. Què ha passat? Que aquí el jutge s'ha agafat a la llei i li ha dit a Hisenda, oiga, ustedes no han demostrado que esta señora estuviera aquí viviendo 183 días durante el 2011. Bueno, es que tenía con... Es que igual, porque venía a ver a sus hijos... Bueno, un momento. ¿Ustedes han demostrado que esta señora estuviera aquí 183 días? No, pues no residia en Espanya. Per tant, la tributació no l'havia de fer en aquest país. Per tant, li tornen els 50, 55 o 60...
4: Que l'han apel·lat.
1: Han apel·lat, però això va per llarg, Això va per llarg, eh?
0: Però la història és aquesta. Al final, qui acusa és qui ha de demostrar que hi ha un delicte. I no és que jo tingui cap interès en que absolguin els Pujol, que no, ni que absolguin la Shakira, que a mi m'és igual.
1: Que és igual.
0: Bueno, prefereixo que absolguin la Shakira que guanyi Hisenda. Jo a Hisenda li tinc tanta mania que està... Prefereixo que tal. Però és una de les bases del sistema judicial i de la llibertat del nostre país, la presumpció d'innocència. És a dir, que és que el contrari era el que feia, és el que fa el feixisme. Tu ets dolent. Per què? Perquè jo ho dic.
1: La Inquisició.
4: I no hi ha res a replicar, perquè la veritat absoluta la tenia d'ells. Si hagués ser jutge no vol dir ser un déu. I llavors, clar, cadascú interpreta la simbologia de la justícia com vol. I la justícia... Jo, per lo que sé, on hi ha més imparcialitat en el món de la justícia, potser m'equivoco, és amb el món laboral. Amb magistratures, perquè la base del jutge sempre té la raó a l'indefens, que en aquest cas és el treballador, eh? I suposo que a partir d'aquesta missiva, per lo poc que conem del món de justícia laboral, eh?
3: I aquí hi ha un tema de fons, també. Tot això també vol pressupostos, perquè l'administració de la justícia tingui una mica d'operativitat i d'eficàcia. Clar, si tu tens pressupostos... No tenim pressupostos, d'entrada.
0: No tenim. Bueno, ara n'has un acord i tal.
3: Ara hi ha un acord i tal, i es prorroguen els que hi ha, i de més... I tu veus, i perquè jo també ho he vist, i tothom ho pot veure, les carpetes del segle XIX, allà que cauen
4: dels jutjats.
3: Dels prestatges. Sí. I clar, fa fer que això, que tot el procediment, diguéssim, si no tens recursos, en tots els sentits humans, de diners, etc, doncs, evidentment, no podràs, diguéssim, fer unes investigacions com caldria, aquestes proves que diguem, físiques, sí. El contrari, clar, per demostrar les coses, hi ha que tenir temps, diners, personal, etc, mitjans.
4: Tot, és tot.
3: I clar, una forma, diguéssim, del poder embastrat de general, saps què? Com que aquests es poden tocar una mica el crustó,
0: sí,
3: deixem-los sí, una mica pobres, que no pugui... no puguin fer maniobrar massa, perquè si no tots hi sortien perdent. Ara he exagerat, ara he fet un... diguéssim, un mani magnum.
0: Un cap mas, sí.
3: Un cap mas. Però, bueno, una mica és això, també, no? Si volem que la justícia funcioni, dota-la.
0: Sí, sí, sí.
3: Dota-la, dignifica-la, etcètera, etcètera. I això, clar, no es fa, i amb una sabata i una espardenya també no pots... Sí, sí.
4: Jo diria que és la part de l'administració pública que és la que està més deixada de la mà de Déu, la que sembla que encara estigui en el segle XVIII, eh? Els ordinadors va ser com un avenç per ells, però el que dius tu, la imatge és, entres als jutjats, ja sigui un registre civil o que sigui, les pilones de carpetes sí, que estan sí, acumulades tots, amb la pols, sí. Aquella imatge, a més, si ha plogut i hi ha goteres, encara la imatge és més dantesca,
3: sí,
4: no?
3: Però
4: la imatge és aquesta.
3: Hi ha gent que té molta vocació i molt d'interès que funcioni, i més, perquè és un puntal de la democràcia, que quan arriba, diguéssim, a entrar en aquesta administració, parlo en concret de secretàries de juntats i més, aquí a Arenys de Mar mateix, jo n'hem conegudes, sí. Desesperades.
1: Sí, desesperats, sí.
3: Autènticament desesperats.
0: Sí.
3: No, inclús que... deia una frase, prefiero un chiringuito ahí por Cádiz y el sueldo cortado por 10.
0: No, no, però és veritat, el jutjat d'Arenys entres a fer qualsevol gestió i si puges a dalt, que és on estan els jutjats d'instrucció, hi ha aquelles sales que hi ha sempre 5 o 6 persones treballant, sí. unes mans de carpetes, allà, que dius, hòstia, no ho sé, això... I pel que sembla, bueno, veus l'edifici, si et mous una mica per l'edifici, està superdeteriorat. Sí. Superdeteriorat. Amb humitats, coses trencades...
4: jo havia denunciat, els funcionaris ho havien denunciat sí, més d'una vegada públicament amb pancartes i tal, però bueno...
0: Sí, ho he dit.
3: No, i Arenys, a nivell comarcal i de més, i extracomarcal, tenia un pes judicial sí, important sí. I un nom i d'això. I pel que sigui, pel que parlaven, diguéssim, aquesta deixadesa i de més, per poca dotació, per falta de reciclatge, etcètera, doncs s'ha anat deteriorant, no? I després, a última hora, corre-m'hi, i encara veiem aquestes carpetes del segle XIX, dic jo, no? Amb les noves tecnologies que no sé si saben fer emprar del tot, tampoc.
0: Hi hauria
4: aquest és el problema.
0: I si voleu, i ja saltem a altres qüestions, i algunes poden lligar directament amb els pressupostos o no, però, i si voleu, podríem parlar també en si mateix del que és els Mossos d'Esquadra, l'operativa de Mossos, les dificultats que estan tenint i que tenen per... És a dir, que falten Mossos i que hi ha un problema greu. Aquest cap de setmana hi ha hagut no sé quantes conyes que s'han resolt a trets per l'Hospitalet, a Sant Adrià, no sé on. Ja fa dues o tres setmanes que cada cap de setmana passa una d'aquestes.
3: Això va increixent. Analitzaríem la trajectòria d'això, aquesta tensió social que hi ha, motivada per mil circumstàncies, també, per grans injustícies socials i demés.
0: Bueno, i una realitat, aquí algú deia...
1: Però algunes són màfies, eh? No són injustícies socials.
4: Són màfies.
1: Tu dius injustícies...
3: Que també...
4: Va lligat,
3: també lligat amb això.
4: Sí.
3: misèria fa més misèria, sí, de vegades, i aleshores, clar, no és el mateix, diguéssim, la tensió que hi pugui haver a la mina que la que hi pugui haver, diguéssim, a altres màfies, no? Sí, sí, evidentment, que hi ha classes a tot arreu, hi ha classes, i a la delinqüència, a la gran delinqüència, també hi ha classes, clar que sí.
0: Ahir algú deia que Catalunya s'ha convertit en el jardí de la droga europea, és a dir, que aquí tenim plantacions... per un lloc que hi ha un munt d'entrada de droga perquè han descobert que a través del port, a través del transport i tal, no sé què, entra un munt de droga i que moltes de les coses que estem veient de trets són sicaris i són ajustos de... Doncs...
1: Tot va començar amb aquell que vam... Aquell de la, que vam
4: a la travessera de la Gràcia. No,
0: el Hamelin, aquí, no?
1: El pare del Montgat.
0: I que això és així, que això va més, i que, de fet, els Mossos ja fa molts anys que ho estan denunciant, sí, perquè els Mossos ja s'estan... ja fa temps que els Mossos s'ho veuen venir. L'altre dia vam parar aquí a la P7 un cotxe amb 12 Kalashnikov al maleter.
4: I van fugir, els tios van fugir.
3: No fa por, això, fa por, perquè... Va augmentant, això.
1: I sabeu què va passar? Perquè hi havia policies, molta policia allà dalt, on hi ha els xalets aquells, els xalets que...
3: Que parles d'Arenys de Mar?
1: Sí, d'Arenys de Mar, sí, sí. O sigui, ha vingut d'Europa, em sembla que es diu així, per allà que hi ha uns xalets adossats, que són xalets. Es veu que l'altre dia a mi em van preguntar si jo sabia què havia passat, jo no sabia, perquè jo dono dintre. Es veu que van començar a venir policies i ambulàncies i de tot, com si hagués passat alguna cosa en una casa d'aquelles, en un d'aquells xalets. Jo no ho sé. Vull dir, no sé si vosaltres ho sabeu.
4: Que havia, a Mataró sí que hi havia unes imatges la setmana passada, també una zona d'aquestes de torres, cap a la zona dels Salesians, deien, que era una macrooperació policial que no sabien res qui, era a duanes, la policia d'aquests que van sense uniforme de duanes, que era impressionant, la policia nacional, i no sabia res ni l'alcalde de tant de secret de sumar que hi havia. I se m'han endut 3 persones detingudes, no sé quants quilos, dintre del jardí tapat, una plantació de marihuana, a més, no sé quantes armes, i sembla ser que eren uns tios buscats de tota Europa que estaven a Mataró i feien una vida completament normal.
0: Bueno, aquí a Llavaneres, ara fa un parell d'anys, van enganxar a un mexicà que era amagat en una casa aquí, no sé si a Supermaresme o a la urbanització al costat, que portava aquí vivint no sé quant de temps, havia obert un restaurant i tot, i el tio estava allà amagat perquè l'estaven buscant a mig món, perquè es veu que el tio era el que movia més producte, saps? Vull dir que és que ho tenim aquí, si és que ho tenim aquí, sí. I els Mossos fan el que poden. I amb el que poden i amb el que tenen, que després els foten als instituts en comptes de tenir-los vigilant les aduanes, que això també algú hauria de donar explicacions, eh? Però, clar, ens hem de començar a acostumar a aquestes coses. Igual ara amb els pressupostos. Igual ara amb els pressupostos ens en donen més, no?
4: Potser sí. Els ajuntaments deuen estar contents. Jo penso que de tots colors, Perquè algú els hi caurà, no?
0: Espero, no ho sé. Aquí... Bueno, algú els hi caurà. Escolta'm, això d'aprovar els pressupostos és com la loteria de Nadal. Aviam, si no et toca el Premi Grosso, et toca la pedrea.
4: Però l'has haver comprat, eh?
0: Sí, clar, però bueno, aquí tothom compra.
4: Clar, per això.
0: Aquí sembla que tothom compri, no? Ara tenim això del tren orbital, que tothom està tan content que es faci això del tren orbital i tothom es veu el 2040 anant en tren de Mataró a Vilanova i la Geltrú.
4: Avui fotien conya, deien, i hauran de parlar de la Roca. Diu, per què? Perquè viu l'illa.
0: Home, ja, segurament ja seria així.
4: Fotien conya avui.
3: No és una cosa nova, eh?
4: No.
3: Molta gent creu que això ara és un invent que s'han tret de la màniga perquè...
1: Poder aprovar els pressupostos.
3: Exacte. És que hi ha alguna pedra filosofal que pugui desencallar tot això. No? Hi ha una cosa de l'any de fa 15 anys, em sembla, o més, no?
1: Haurien d'arreglar les rodalies.
3: Exacte, el debat és aquest, també. El debat és aquest. O sigui, vestim un sant i que hem de despullar un altre, no? O sigui, que també, de vegades, seiem un as de la màniga i fem màgia aquí, no? Ara farem màgia i de repente tot això serem més feliços i arribarem a l'hora i tal i els trens seran com els de Tòquio, etc. Bueno, aquest projecte jo recordo, en aquesta taula em sembla que aquesta taula encara era l'antiga, sí? Haver de parlar d'això.
0: I tant.
3: Sí, parlat, sí.
0: I tant.
3: 2004,
0: Joaquim Nadal.
3: 2004, sí. Aquesta ràdio començava aquí.
0: Sí, sí, sí.
4: No? Quan parlàvem, sí, sí, del corredor mediterrani famós, d'una mica lligat.
0: Sí, sí, anava per aquí.
3: Sí, clar, però, una mica lligat, sí.
0: Ahir vaig buscar unes dades així per sobre. No hi ha dades exactes de què costa. És una previsió del que pogués, del que podria costar. Però portar la línia de tren de la costa a l'interior, aproximadament, té un cost de 4.500 milions d'euros. El tren orbital costa 5.200. És a dir, és més car el tren orbital que la previsió que es pot haver fet de moure la línia de Rodalies, els 45 quilòmetres de línia de Rodalies de la costa a l'interior. Per una línia es veu que no hi ha diners, no hi ha diners, és que són molts diners, no els podem, no els tenim, però per l'altra sí que els tenim. Jo no ho entenc. Quants viatgers van a la línia de Rodalies? Més de 39 milions cada any. Quina és la previsió que es té d'ús de la tren orbital? No arriba als 36 milions.
3: Sí, són aproximacions, sí, això, que sempre en el temps, en el decurs, diguéssim, de l'execució o la posada en marxa, fins i tot, si fas un recompte del principi i el final, sempre hi ha un decalaix enorme, enorme. Mira, aquí ara mateix ho veiem al costat del jutjat, les Clarisses.
0: Sí, sí.
3: Les Clarisses, quan va començar ja fa 10 anys, sí, més. És un degoteig. Aleshores, clar, aquesta previsió 2040 i no sé quants, és a dir, 4.000 milions...
0: 5.200.
3: Això és un desideràtum, no? Desideràtum vol dir, bueno, sí, més o menys podria anar per aquí, càlculs d'avui mateix, més o menys, podria arribar a això. És igual que allò de la costa. Si la costa, diguéssim, ho vols soterrar tot, que seria l'ideal, perquè, clar, el canvi climàtic també juga molt aquí, sobretot a la costa. Per evitar, diguéssim, els efectes negatius del canvi climàtic, la proximitat del tren a la costa, doncs això costa, i valgui la redundància, costa moltíssim, es dispara, no?, per soterrar. Un quilòmetre parlaven de no sé quants mils milions, no?, també.
0: Sí, sí, sí.
4: I a més, al darrere hi ha expropiacions, hi ha gent que també es queixa perquè aquesta línia, les vistes que tenim són privilegiades, trobarà gent de tot arreu per anar dient la seva i...
0: Però escolta'm, però jo crec que aquí s'ha de ser, o sigui, s'ha de ser diligent. O sigui, la línia de tren, la seva principal tasca és portar gent d'un punt a un altre.
4: I pràctic.
0: Amb temps i amb forma. Si després tens vistes... Mira, el metro de Barcelona no té una punyetera vista, perquè va tot per un túnel, tot és soterrani. Ara, la gent està encantada.
4: Clar.
0: Per què? Sí, sí, sí. Perquè no veu res.
4: Bueno, però va ràpid.
0: Està encantada, menys quan li foten la cartera. Però això és un altre tema. Clar, això és un altre tema. Però la gent està encantada, perquè va d'una punta a l'altra de la ciutat, tal, no sé què...
1: I ràpid.
0: Per tant, les vistes, ja... Mira, escolta'm, ja farem fotos, ja no sé, ja viatjarem d'una altra... Però aquí el que compta és que et portin d'un punt a l'altre de manera ràpida i diligent. I això ara mateix Rodalies no ho està aconseguint. El Col·legi de Geòlegs és el que ha dit, s'ha de portar aquesta línia a l'interior ja, perquè el canvi climàtic, el mar, el no sé què... I no, però no és un problema del govern, en aquest cas, de Salvador Illa o de Pedro Sánchez,
4: no.
0: Que ho és, perquè són els que tenen la responsabilitat. És un problema dels que hi ha a l'oposició, ni Déu està apretant res. O sigui, ni els d'Esquerra, ni els de Junts, ni els del PP, ni els de la CUP, ningú. Està aquí, tot, que si el tren orbital, que si... Hola? I la línia del Maresme, què fem? No hi ha projecte, saps? Jo crec que aquest és el problema.
3: Hi ha una data curiosa que es deia, el 2004-2010, més o menys aquests anys, que se'n va parlar d'una forma, diguéssim, aïllada, de vegades també, perquè no hi havia una continuïtat, i veies que allà era un avantprojecte i una idea... Aquí on estem ara, el Calissai, era una parada. Una parada.
0: Sí, senyor.
3: Una parada. Això se'n va parlar bastant, també, no?
0: Sí, senyor.
3: I també jo penso que ara, home, ja aprofitem perquè hi ha parts d'aquesta, diguéssim, aquesta línia quebrada que en deia abans, no?, que enllaça, diguéssim, als diferents ciutats i més d'aquest Arc de Sant Martí, sí, a l'entorn de Barcelona. Sí. Doncs aquesta quebrada, ja hi ha part fetes, hi ha part que estan fetes o programades, projectades. No s'havia començat de 0-0, també, sí. Això també s'ha de dir.
0: Sí.
3: I a veure això, quina projecció té un cop s'hagi salvat, diguéssim, salvar els mobles, perquè això és salvar els mobles, salvem aquests propostos i ja veurem. Sí,
0: clar.
3: Bueno, clar. Pilota cap endavant.
0: Sí.
4: Però... d'aquí al 2040 ja en parlarem, exacte. No?
3: Pilota endavant i vinga.
0: Clar, és que aquí hi ha moltes coses que s'estan tancant, per exemple, això, l'Agència Fiscal Catalana, la gestió del litoral, si d'aquí un any i mig en eleccions a Madrid i el govern canvia, que no dic que hagi de canviar, però... un dia o altre canviarà, i si planifiquem obres a 2040, dubto que governin els mateixos des del dia d'avui fins al 2040. Per tant, el dia que es produeixi un canvi...
1: tot anirà.
4: És que lo de la zona franca que està bé dintre d'aquest projecte. Això, que aquí el Ministeri Madrid tenia una part molt important, digue'ls que perdin, que hi ha part del PIB que està aquí dintre, digue'ls que deixin de perdre el poder.
0: Jo recordo, amb això de les infraestructures, jo sempre, abans ho he explicat i ho torno a explicar. L'estació de la Sagrera s'havia d'haver obert com a molt tard el 2015. Es deia que s'obriria el 2012. A dia d'avui ja s'ha dit que s'obrirà el 2032.
4: Sí, portem 24 anys, eh? Sí, sí, tira vale. Que te vas.
0: I havia de costar 530 milions d'euros i el Tribunal de Comptes va parar l'obra... quan ja portaven gastats 2.700 milions. Vale? I van apurar a les 8 constructores que estaven executant l'obra. És a dir, que aquí hi va començar el 2009. Va començar el 2009 el que és estrictament l'estructura de l'estació. Van dir 2009-2012, 2012-2015, bueno, 2026. I encara estem com estem. Vull dir, que quan es planifiquen aquestes... oh, el 2040 tindrem... vale, vale, vale. Però, mentretant, arregli'm això d'aquí, sisplau. El túnel de Rubí, busqui-li una alternativa en aquestes coses. És a dir, que em sembla molt bé, però faci que els trens funcionin, els nous o els vells o els que vostè vulgui. Perquè, al final, és com, no? La sensació és que... no és com les plaques fotovoltaiques que havien de posar aquí al costat de l'autopista, quan van venir 4 consellers a posar-les i ara fa 6 mesos van dir que començaven les obres.
3: Sí, sí.
0: Hòstia, les deuen estar portant a mà...
3: i de Singapur.
0: Una des de Singapur, un tio, cada placa sota el braç.
1: Com les...
4: o potser estan amb un contenidor al port de Barcelona amb un vaixell.
0: Igual deu ser això. Però, coi, jo no havia vist que unes plaques es triguessin tant a posar.
4: Però si això ho extrapoles a Arenys de Mar, abans ho he dit en francès, el tema de les clarisses, per fer una cosa de proximitat, no? Els diners que ja portem gastats, la lentitud de l'obra, i ara apretem per no perdre el màxim possible de subvencions, no? Sí, que... sí. És com també deixem una comparança, estava dient, eh? Tenim un bus que va d'Arenys a l'Hospital de Mataró, sí, no? La gran majoria de la gent que va està malalta i molts tenen mobilitat reduïda, no? Com puixes? Si la plataforma no va, i un senyor que va anar en cadira a rodes li va dir cojo un taxi al conductor de l'autobús. I això està dit a TV3, una de les persones responsables d'aquella moguda. La gent té memòria curta, ja no ens en recordem d'això. Ja no ens en recordem que és necessari. Jo vaig agafar l'altre dia el bus, la part darrere, la barana, quan t'agafes, caus. I si no t'agafes bé...
0: caus.
4: Eh? Sí, sí. Caus per la manera de baixar. 4 escalons. Quan entres, intres 2 escalons més. Era, és un bus que ha d'estar... si tot ha d'estar adaptat, la gent que va a l'hospital, que molta tenen mobilitat reduïda, o són gent gran que van en crosses, no s'hi estàs posant la vida fàcil.
0: No.
4: I la resposta no és agafi un taxi. Vostè sap si m'ho puc permetre pagar-me un taxi, que són 22 euros d'Arenys de Mar a l'Hospital de Mataró, i 22 de tornada?
3: Sí, però la culpa no la té el conductor.
4: No,
3: he vist seqüències aquí davant mateix,
4: sí, sí.
3: De la gent que insulta el conductor. L'altre, sí, mira, fa una setmana hi havia vaga de seguiment i de més, i va haver de... com que hi havia llocs que hi havia talls de carretera i de més, doncs el bus aquest portava retras i portava problemes i tal. Quan va arribar aquí, un fullon de gent que arribava tard i de més, i el primer, i cosa natural, no, el primer que va rebre va ser el conductor.
4: El pobre conductor.
3: Diu, jo ara ja anaré damunt i no em feu... perdre més el seny, perquè jo tornaré loco i tal, i hi va haver una certa discussió, va anar d'ells damunt, i diu, vindré d'aquí mitja hora, jo no sé si he tornat o no.
0: I ho has anat a casa.
3: Bueno, i ho ha apurat
4: i et deixes dir una cosa.
0: Ja, jo, sobre autobusos?
4: Sí, autobusos. Vale, fa un mes i mig que vas gratis. S'ha espatllat la màquina de fitxar. Jo fes de fa un mes, no anava. Vaig anar aquesta setmana que passa un mes i no va. O sigui, i el diu la conductora. No puxi, no va la màquina, està espatllada. Ja ho saben.
1: Això?
4: El bus de la Sagalés.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
1: Jo l'agafo i que vaig amb el tren i l'altre dia...
4: No, aquest, el que va d'aquí a l'Hospital de Mataró.
1: Ah, de Mataró. Pensava que deies els que pugen fins a...
4: El que para el Calissai fa un mes que sí? Jo encara he d'estrenar la tàrbia.
1: Ah, ostres. Hòstia,
0: vaig preguntar... Bueno, no aixecaré la llebre, però bueno, saps? Vale.
3: No, ara... ja creiem.
0: Dos coses molt...
3: Tu vas ensenyar aquí la cartolina impoluta.
0: Referent als autobusos, que ara resulta que l'autobús Arenys-Barcelona, que s'havia d'estudiar per posar-lo, ja ens van dir, amb el nou la nova planificació d'autobusos de Catalunya i tal, ara la nova planificació es farà el 2030 i pico perquè la Generalitat ha decidit que els autobusos s'han d'electrificar. I com que les empreses han de poder electrificar els autobusos fins al 2032. Clar, a veure... si això fas un concurs...
1: I
0: clar,
1: moltes coses ja no les veurem, eh?
0: Fas un concurs públic
1: i
0: dius...
1: O no hi podrem anar.
3: Segur que no.
1: O no hi podrem anar, perquè clar, dius...
0: Clar, aquesta... Què volies dir abans, Olga?
1: Però és que quan acabem el tema que estem parlant ja ho comentaré, perquè és un incís d'una cosa, però no vull trencar la conversa.
0: No pateixis. Tenim. Doncs això, 2032, dius, home, a veure, Generalitat, de veritat, que ens hem d'esperar el 2032 per tenir un bus que vagi d'Arenys de Mar a Barcelona, de Canet, Arenys de Mar, Arenys amunt, i vagi fins a Barcelona. De veritat. O sigui, això de l'electrificació no es podia fer d'una altra manera. Fer un concurs públic i posar com a condició que els autobusos estiguessin electrificats, perquè així... És com...
1: És dantesc, ho sento.
4: Sí.
0: Tot és com molt sorprenent. Tot és com molt sorprenent. Molt sorprenent.
4: I cada any que passa és pitjor, eh? Perquè vas afegint molt més deixadesa, molta més cosa. La població creix, no es té en compte, i en lloc de planificar... A llarg termini és ràpid i malament. I llavors, quan es fa ràpid i malament, no anem bé.
3: Les solucions, després, són petites, són parxes... Pedaços. I sí.
4: Bueno, si el pedaç el poses aquí, et petarà per allà, eh? Si no canvies la canonada sencera, has arreglat això. Però et petarà per aquí, perquè la pressió se'n va cap a l'altre costat.
3: Per tant, resumint, per mi, el projecte aquest orbital és una bona idea i tal, i el veus allà plantificat, diguéssim... tots els trams i això, però penses, bueno, i això serà realitat o serà una fantasia més de les moltes que hem vist també i fins que la cosa no peti per un costat no.
0: Sí.
3: Em fa recordar la claveguera que ve d'Arenys de Munt, per exemple, fa l'alcalde era el senyor Vinyes, recordo.
0: I tant.
3: Hi va haver un escapament i va arribar al mar i tal, i, contaminació i alarma. Es va fer un bypass provisional.
4: I encara dura, no?
3: I encara dura. I el que dura també és el projecte aquest, que és el desviament que hi ha d'haver, diguéssim, des d'aquí l'entrada de Can Jolpí, directament cap a la depuradora, i no que faci tot el trajecte com fa ara, diguéssim, que passa per Arenys de Mar, la platja, la seva platja cap a Canet, i després tocant a Canet, a la frontera, des de la platja cap amunt, diguéssim.
4: I estaven d'acord els dos ajuntaments,
3: Sí.
4: Estaven d'acord els dos ajuntaments.
0: Sí.
3: Però després, a última hora, sembla que el projecte no va agradar, no sé
4: per què. Per l'edifici, no? No veiem per una cosa l'edifici, tenia que ser respecte a medi ambient, una cosa d'aquestes.
3: Sí, alguna cosa respecte visual, també, sí.
0: Volia buscar la dada concreta. No vull desesperar ningú, però l'eix transversal, aquesta carretera, la C25...
4: C25, sí.
0: Va ser inclosa per primera vegada en un projecte oficial l'any 1935. Ah. Amb la Segona República.
4: Sí, tant.
0: Diu... És que no sé si era la primera o la Segona República. La va dissenyar l'enginyer Victorià Muñoz i Oms. I va ser impulsat per la Generalitat de Catalunya Republicana durant la Segona República entre l'any 31 i l'any 39. Es va començar a construir l'any 97.
3: De què és transversal, de quin tram parleu? Ara
4: de, tot, tot. De Lleida, Girona.
0: Des de Girona, des de Girona a Lleida.
4: Va pel Montseny.
3: El que dieu aquí i tal...
0: No, no, aquí, ah, bueno, perquè va per allà. És a dir, perquè sapiguem com funcionen en aquest país les grans obres. Eh? De l'any 35 o 30 i pico es planteja la necessitat de construcció d'una carretera i no s'executa fins l'any 97. No volia ser inconcret en el dia de la inauguració, però bueno. En diferents fases, completant-se l'any 1997. No va estar acabada fins l'any 97. I transformada en autovia a l'any 2010. Un projecte del 35.
3: Per això, el que tenia raó, nosaltres no hi serem. I els nostres fills, tampoc.
0: Tampoc.
4: A més, d'aquesta... Diu que el tros de Granollers a Mataró serà l'últim que es farà. Per tant,
0: anem a parar.
4: Tot està, perquè, el que dius tu, perquè tot està mig fet. Llavors, el tram que s'ha de fer nou és Granollers-Mataró, que no hi ha res, s'han d'expropiar terrenys a la zona industrial, on hi ha grans empreses, hi ha la Nivea, hi ha la Velcro... I aquesta empresa alemana que fa tirites, com expropies tot això?
1: Sí, Tomàs, ara, perdona, però és que el fort és que tu vas amb un bus que és directe de Mataró a Granollers i vas amb 20 minuts.
4: Sí, sí,
1: i si vas de conya, vull dir, perquè...
4: Vas perfecte.
1: Perfecte, sí, sí, sí, i et deixa allà on, a l'estació d'autobusos d'allà. Vull dir que dius, és que no trigues res amb autobús. Vull dir, a vegades, és que, bueno, ja ho faran, però...
4: La gent que va a l'universitat i agafa el tren a la plaça de les Treses de Mataró, està a Bellaterra en 3/4 d'hora. I tu, si agafes el tren, has de baixar a Barcelona, fer enllaç, esperar el que vingui, que funcionin bé, i tira amunt, t'estàs una hora i mitja, és molt ràpid.
1: 20 minuts, 25...
0: Bueno, hi ha una cosa que vull explicar abans, però...
1: El meu incís.
0: Sí, el teu incís, va.
1: No, a veure, el que dèiem que fan els governs i les coses, sí, i els parlaments, el Parlament, el Congrés, sí, el mes de novembre, es va aprovar que es tramités una llei dient que les persones que tenien més de 40 anys cotitzats, sí, que ara la majoria, sí, no arriben, sí, a això, sí, sí, amb més de 40 anys cotitzats i que tenien una penalització, és l'associació de jubilació, perquè els van acomiadar, perquè es van posar malalts o pel que sigui, si tenien més de 40 anys jubilats, que aquesta penalització els hi traguessin. Això es va aprovar pels grups polítics al novembre. I ara estan fent vídeos que li estan enviant al Sánchez i als d'allò, dient que, escolta, que ha passat mig any, pel que dèiem de les... I vosaltres no dieu res, només... A veure... Són 900.000 persones, d'acord? Però són 900.000 persones que alguns diuen ara, i que s'ho pensin, perquè, clar, a veure, molta gent que podia votar el PSOE, a veure, són ells els que ho estan endarrerint perquè és el govern. Llavors dius, per això, que fan, diuen coses per fer volar coloms, i després, sí, a l'hora de la veritat, no es fan.
4: Ho aproven la llei, la lletra petita, que és el que diu, que sí, quan s'aplicarà, com que no te la mires, i és així, el que deia abans, el gran titular...
1: No, jo volia dir...
3: I com això, llei de dependència...
1: Exacte,
4: sí, els malalts de la L mateix, que és...
1: Sí.
3: Hi ha quantitat
1: de coses d'aquestes.
3: Sí, d'aquesta, sí, que clama el cel, sí.
0: És veritat.
4: No. Els malalts de talidomida, que tu saps, sí, molt bé el cas, que jo és un dels afectats, per manca de proves, no apliquen la llei. La manca de proves. Un pot de pastilles de l'any 64. Tu tens un pot de pastilles? Segona prova, una recepta. Receptes no diuen perquè les pastilles les van prohibir i les regalaven als metges fins a l'any 75 a l'estat espanyol. L'únic país d'Europa que va mantenir les pastilles de la famosa talidomida a Europa. I és l'únic país d'Europa, l'últim ha sigut Itàlia, l'únic país d'Europa que no s'ha reconegut aquest col·lectiu, que no tenim cap culpa que ens donés unes pastilles que provocàvem la formació a les dones embarassades als anys 60.
1: Sí, sí. No, no.
4: I sort que si una mare va prendre 4, encara. Però les mares que van prendre el pot de 60 pastilles, a Galícia hi ha uns casos de gent que no tenen ni extremitats superiors ni inferiors. Hi ha vídeos explicant. I horrible, eh?
0: És
4: horrible.
0: No, no.
3: Que més prova volen.
4: Clar, no sé, però no.
3: I no, una caça.
4: Clar.
3: Això m'ha espantat. No?
4: Jo encara no em va fer una entrevista, sí, però jo estava ficat amb el tema aquest.
3: Ja,
4: i em deien... Em van trucar del Valle d'Hebron. Després es van tot amb dos matins de proves, proves d'ADN que no les he vist mai, les tenen guardades. No se puede demostrar, em diu un metge en castellà pel telèfon. Le podemos decir que no se puede demostrar. La meva resposta va ser, mire, yo he tenido la suerte que he podido estudiar y tener un trabajo digno, pero una persona que no tiene extremidades superiores ni inferiores, ¿de qué puede trabajar? ¿Me lo puede usted decir? Y em va dir, este no es mi problema. Yo le digo que esto no se puede demostrar.
0: És molt calent.
4: I aquí
3: no,
4: va acabar.
3: No és mi problema.
1: Que és molt fort.
4: I a més a més, la segona vegada, que els polítics ho demanen. L'última vegada va ser l'Albert Rivera que encara ho va demanar. I tot els partits polítics es van afegir. Hi han articles, i si aneu, poseu Habite, amb B baixa, una associació que es va muntar a Múrcia, hi ha imatges cruels, cruels, cruels. I, va, Alemanya, què diu l'estat espanyol? El judici, carreguem a la farmacèutica alemana. Sabeu qui era la farmacèutica alemana? Un metge d'Auschwitz. Sabeu com estaven fetes aquestes pastilles? En totxo i en matarrates. Això no cura res. Van fer experiments. Un dels experiments que van fer a Auschwitz amb dones embarassades, fins a on pot arribar el dolor sense cap medicament. I al final, a les dones embarassades, per treure els vòmits, els van donar això.
3: Fins la mort. Fins la mort. Clar.
4: I això ningú diu res. Espanya,
1: el resto
4: de d'Europa han pagat una pensió. Aquí no reclamava una pensió, reclamava dignitat i sobretot pels 3.000 persones que encara estem vives. Hi ha 2.500 de mortes. Vull dir que estem parlant d'un col·lectiu a Espanya molt, molt ampli.
0: Sí,
4: sí, sí. Hi han sortit articles a la premsa.
0: Sí, sí, sí, és brutal. No, allò d'Espanya...
4: Aquí vam fer una entrevista en Cado, una entrevista d'una hora.
0: Sí, sí.
4: Jo li vaig explicar tot el cas. I aquí es va moure perquè la Maria Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del govern d'en Zapatero i ara membre del Consejo de Estado, tenia un germà
0: que tenia
4: la malformació de la talidomida. I per això ella ho va moure, va ser la primera. Perquè aquí, jo me recordo que petit, la meva mare em deia, jo tomé unes pastilles quan estava embarazada i me provocó esto. Jo recordo haver vist el pot.
3: I aquestes pastilles, vull dir, per la gent que no està dins, no ha viscut això, per què eren aquestes pastilles?
4: Entrava els vòmits de les dones embarassades.
3: No? Sí, sí.
4: I com que estaven prohibides, perquè ja se sabien.
3: El pare,
4: ja se sabien que eren per això. A Espanya les regalaven, a la meva mare el metge li va regalar.
1: Ostres, allò de destruir-les, no?
4: Pues fins a l'any 75 està demostrat en document que les donaven, les regalaven, com que no es podien receptar. Per això demanen la prova de la recepta. Si no hi havia recepta. Clar. Un pot. Qui guarda un pot? Doncs un noi de Múrcia.
1: Sí?
4: Que és alcalde d'un poble, tenia el pot i la recepta, perquè és dels anys 58-59. I és el que ha guanyat el judici, i ara es diuen que per unificació de doctrina, penso que és aquesta la paraula, la resta de la gent que vulgui ho podrà demanar, però es anem justícia. No 2040,
0: no,
4: 2000...
0: No.
1: 2100.
4: El que vulguis.
0: No, és espectacular, és espectacular. I en altres casos podíem també trobar casos absolutament brutals. Mira, només com a titular, aquí que s'ha fet tanta política del terrorisme, terrorisme, terrorisme, terrorisme, terrorisme. Atemptat d'hipercor, senyora, embarassada de 7 mesos, té l'atemptat al costat de casa, neix la nena, sorda, producte de la d'allò, que fins fa 4 anys no l'han reconegut com a víctima del terrorisme.
3: Perquè, I finalment l'ha reconeguda.
0: L'han reconegut perquè porten batallant, però saps quin era el motiu? No havia nacido. No pot ser víctima.
3: No era persona.
4: No natus.
3: Ostres.
4: No naciturus, clar.
0: Com que no havia nascut, no era víctima. I així, bueno, de malalties, de tal... Això és, també és marca Espanya.
1: Que...
0: És espectacular. Va, deixem-me, no acabem aquest mal gust de boca. Si no, acabem amb una cosa... Només que ho sapigueu. Sabeu que ja fa dies que estem demanant a Ports de la Generalitat que publiqui el projecte de pas per sota de...
1: Sí?
0: Per sota del d'allò. L'altre dia, que van venir aquí el Manel Nadal a fer la signatura se li va demanar, sisplau, com és que hem d'anar a Vilanova i Vilageltrú per poder veure un projecte que es veurà a Arenys de Mar. I es veu que va dir que ja enviarien una còpia a les oficines de...
4: De ports
0: d'Arenys de Mar perquè la gent pogués anar a veure-les a les oficines de port d'Arenys de Mar. Bé, doncs, ahir ens vam posar en contacte amb el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, que és d'on penja el portal de la transparència i el bon govern de la Generalitat de Catalunya. Els hi vam fer arribar la queixa i ahir mateix ens deien que han passat aquesta petició al Departament de Territori i Sostenibilitat.
1: I Sostenibilitat.
0: I que seran ells els que ens hauran de dir què pensen. Què pensen fer? Vull dir, perquè ho sapigueu, que estem treballant aquest tema i que estem allà al Departament de Territori.
1: És que és molt important,
3: I per què està a Vilanova? I no està...
0: Arenjama, perquè les oficines estan a Vilanova.
3: A Vilanova i la Geltrú.
0: Aquí la pregunta és, i per què no està penjat?
3: Clar. Exacte.
0: Per què no està penjat?
1: Perquè ho podries veure tothom, no?
4: Clar, encara que les oficines estiguin allà, avui dia és penjar un PDF i s'ha acabat.
0: Per què no s'ha publicat el projecte amb l'anunci de l'obertura d'anuncis? Però bueno, no, de moment no ens en sortim, en tot cas...
3: Espero... És un projecte que haurem de pagar també a mitges, no?
0: Tots, sí. Aquí. Ho parlem, si et sembla, la setmana vinent. Gràcies, Francesc. Gràcies, Tomàs. Gràcies,
3: Olga. Adéu.
2: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
6: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
5: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior, i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys, la primera. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
8: Les coses no canvien, jo canvio les coses. No és una frase, és una experiència, deia Andy Warhol. Siguem realistes, somiem lo impossible. Maig del 68. Mireu si han plogut estels. Pluja d'estels. Música, poemes, històries, pensaments que quan a vegades hi creiem molt i molt i desitgem, podem fer-ho realitat. I si més no, són realitats quan les pensem i somiem amb força. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. A vegades és la visió d'un balcó modest, amb una gàbia i dos geranis i un rostre a l'altra banda del vidre, que fa pensar en tants vells que sobreviuen mirant amb il·lusió.

Tinc una capseta plena de cançons. Si vols escoltar-les, fes-me un gran petó. En sé més de 30. Què dic? Més de 1.000. En una bosseta, guardades les tinc. Si vols que les canti, deslliga el cordill, que ja al cor no en caben i volen sortir. En tinc a l'armari, en tinc al bagul. Tu pots obrir-los, t'encantaré un fum. Mira com s'escapen. Vine i les veuràs, com de les butxaques cauen agrapats. Tinc una capseta plena de cançons. Si tu vols cantar-les, totes teues són.

coses que més estimo. Àlex, Susana, coses que més estimo. Unes fotocòpies, potser esgrogaïdes, d'uns poemes poc assequibles, o la imatge d'escuma benigna de la platja de quan era petita. El so del piano, un matí de diumenge, amb l'estrall del fred a la gespa. O la tebior de la llum de maig i la tendresa d'una primavera incerta. El meu plor per la mort d'un estel, anònim, perquè la nit m'hi convida. O les imatges de l'amor, ni perdut ni finit, fent-me companyia. La lluita per una causa, sens dubte justa i digna, i tot l'escalf de la mà sabuda, perduda en mi i sense massa guia.

No sempre és cert que allí on acaba el mar comença el vent, que allí on acaba el vent comença el bosc, que allí on acaba el bosc hi ha un pou profund on cap veu no hi ressona i es perdrà dins la tarda, no en el riu solemne i dòcil que lliurarà les aigües a una mar que et faci perdurable.

Pregària per demanar el bon humor. Thomas Moore. Dona'm, Senyor, una bona digestió. I no cal dir-ho, alguna cosa per digerir. Dona'm la salut del cos i el bon humor que em cal per mantenir-la. Dona'm una ànima sana, Senyor, que tingui sempre davant els ulls allò que és pur i que és bo, perquè no s'escandalitzi enfront del pecat. Ens trobi la forma de remediar-ho. Dona'm una ànima, Senyor, que no conegui l'avorriment.

Dóna'm, senyor, sentit de l'humor. Fes-me capaç de riure d'un acudit perquè sàpiga treure un poc de l'alegria de la vida i la pugui compartir amb els qui m'envolten.

El gat. Un fragment de Josep Maria Espinàs, del diari Avui. Un fragment de El gat. Diu així. La meva filla Gemma ha trobat un gat tot just acabat de néixer, abandonat en un carrer, i se l'ha endut a casa. Jo l'he observat només un dia, el passat cap de setmana, i m'he quedat parat. Sospito que quan el torni a veure ja serà un gat adult.

La meva filla el deixa perquè passi la nit en un cova, pràcticament tapat. Encara no hem entès com em sortí tenint en compte que caminava amb dificultat i l'escletxa era molt, molt estreta. Dedica tots els segons que té i no dorm a l'exploració activa. Fent tintines, ressegueix tots els peus humans, totes les potes de taules i cadires de tots els racons. Com sol passar, el caixó que li hem preparat és el lloc que menys li agrada. L'interior de la casa té dos nivells, separats per un graó. Posat al nivell superior, el gatet ha decidit de passar al de baix. Per ell, el salt és considerable. S'hi ha pensat molt, ha ensumat. Ha girat el cap a dreta i esquerra, amunt i avall. S'ha encongit, s'ha desencongit. I finalment s'ha llançat. I ha caigut fent un tomballó, desmanegat, cada pot al seu aire. Al cap de poca estona, creieu-me, ja ha baixat tota l'escala. M'he admirat d'aquest espectacle de descobriment de les pròpies possibilitats. Quin contrast amb el cadell humà, amb l'infant. El gat arriba ràpidament al domini de tots els recursos i la resta de la seva vida la dedicarà a mantenir una rutina.

Després d'uns dies d'intensíssima maduració, no progressarà mai més, en el sentit que ja només farà allò que es pot esperar d'un gat.

Potser, com va dir Pío Baroja, hi ha alguns animals, com el gat, que són massa perfectes per evolucionar. L'infant humà es comporta exactament al revés. La seva maduració és lentíssima. L'aprenentatge del domini del seu cos, del seu instint, del seu cervell, és una tasca feixuga i només pot aconseguir-ho demanant l'ajut permanent dels que ja són adults.

És una evolució difícil, irregular, que sempre acaba amb el risc de frustrar-se. Un gatet sempre acaba, si sobreviu, a sent un gat convencional. Un infant no se sap mai quina mena d'home serà.

Quan arriba a la maduresa, el gat és un producte acabat, mentre que l'home tot just comença a ésser un projecte. És aleshores quan li és possible la tria, la sorpresa, la creativitat. Un gat adult no pot equivocar-se. Un home ho fa 100 vegades cada dia, però també és capaç d'inventar noves normes de conducta, de refer-se, de recomanar un aprenentatge.

A vegades es diu d'una persona que és un gat vell. Jo penso, diu l'Espinàs, que els gats de seguida són vells i que l'home que té una creixença tan poc hàbil pot aconseguir una bellesa antiga, una bellesa que no hagi perdut una certa possibilitat d'innovació. Sempre té la possibilitat d'innovació.

els dies. Cada dia és un nou dia, diferent i singular. De cap a peus, nou de trinca, tot llest per estrenar. El d'ahir es moria i ja mai no tornarà. Quan demà vinga o no vinga, el de demà ningú ho sap. I si bé serà un dia, amb distints ulls i altre nas, amb una boca distinta i un diferent caminar, cada dia és un nou dia, tot ell únic i especial. Marc Granell.

Paper en blanc, de Joana Raspall. Un full de paper en blanc és tot un món possible. Penetra-hi amb peu franc. Hi pots posar el teu nom i dir el que et cal com. I quan hi hauràs deixat el cor ben despullat, seràs el petit déu d'un univers sols teu, en el paper en blanc.

En un vas d'aigua ben clara he posat a navegar la barqueta de paper. N'hi haurà prou amb un vol de mosca per alçar tots els quatre vents. Em prepararé el combat per rems, dos escuradents, i en la fosca faré intents d'esquivar la tempestat. Joana Raspall.

de Jaril Gibrain, L'ombra. Un dia, del mes de juny, l'herba digué a l'ombra d'un olm: no pares de moure't de dreta i esquerra i m'estàs marejant. I l'ombra contestà: no sóc jo. Aixeca els ulls i veuràs que el vent que bufa l'està a ponent i fa moure un arbre entre el sol i la terra. L'herba enlairà els ulls i el primer cop veié l'arbre, l'olm, i aleshores digué: vaja, hi ha una herba molt més grossa que jo. I es va quedar callada, sorpresa per l'olm.

Assaig de càntic en el temple de Salvador Espriu. Que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, cap al cel, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica i lliure, desvetllada i feliç. Soc també molt covard i salvatge, i estimo a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria, Arenys.

0: un relat anònim de Quim Gibert.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Un bé de Déu de granotes pululen en un bosc quan, de cop i volta, n'hi ha dues que tenen la pega d'ensopegar i caure en un forat molt fondo. De seguida, la resta de granotes s'apleguen entorn de l'esvoranc. En comprovar-ne la fondària, tracten d'explicar a les dues granotes accidentades que no tenen la més mínima possibilitat de sobreviure.

Mentrestant, les de fora insisteixen que els salts són inútils, que no val la pena partir per un par impossible. Una de les dues granotes, seguint els consells de l'exterior, es deixa consumir en el forat. L'altra, malgrat que començava a sentir-se exhausta, bona tan alt com pot. I tot des de fora continuen dient-li que no té res a pelar. Un dels salts és tan magistral que, deixant a tothom faregit, aconsegueix sortir del forat. De seguida, la colla de granotes li pregunta si no sentia els crits per què desistís. La granota, alliberada, explica amb signes i ganyotes que és sorda i que estava convençuda que li cridaven de l'exterior i que eren paraules d'ànim perquè s'esforcés en superar aquell tràngol. Actuar segons la pròpia lògica salva una granota i deixa d'influenciar tot el cul de sac que feia que no sortís. Fer el que sentis, sempre, sempre. Vola!

nocturn per acordió. Heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el prou fet de l'angoixa, sota els flandres i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, però quan les mans de tots els trinxeraires es tiraven, en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, ni sabeu el clamar dels vapor, que són de tants colors com la mar sota el vel, que no li calen veles.

Ningú no se n'adona. Només hi ha un vell eixut que pesca estrelles. S'esvera i diu que els peixos platejats ara són de color tornassolat, mentre els banyistes fan un gran castell de sorra.

Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. I en la música, moltes gràcies, Marc Vico. Moltes gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpte Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. I l'Aranyot, que sempre es diu que escolta el programa i que avui li ha agradat molt, m'ho ha dit. Adéu, amics.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
3: Buena onda, Frankfurt!
2: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
3: I atenció! De dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
2: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
3: Vermut de 12 a 14:30.
2: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
3: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental, i de fet ara a les 12 ja ha prevista una manifestació a Sabadell. Allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell, fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
1: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez, des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
1: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
0: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: dones, us saludar i us donar la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Doncs envia un missatge de veu al telèfon 93 195 79 12 i allà t'escoltarem i pots trucar. Estem en directe. O sigui que si teniu alguna consulta, alguna reflexió, alguna cosa que vulgueu afegir, un sumar, estarem encantats perquè sentir que ens escolteu i que ens doneu feedbacks del que sentiu és per nosaltres un plus. O sigui que us esperem. 93 795 79 12 en directe, ara. Ens agrada un programa on els homes hi siguin presents. En el món som en paral·lel, homes i dones. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar i a Instagram. I podeu trobar els podcasts dels programes a la web de la ràdio. Entreu a Ràdio Arenys, busqueu a la carta i allà teniu tots els programes que ens han fet i els podeu escoltar ja on vulgueu, quan vulgueu i amb qui vulgueu. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Marina Cabrera.
1: Què tal? Com estem, Rim?
0: Molt bé, Marina, i tu?
1: Molt bé, de dimarts.
0: De dimarts, molt bé.

0: La música que està sonant és la sintonia de la secció Dones i Salut, que ens acompanya per fer-la l'Alba Miralpeix, que la tenim aquí al costat, i estàvem comentant que és una cançó preciosa on les dones sentim que tenim ales i que dintre de nosaltres està tot. Només cal fer mirada cap a dintre i sentir. I res més. Molt bon dia, Alba.
1: Molt bon dia, Rim.
0: Benvinguda de nou a Dones i Salut. I avui ens porta un tema que és molt primaveral. De què vols que parlem?
1: Com aquests dies que no paro de dir primavera remeiera, amb una alegria immensa, no? Sento portar avui d'un espai a la cultura ancestral, a la saviesa ancestral, que ens la regala la natura, i endinsar-nos, no? Què passa aquests dies, aquestes setmanes, al bosc, i com les plantes medicinals ens poden acompanyar, i com m'acompanyen a mi en lo personal i a l'acompanyament a la sexualitat a mi infants i adolescents.
0: Molt, molt bon programa per un dia com avui, un mes de maig plujós, en el que estem tenint cada dia un raig, i en el que la natura ho agraeix tant, tant, tant, perquè camines pel bosc i està tot verd i florit, i és un plaer, i l'olor de la terra humida, saps? Allò de la pluja, és tan maco, és tan maco. Doncs sí, avui tenim aquesta cançó per començar.

0: Alba, explica'ns qui és aquesta noia.
1: Aquesta noia és una dona molt estimada. Des de l'inici dels cercles, fa 10 anys, la Laia ha portat sempre la seva presència.
0: Es presenta la Laia?
1: Sí, la Laia dels Vents.
0: La Laia dels Vents.
1: Sí, jo la vaig conèixer perquè va ser mare de cercles, és a dir, la seva filla va venir als primers cercles, als primers anys, i sempre ha vingut a col·laborar a l'espai amb la guitarra, amb la seva veu i, el més essencial, al seu cor. I transmet unes cançons, per mi, amb una essència que em vibra molt amb la meva, aquesta connexió a la natura, aquesta honra a la natura, no? Com, primerament, una honra en humilitat com a dones, com a sers humans, a tot el que ens entrega, i des d'aquí honrar-la, celebrar-la, i que sigui inspiració per reconnectar-nos, no? Per tornar a nosaltres.
0: Per tornar a la natura, que la tenim tan oblidada. Carreteres i carreteres, cotxes i cotxes, i la veiem des del cotxe, la natura, en comptes de trepitjar-la, no?
1: I una altra cosa, ja que dius això i m'agrada estirar, com ara també hi ha un boom de natura, no? És com si estigués posant de moda el bosc, la muntanya, el mar, tot. I és interessant veure si seguim utilitzant-la o ens atrevim a formar-ne part, perquè és una diferència molt sutil, però és una diferència.
0: Si molt vaig, interessant, aquesta diferència.
1: Si jo entro al bosc a utilitzar-lo, jo em faig un ús. Si jo entro al bosc a formar-ne part, jo sóc dins del bosc. I això et canvia la vivència. Això
0: què consideres que és formar-ne part del bosc?
1: Formar-ne part, per mi, principalment, és sentir que nosaltres som molt més petits. Per tant, en certa manera, la nostra personalitat, el nostre ego, fa una baixada al cap, es rendeix a la gran natura. Per tant, hi ha una cura, un respecte, una consciència que et porta a no puc arrencar el que vull, no puc fer el que vull, hi ha una cura conscient i un valor. Llavors, per mi és essencial aquest. Això és, per mi és essencial, és el que vivim en els cercles i vivim en els tallers i vivim a les formacions en adults. No, perquè l'infant, si ja té aquesta consciència des de l'inici, en ell li és molt fàcil. Per tant, l'infant també és important. Com entra al bosc, com es connecta amb l'espai, com camina pel mar. No? Canviarà molt aquest infant en el seu camí d'adult, com es relaciona amb la vida.
0: La puntualització que has fet és superinteressant, perquè els humans ens creiem els súpers, per sobre de tot. Som imprescindibles en la natura, som imprescindibles en el món, en el planeta, i tenim una autoestima en aquest sentit tan gran que tot l'altre queda reduït. I no és cert. I no és cert. Aquí ve un tsunami, que és la natura, i nosaltres ens anem a, com va passar amb els dinosaures i com ha passat. O sigui, quan el món està fart, fa una tremolada i nosaltres ens anem en el risc, no? I no som conscients d'aquesta grandesa, no?, que és la natura. No en som conscients, perquè estem també mirant cap a dintre d'una forma no bona, no?, de com som i tot el que tenim i el que dominem. Perquè ens creiem que dominem la natura i la natura no la dominem, ni de lluny, ni de lluny. Vull dir, hem fet progressos, però no. Quan la natura vol dir que es posa al seu lloc, es posa al seu lloc i nosaltres en fem poc ús. I és interessant fer aquesta puntualització que has fet, de dir com entrem en el bosc, quina és la

0: companya va començant a integrar així, i jo, ostres, jo sento molta esperança en el que anem caminant. Perquè en l'espai, quan entrem al bosc, és com a sempre, ei, ara anem a entrar al bosc, no anem a fer el que volem. No, aquest ego, no? O aquesta, aquest domini, no? Que a vegades està innat en
1: aquesta
0: nosaltres.
1: Aquesta sensació de superioritat.
0: Sí, de superioritat, i puc fer, i puc fer el que vull, i com vull. Ei, estàs entrant a la natura. Llavors, jo sempre parlo d'aquesta consciència. És que es diu molt i diem molt, perquè és així, de que tots els éssers humans som iguals, no? Jo no sóc més que tu, l'altre no és més que jo. Llavors, ja ens costa això.
1: Ja ens costa això ja perquè costa. Fem, sí, des d'aquí fem valoracions. Ja costa. Sí, costa moltíssim.
0: Llavors, poso l'altre pla. Val, doncs amb els animals és el mateix. Aquesta relació d'iguals, és a dir, sí, és un animal, nosaltres tenim la consciència de que pensem, no? de la part que pensem, la part de la consciència, però és que l'animal és igual, és un ser viu. Val. Què passa quan anem al món vegetal? Això no està tan clar, però és que és el mateix. Mm-hmm. La consciència és la mateixa. Llavors, aquesta planta, posem el cas, tenim la sàlvia. També la sàlvia, perquè a l'espai hi ha molta sàlvia que he anat plantant. No és autòctona de la zona, però l'hem plantada i ens l'estimem molt i forma part de tots els cercles.
1: Un bon digestiu, la sàlvia.
0: La sàlvia, sí, té quantitat d'usos. A nosaltres ens encanta agafar les fulles i rentar-nos les dents.
1: Les dents.
0: I amb els nens i les nenes ens rentem les dents. Llavors és un regulador hormonal increïble en totes les etapes vitals de la dona. I a part, bueno, se'n poden fer mil i unes, no? Però, per exemple, la sàlvia està preciosa, florida. Quan un infant o jo mateixa anem a arrencar sàlvia, en l'apropament hi ha una consciència. Jo li dic el demanar permís, que qui no ho ha experimentat diu, però què li dic en paraules? I és, al principi potser necessitaràs dir-li en paraules, però després és una consciència, jo m'apropo en aquesta planta on no és meva, on jo em puc prendre unes fulles, o em puc prendre unes flors, o em puc recol·lectar una part, però en recol·lectaré una mica per mi. Llavors, aquí hi ha tants matisos. A veure, tot el que recol·lecti ha d'haver-hi la meva responsabilitat que allò ho utilitzaré. Que no ho recol·lecto i llavors la part que no vull la llenço. Jo recol·lectaré una part, tenint en compte que hi ha molta més gent que vol recol·lectar i tenint en compte que aquesta planta, a part d'ella mateixa, és del bosc. Això tan sutil i tan simple, molts adults no ho tenen integrat. Llavors, si no ho tenen integrat, no pots acompanyar els infants i els adolescents a que ho puguin integrar. I els infants i adolescents que ho integren, la seva connexió amb el bosc, la seva connexió amb les plantes i l'ús d'aquestes va canviant, es va afinant a un respecte.
1: Es fa respectuós. Sí, sí, molt diferent. I és més, tu parles perquè és la transmissió als infants, però ja canvia només canviant l'adult. O sigui, encara que no faci una projecció en l'exterior cap als nens, ell en si, si ell ja entra al bosc o en contacte amb la natura des d'un altre lloc, el que canvia és la persona i el que canvia és l'entorn on està ell. Perquè les plantes són molt agraïdes. Si tu les cuides, elles responen... responent molt bé, vull dir que és com una entrega, no?
0: Sí.
1: Per part de les dues bandes.
0: Total, i ara em fas venir el rim que llavors entres en espais on estan cuidats i on hi ha aquesta consciència i la gent diu, uau, que bé que s'està.
1: Sí.
0: Ostres, quin espai. Bueno, perquè hi ha una cura invisible que es va regant dia a dia, que es va regant i que és invisible però que està allà present, no?
1: Sí,
0: i això no té preu.
1: Això és una cosa que mica en mica... perquè estàs parlant de l'energia, no? De les energies que es creen. Hi ha llocs que tenen una energia molt bona i hi ha llocs que tu ja entres i et sents malament, dius, aquí està passant alguna cosa. Això és una sensibilitat que es va desenvolupant, no? Des del primer dia tu perceps que entres. Tu saps que no et trobes bé, però no busques la raó, vull dir, no la saps trobar, no? I és això, cada vegada hi ha més consciència de que som energia, que no la nostra part física

0: allò que veiem i que toquem és molt petita comparada amb l'energia que som. I cada vegada hi ha més tendència a investigar aquests camps i a que cadascú de nosaltres ho noti, descobreixi, obri aquest camp. Mm. Aleshores, això que estàs dient, no? Jo entro en un lloc on no és que jo percebi l'energia, sinó que el respecte que hi ha en aquell espai, jo noto que hi ha el respecte, no? Que hi ha aquesta vibració que és diferent, que és com neta. És com neta, no? I és molt interessant anar fent històries d'aquestes, i sobretot penso que és una cosa molt interessant donant-li veu i explicant-les. Saps? Perquè és allò de la pluja fina, no?
1: Total.
0: Que va fent i ho vas sentint i al final ho vas integrant.
1: Sí.
0: I quan tu integres és quan realment actues.
1: Total, Rim, i això em fa recordar, em connecta amb aquests 10 anys de cercles, no? Jo sóc remeiera de naturalesa, no? En els 20-21 anys, quan me'n vaig anar a viure a la muntanya, se'm va despertar algo que ja estava en mi, no? Que la meva mare, la meva iaia i el meu entorn ja era algo que ja estava existint, i era aquesta relació, aquesta connexió amb la planta medicinal, i quan vaig anar a viure a la muntanya, doncs això em va brollar d'una manera impressionant. La connexió que jo sentia amb les plantes anava molt més enllà de jo voler fer-ne ús, de jo voler saber receptes, anava a una connexió d'ànima amb la planta, no? Mm-hmm. És a dir, a uns nivells molt, molt potents. Llavors, jo en els cercles no és que faci tallers de plantes o no és que fem alguna amb les plantes, és que es va integrant de manera natural, orgànica i espontània en tots els cercles.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, potser la nena i la nena no tenen tan clar que amb aquesta planta es fa això perquè es fa una recepta i en fem alguna que es pugui veure i palpar, sinó que es va integrant d'una manera, com tu dius, pluja fina.
0: Orgànica.
1: Sí, i per mi això també ens porta a l'altre que per mi és superinteressant, i és aquesta, deixar d'utilitzar-ho tot.
0: Mhm.
1: Deixar de voler utilitzar-ho tot.
0: Bueno, com els clínics,
1: tot.
0: No? Ho faig servir i ho llenço.
1: Sí, no? Que pugui ser una integració i que aquesta integració et pugui inspirar i que forma part tota l'estona, no?
0: Mm-hmm.
1: A l'espai és així, amb les plantes, amb el bosc, la natura, no és avui anem a fer això, no. Tota l'estona les plantes i el bosc i la natura estan presents d'una manera o altra, igual que amb el foc, no?
0: Mm-hmm.
1: Llavors, aquests mesos, però, sí que són mesos remeiers, i com aquest any, jo feia anys que no sentia una primavera, veurem el juny què fa, però...
0: No, està fent una primavera, total.
1: Primavera preciosa, es veu
0: la frondositat. A l'abril va ploure també bastant,
1: sí.
0: A l'abril aigües mil, i va passar, i ara el maig és cada dia un raig, no?
1: Sí.
0: A mi em fa molta gràcia, no?, que això de que la gent diu és que no tornarà a ploure més, hi haurà sequeres i no sé què, i faltarà aigua, i després veus que no és cert, que la natura té un ritme i és el ritme seu, que nosaltres a prou feines el seguim, a prou feines, no? Molt mirem els mapes de ploure i no sé què, no sé quan, i després pues igual plou, igual no plou. Vull dir que aquestes prediccions...
1: Sí. El que passa que venim d'uns anys preocupants, realment preocupants, d'unes primaveres, unes tardors seques i uns estius molt agressius. Llavors, a veure, esperem que el juny també caigui la pluja que
0: es necessita.
1: Que calgui, però jo estic emocionada. És a dir, ja se'm comença a activar les ganes d'anar preparant-me per la ratafia, per elaborar la ratafia, les ganes ja de tenir una estoneta per poder recol·lectar alguna cosa i elaborar olis, licors, no? Perquè realment hi ha una frondositat. A casa hi ha dos nasprers, i és que es veuen ben molsuts, no?, de l'aigua que han rebut.
0: Clar, sí. Això que deies de que veníem d'una sequera, però és que al llarg de la vida, al llarg de la història, han hagut èpoques de sequera.
1: Sí.
0: I ens oblidem. Ens oblidem. Jo no dic que no estiguem fent una agressió massa forta a la natura, als homes, i que ho notem. I que es notarà, perquè evidentment quan nosaltres agredim, doncs la natura respon. per pròpia supervivència. Vull dir que, és, que va així la cosa, no? I modifiquem, i és possible que modifiquem maneres d'actuar de la natura en funció de l'agressivitat que, que nosaltres fem des d'ella. Però què és això, eh, no? És agressivitat que els humans, creient-nos superiors, estem portant a terme. Aleshores, és molt important que si canviem l'actitud que nosaltres tenim, la consciència que nosaltres tenim envers la natura, aquest és el fil conductor perquè hi hagi una manera de viure més adequada, no? més natural.
1: Clar, és aquesta dansa, no? També, és a dir, si el ser humà anem despertant consciència, si ve perquè toca, perquè és una primavera més seca, doncs potser hi ha una consciència que hem de cuidar l'ús de l'aigua. La història és quan això no hi és, quan aquesta consciència no hi és, i jo crec que puc fer el mateix de sempre perquè no té impacte, no?
0: Crec i vull fer el mateix, perquè hi ha una base que és aquest confort que els humans i que, sobretot, en segons quines zones del planeta, com és on vivim nosaltres, tenim, estem asseguts en el confort d'allò, del que jo tinc, del que jo tinc cada dia, de jo obro l'aixeta i tinc aigua, jo obro l'aixeta calenta i tinc aigua calenta, jo vaig al lavabo i tinc la cisterna, vull dir que hi ha tota una sèrie de confort que s'han anat fent al llarg dels anys i que estem asseguts i que no volem perdre.
1: I en el fons és una dansa, si connectem en aquesta dansa és preciós, perquè quan ja estàs entregat, no?, aquesta dansa, aquesta consciència, aquest voler cuidar la natura, perquè cuidar la natura és, en el fons, cuidar els altres, cuidar-me a mi, és que és magnífic, també. Perquè estem, ens posem en màxima coherència.
0: Hi ha una altra música que has triat per avui, que també és molt maca, que és parlar dels rius de la vida. Escoltem?
1: Sí, també.

0: Alba, ni buscarà el propòsit, el que estàvem parlant justament, convertit en cançó, no?
1: Quina màgia.
0: Quina màgia, no? Estàvem parlant ara de la màgia de les energies i de les sincronies i de tot el que si t'alinies està bé sol, no? És com... Sí, és possible fer aquest trànsit i descobrir que les nostres energies es poden regular i que és qüestió de confiar. De confiar.
1: Sí.
0: I les persones que són necessàries a la teva vida apareixeran. Vull dir, i serà fàcil. I allò que diuen que és fàcil viure, realment, si et deixes anar i confies, és fàcil, perquè les coses es quadren. Però també m'agradaria que has fet un punteig, no?, del que fas amb la canalla, de les plantes, no? Com les treballes amb ells? Perquè una cosa és dir, i el respecte, i una altra cosa... Què puc fer? Què faig amb les plantes? Des d'on les treballo, no?
1: Sí, mira, em torna a venir senzill, orgànic, espontani, natural, amb el que hi ha. És a dir, no preparo un escenari. Només avui farem taller de plantes i vaig a preparar el que necessito, que està superbé, eh? No hi tinc res en contra.
0: No, i que hi ha dies igual funciona així.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí, que, i en moments podem dir, avui anem a elaborar alguna cosa, sí. Però és tota l'estona, no? Per exemple, a la primavera comencen a brotar plantes, no? I es donen els cercles i es veuen unes flors, no? Ostres, no? Algun dels infants pot nomenar la flor o la planta, pot prendre consciència que allà hi ha alguna cosa florint que no hi era i que li crida l'atenció i que és bonic i li que genera curiositat. Doncs jo puc aprofitar aquest fil per estirar i... Veieu? Aquesta és una de les primeres plantes medicinals que surt a la primavera. És la sàlvia de Prat, que se li diu tàrrec. És com si diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, una sàlvia borda amb una flor lila i és la que tenim a la zona autòctona. Llavors, a partir d'aquí, aquest fil pot portar ja a entrar la consciència de la cura, a despertar la curiositat, l'amor per aquesta planta, pots parlar de l'altra sàlvia... Llavors... Això és la manera espontània que jo li dic estirar fils, l'art d'acompanyar en els cercles, no? És algo que no només m'ha acompanyat aquests 10 anys, jo el ser educadora social, especialitzant-me als inicis en educació ambiental i ramalleria, he acompanyat molts espais al bosc, no? La descoberta, llavors hi ha algo que sorgeix de manera natural. L'altre és que jo convidi. Ei, heu vist que està florint la sàlvia i allà l'obri, no? Això de manera, imagina-t'ho amb quantitat de coses. Llavors, ara venen els mesos de recol·lecció, de màxima recol·lecció. A la primavera, per Setmana Santa, floreix la farigola. I és quan s'ha de recol·lectar la farigola. No és com el romaní, que el pots recol·lectar en qualsevol moment. La farigola, al principi actiu, el té quan floreix. Llavors, quan la farigola està florida, com que a l'espai hi ha molta farigola al bosc, és que ja és una invitació, és per què ens anem d'anar a una altra cosa si la natura, l'energia ens està convidant a recol·lectar la farigola. Què ens convida la farigola? Per mi és una de les grans mares, no? És una planta medicinal molt potent, molt curadora, però hi ha alguna cosa molt interessant. En el Montseny s'està extingint perquè se n'està fent un mal ús a la recol·lecció. Llavors allà hi ha un moment de pedagogia de consciència ambiental. És un molt bon moment perquè aquests nens i nenes sàpiguen que la farigola es talla amb tisoretes o s'arrenca amb els dits, però no es pot arrencar com arrenques una altra planta. I tampoc aquesta moda de que vull tenir al meu jardí una farigola del bosc, perquè possiblement la farigola, si agafes una aixada, la treus del bosc, no viurà, es morirà. És una planta molt potent, però és una planta molt delicada. Això, per mi, és essencial. Això és consciència pedagògica ja amb la planta medicinal, no? Llavors, clar, passen moltes coses si te n'adones. Llavors la recol·lectem, com la sequem, la podem després posar en pots per utilitzar a l'hivern. Llavors hi ha aquesta consciència rim d'utilitzar amb realment consciència quan fa falta. Aquesta farigola que jo recol·lecto a la primavera m'ha de servir per l'ús de tot l'any. No necessitem tanta farigola a l'any. Una família no en necessita tanta. Llavors és aquesta consciència. Jo per Setmana Santa recol·lectaré la farigola que utilitzaré a l'any. Això porta a una consciència de respecte, d'autosuficiència, no? I després de com em pot ajudar la farigola. a què? No? Quan tinc els mals de colls d'hivern amb una mica de mel, quan em fa mal la panxa, amb les nenes també, aprofitem també entrant tot el tema de sexualitat, no? El tema de la neteja amb la vulva, no? Que sempre ho diem, no cal ensabors, no cal posar irritants, amb una mica d'aigua i la consciència d'anar traient l'esmegma amb els dits, que l'esmegma és com una pasta blanca que es pot posar al voltant del clítoris o entre els llavis, és simplement una protecció que genera la vulva, llavors això ho treus amb els dits, perquè si no sí que pot fer alguna mala olor, o es pot haver-hi, si no es retira mai, com una mica d'infecció, doncs això es neteja una mica, i si per alguna cosa la meva vulva està una mica irritada o tinc alguna molèstia, ostres, un bany al bidet o la banyera amb aigua de farigola, no? Uh-huh. Com retornar lo essencial on jo em puc fer un ús, on ja no ens passem al consumisme o al mal ús, no? Llavors, clar, imagina't, rim tot això amb totes les plantes. Tot això amb totes les plantes i tot això en tot el camí de la menarquia, no? Les nenes hi anirà bé unes plantes, les nenes que els hi comença la menstruació, doncs després hi haurà la importància de començar a abordar altres plantes, no? I imagina't en tot el procés com a dones, no? Uh-huh. En la nostra regulació del cicle menstrual o amb les molèsties que puguem tenir, quan decidim ser mares, no? La maternitat, en la lactància, i així en tot el climateri i tota l'estona, no?
0: I tot en plantes.
1: I tot en plantes.
0: I que també hi ha, perquè has començat a fer cercles amb nens, també hi ha pels nens.
1: Totalment. També hi ha pels nens i, superimportant amb els nens, la consciència de cura de l'entorn, no? De com trepitjo, de com jugo, de com aquesta intensitat, aquesta energia que a vegades surt, que no malmeti l'entorn, les plantes. Amb els nens, amb el cercle dels nens, es dona moltes vegades molta atenció a això, no? Ostres, no t'has adonat i mira, has saltat o has trepitjat...
0: Més
1: i havia...
0: que amb les nenes.
1: Sí, és qüestió d'una socialització de gènere. Això no vol dir que no li passi a alguna nena també o que algun nen no, eh? Perquè no voldria caure en un etiquetatge o en un estigma. Però sí que si parlem de socialització de gènere, sí. En els cercles de nens sols, quan són més petits, es sol donar aquest moviment on és simplement, no és que estigui passant res dolent ni malament, és simplement donar consciència. T'has adonat que sense has saltat i allà hi havia una farigola o veus que aquí a l'espai que estem trepitjant o mirem de cuidar-lo. Però de seguida, si hi ha algú que els convida, estan superoberts a la invitació de posar-hi màxima cura, no?
0: Bueno, si hi ha algú que els convida d'una forma... respetuosa.
1: Sí.
0: No? Perquè, clar, niño no, no.
1: Exacte.
0: No, jo no, no.
1: Per tant, Rim, tornem una altra vegada a la importància dels adults, que primer hi hagi aquesta consciència en l'adult que acompanya.
0: Clar, sí, sí. És que els que hem de fer canvis importants som els adults, per poder produir canvis en els infants.
1: Total.
0: Hem de canviar els adults, i els adults vol dir tots. Tots els adults, d'una edat, de l'altra. Vull dir, totes les edats dels adults són etapes que mai és tard per prendre consciència de quina és la meva actitud davant de la natura, no? Que és, i quin ús dono al que jo trobo al bosc, no? Com em relaciono jo amb ell, no? Perquè hem fet molt ús de, realment, anar al bosc i... Ai, farigola, em porto. Ah, la planto. Ah,
1: sí.
0: No.
1: I llavors, a la que es va donant això, ara em ve una altra cosa, no? Per exemple, la sàlvia, no? També la sàlvia és interessant recol·lectar-la abans que floreixi, recol·lectar les fulles. Amb aquestes fulles es poden fer, no?, aquests pals de sàlvia per sahumar, no?, que també s'està posant com de moda amb la sàlvia normal.
0: Per fer neteges.
1: Per fer neteges, o la sàlvia blanca, que és diferent, no és una sàlvia autòctona de la nostra zona. I, clar, també és aquesta consciència, ostres, agafem aquesta sàlvia ara, a la primavera, la posem en assecar i llavors també la utilitzarem tot l'any, no? Bueno, és com anar creant aquesta formació natural, artesana, bàsica, on també et porta la consciència de que no ens calen tantes medicines com ens pensem. a vegades cal més la consciència de que hi ha medicines naturals i a vegades si cal algo al·lopàtic de farmàcia, és pues a dir,
0: també es fa servir, també, no passa res.
1: Sí. Però també et porta la consciència que ens cal menys del que ens pensem.
0: Aquesta és molt important, aquesta consciència, a tots els nivells, perquè en tenim tant de tot que no valorem el que tenim. Hi ha com una necessitat d'anar comprant, no? És allò de la dependència de, del que em satisfà, no? Em satisfà comprar pel fet de comprar, no per la compra en si. No pel que compro, sinó per la satisfacció d'adquirir alguna cosa. Una vegada l'has adquirit, ja se t'ha passat la, la història, no? I és aquesta, aquesta roda de hàmster, no?, en la que estem ficats, que és com una roda que vas rodant, rodant, rodant, i costa molt sortir-se perquè tens molts inputs de fora que et criden cap a, cap a mantenir-te en aquesta roda, no? Hi ha una altra música de la Laia, de la Laia dels Vents, que és Dona Ocell i que l'escoltarem ara.

0: Sí, sí, sí, sí. Mira, ara l'Alba ens llegirà un trosset d'un llibre seu. Presenta'n el llibre, Alba.
1: És La màgia dels cercles, al ple de les nenes, que és una cocreació amb la Montse Romero i la Marta Bellvehí com a il·lustradora i la inspiradora d'aquesta criatura, la Montse Catalán Morera.
0: I tu?
1: I jo.
0: Alba, mira el peix.
1: Bueno, amb la cocreació amb la Montse Romero.
0: Clar, home,
1: ja m'he dit.
0: Sí.
1: I un trosset, sí. Un trosset amb ganes de compartir amb vosaltres. Al matí, el pare de la selva les porta a casa la Clara, que fa anys que acompanya els cercles de sexualitat i els canvis vitals en la pubertat. Les nenes gaudeixen del ple de trobar-se altre cop, d'estar juntes a l'aire lliure en contacte amb la natura. Comencen a jugar. Corren, salten, es grongen, penjades de les branques, fan acrobàcies. Quin goig viure el cos en moviment. Explorar les seves capacitats i els seus límits, la seva força. Anar més enllà amb suavitat i amb energia. Traspassar la por que a vegades les atura. Confien en elles mateixes i confien entre si. S'enfilen als arbres com si fossin esquirols. Pugen fins les branques més altes, s'hi balancegen i el moviment les fa gaudir. En baixar, llisquen pels troncs ferms i suaus.
0: I això on les porta? Què inspira la natura, Alba?
1: La natura, per mi, la natura ens mostra que és cíclica. El món no ho mostra, que és cíclic. El món és lineal. Va assolir uns objectius, va amb un ritme frenètic, no? On, si som conscients, ens adonem que ens va malaltint moltíssim i ens va posant del revés. La natura, per què ens genera tan benestar i ens sana? Perquè la natura és cíclica. La natura té un ritme cíclic, com el ritme que té el sol, com la lluna, les estacions, el bosc, el dia, la nit, no? Llavors, aquesta ciclicitat que hi ha la natura, quan nosaltres hi entrem i connectem, ens ressona, ens reactiva la ciclicitat que hi ha dins nostre.
0: Mm-hmm.
1: És com si ens recordés que estem vives, és com si ens recordés que tot està bé, és com si ens recordés el batec, aquest ritme que ens fa bo i ens fa bé.
0: Que tot està bé, que això és molt important, perquè els inputs que arriben és que tot no està bé. Aleshores, tenir espais en el que tu sents que és segur, que treballar tot això, que la seguretat està dins teu, que el teu cos respon perquè és un espai segur, el teu cos per dintre és un espai segur, que en sap i és savi, i que l'entorn que tu tens és també segur, això dona una tranquil·litat que porta salut. Això és la salut. Et perds la salut quan tu et sents en perill.
1: Jo sempre ho dic, per mi és la gran mestra. És la gran mestra que m'inspira a acompanyar cercles, que m'inspira en tots els meus acompanyaments i en mi mateixa. És la gran mestra. I m'agrada aquesta senzillesa. Mm-hmm. Que tot ho fa fàcil perquè tot és fàcil i senzill si entrem primer en aquesta consciència, en aquest batec, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, m'encanta també els cercles, no? Perquè no tenen res a veure els mesos de tardor i hivern que els de primavera i estiu, però tots formen part. Jo sempre dic que els mesos d'hivern és quan hi ha més baixes, és quan més nens i nenes es desapunten, primavera torna, no? A aparèixer més infants i adolescents, i dic, quina oportunitat per anar comprenent que aquests mesos d'hivern, on tot costa més, on hi ha més foscor, on hi ha més cansament, on cal necessitat d'estar dintre, també forma part. És a dir, per mi això també és cercle, també hi ha una informació molt interessant, mm-hmm. Hi ha algo que per aprendre i per donar veu i per escoltar molt interessant, no?
0: Mm-hmm.
1: És com que el món no permet aquests moments de descans o d'anar dintre, no?
0: Però és curiós, perquè som cíclics.
1: Sí.
0: Vull dir que hem perdut de vista...
1: Total.
0: Ens hem perdut de vista. A veure, som cíclics. Hi ha el dia i la nit. I això és un cicle. Mm. hi han les estacions i són cícliques, després d'una ve una altra, és que no hi ha més, no hi ha més, i ho hem perdut de vista.
1: Sí.
0: I hem perdut de vista també que una planta està allà arrelada i no passa res, ella va fent, i si plou tindrà aigua, i si no esperarà fins que hi hagi aigua. Saps? És allò del saber que aquí estic i que tot està bé i que tot anirà passant. Vull dir que és una gran mestra la natura, una gran mestra, vull dir que...
1: Sí, que ens regala aquesta ciclicitat i vida interna, i també rima escoltant també que també ens regala aquest misteri de que no sabem res.
0: Que no sabem res.
1: I això és molt bonic també, ser-ne conscients i tenir-ho clar.
0: Bueno, això és una de les coses que ha perdut l'home, que volem saber mira on estem. Sense saber i buscant. Vull dir que no sé, això també ens ho hauríem de plantejar una mica. Anem tancant el programa d'avui. El tancarem també amb una altra música, també que has triat. Explica una mica com és aquesta de tancar.
1: A mi aquesta cançó em té enamorada. El Xavier Rut és un australià, per mi és un ser connectat molt amb una essència ancestral indígena. És que jo sento que sentim-la, perquè parla per si sola.
0: Bueno, ja estem sentint una miqueta, ja està sonant, i ja la veu ja ens porta, no? Però jo, no sé, avui em ve molt de gust tancar amb allò de dir, com a repte, no? Jo, com a persona, connectar millor amb la natura des d'un altre lloc i fer aquestes caminades o aquests banys de bosc des del respecte i des del sentir-me part integrant, com has explicat al començament, una part petita, perquè allò és immens, és molt més gran que nosaltres, la natura. I des d'aquí, veure què passa, no? Aquest viatge m'ha agradat molt el que has explicat de les plantes i, sobretot, aquesta projecció cap als infants, que és la sàvia nova, no? Si ho comparem amb les plantes, els infants és la sàvia nova que farà que la humanitat pugui prendre consciència des d'un altre lloc, no? Del que som els humans, que ens estan bombardejant molt amb la informàtica, i això són coses que venen i van i es queden d'una altra manera, i ho viuran els nanos, perquè ho viuran millor que nosaltres, i ho viuran des d'un altre lloc que no el vivim els adults, perquè venim amb una experiència que és diferent.
1: Rendició màxima a la vida. A mi em ve rendició a la natura, sí, a la vida, sí. I al que és, no?
0: I al que és. I acceptar-lo i anar caminant amb ell. Doncs moltes gràcies, Alba. Ha sigut un plaer, com cada mes, quan vens aquí a Radio Reins i ens fas aquestes xerrades, perquè es poden dir xerrades, no? D'explicar com podem posar la vida al centre. I des d'aquí viure la sexualitat i viure sense el camí i deixar que flueixi.
1: Un goig, Rim. Moltes gràcies, agraïda.
0: Fins al mes que ve amb una altra Dones i Salut.

I moltes gràcies a tothom que ens escolta i segueix dones, que em vaig trobant pel carrer i em diuen, no, jo t'escolto. Dic, ai, que bé. Gràcies a Marina, que ens ha fet possible que arribi, i gràcies a Radio Arenys, que ens permet fer programes d'aquest tipus. Fins la setmana que ve amb una altra Dones. Us esperem.

0: Ràdio Arenys, la primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 19 de maig i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui parlant sobre els pressupostos de la Generalitat, perquè Esquerra i el PSC han tancat l'acord pels comptes. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Un pacte que arriba després d'una llarga negociació entre les dues formacions i que finalment s'ha tancat amb un seguit de punts claus. Tren orbital, governança al Consorci de la Zona Franca i també mesures pel català.
1: Ara, perquè els pressupostos siguin una realitat, caldrà que els socialistes tanquin el suport dels comuns, que de moment no està garantit.
2: Tanmateix, des d'Arenys de Mar, l'alcalde Estanis Fort celebra una eventual aprovació d'aquests números. Ho fa amb la mirada posada a les clarisses i calculant una dotació econòmica pel municipi de quasi 2 milions d'euros.
1: I en plan educatiu, avui el Maresme i el Vallès els ha tocat mobilitzar-se en el seu dia de jornada de vaga territorial.
2: A la comarca, les principals protestes s'han viscut a Mataró, Premià de Mar i també Calella.
1: No deixem el sector de l'educació, perquè des d'avui ja es poden presentar les sol·licituds per les beques menjador.
2: Aquest any, però, des del Consell Comarcal del Maresme es mostren preocupats per l'eliminació dels criteris socials en la valoració de les sol·licituds.
1: I en la plana de Medi Ambient, l'aplicació Arenys a Porta ja permet consultar les dades de participació de les recollides.
2: Des de l'àrea de Medi Ambient avisen, però, que aquestes dades encara són provisionals a l'esfera de comptabilitzar totes les aportacions realitzades en els pròxims dies.
1: Aquest dissabte s'ha presentat en societat la cançó de tribut a la discoteca Johnny's.
2: Obra de l'artista Dustin Robbins, la producció musical ha sonat per primer cop a l'històric local d'oci del carrer de Vall per commemorar el 50è aniversari de la discoteca, que va obrir les portes el 14 de maig del 1969.
1: Finalment, com sempre, acabarem amb esports, avui parlant sobre el membre del Club Nàutic d'Arenys de Mar, Marc Vara, que s'ha proclamat campió de Catalunya d'ILCA 4.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho avançam en titulars. Esquerra i el PSC han tancat l'acord pels pressupostos de la Generalitat, un pacte que arriba després d'una llarga negociació entre les dues formacions i que finalment s'ha tancat amb un seguit de punts claus: el tren orbital, la governança al Consorci de la Zona Franca i més mesures per la llengua catalana.
2: El líder dels republicans, Oriol Junqueras, i el president Salvador Illa han escenificat a primera hora d'aquest matí el tancament de l'acord al Palau de la Generalitat, un encaix de mans que s'ha pogut fer després que ahir a la nit l'executiva d'Esquerra reunís el Consell Nacional del Partit per explicar les mesures aconseguides en la negociació. Entre elles destaca la xarxa de trens que connectarà el Maresme amb la segona àrea metropolitana, més mesures pel català i també l'augment de participació a la zona franca. Els encarregats de defensar l'acord han estat la mateixa consellera d'Economia, Alícia Romero, i també el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, en roda de premsa aquest matí.
3: Un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
4: Esquerra Republicana vol aprovar pressupostos i sempre hem dit que nosaltres els volíem aprovar i que qui havia de demostrar que els volia aprovar de debò era, en aquest cas, el govern de Catalunya. Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
2: Més enllà de la línia orbital en infraestructures, també s'ha aprovat la Societat Mercantil d'Inversions, un espai clau que ha de servir per garantir l'execució de les inversions de l'Estat en Catalunya. D'aquesta manera també es vol assegurar el traspàs de la xarxa ferroviària i consolidar la nova Societat de Rodalies de Catalunya, que té en les seves tasques pendents la finalització del traspàs de la R1 per aquest 2026.
3: Ahir es va presentar la línia orbital, un projecte transformador per la corona metropolitana, per la segona corona. Si volem cohesió territorial, si volem que la gent pugui viure arreu de Catalunya, necessitem estar ben connectats. I més enllà d'aquesta línia orbital que hem presentat, que és importantíssima, per aquells que vivim en la segona corona ho sabem, també un dels projectes que apareix és l'impuls continuat a les inversions en Rodalies, que, com saben, doncs, també és un treball que venim fent amb Esquerra Republicana des de ja fa força temps.
2: També en les carpetes pendents d'aquest acord queda la recaptació catalana de l'IRPF, que va ser el principal escull d'Esquerra en la primera negociació dels pressupostos. Ara, per pal·liar-ho, han dotat de 527 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya. A la plana educativa es desplega més un pla de recursos pels centres escolars, però no es contempla l'augment salarial reivindicat pel sector, ni tampoc la resta de demandes dels docents.
1: Ara, perquè els pressupostos siguin una realitat, caldrà que els socialistes tanquin el suport dels comuns, que de moment no està garantit. Tanmateix, des d'Arenys de Mar, l'alcalde Estanis Fors ha celebrat una eventual aprovació dels números amb la mirada posada a les clarisses.
2: En una entrevista al programa La Ràdio, l'alcalde ha assegurat que els pressupostos són una molt bona notícia pel municipi, més enllà dels partits que han tancat l'acord, que no són del seu color. Concretament, ha assenyalat la dotació econòmica pendent per la construcció de la futura biblioteca. L'any passat, el govern local va renunciar a una subvenció del Departament de Cultura d'1,3 milions d'euros amb el compromís del director general de Promoció Cultural i Biblioteques que es tornaria a obrir aquesta línia amb els nous comptes. Amb l'escenari actual, aquests diners podrien ser una realitat.
5: Jo no tinc, quan faig d'alcalde i busco subvencions, jo no tinc color, i els que hi ha a la Generalitat per mi tampoc tenen color. A mi el que m'interessa és que hi hagin pressupostos, perquè entenc perfectament que nosaltres tenim uns acords, amb un molt especial. Sabeu que les Clarisses té una subvenció de la Diputació, de la subvenció de biblioteques, que la vam tenir que revocar vol dir que la vam tenir que deixar perdre l'octubre de l'any passat, perquè els terminis era tenir la biblioteca acabada l'octubre de l'any passat.
2: El director no va especificar en el seu moment la quantia que tornarien a donar per la biblioteca, però va especular que podria ser major a l'anterior. En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que aquests diners estarien vinculats al romanent i, per tant, l'Ajuntament en podria disposar tan bon punt entressin a les arques públiques.
5: Sense saber la quantitat. Per tant, entengueu que ara, que justament en el ple portem el poc romanent que tenim per estar dins d'aquest pla econòmic financer, que nosaltres puguem arribar a tenir un plus. Ja és un gran èxit tenir el millor 375, eh? Però si a sobre podem tenir alguna cosa més, com que nosaltres ja hem tingut que posar dels diners municipals el que queda de les Clarisses, tot el que vingui de més ho podem invertir en altres coses. Per tant, només per aquest fet, nosaltres, des d'Arenys, ja necessitem que hi hagi un pressupost.
2: Precisament, el romanent del consistori arenyenc es portarà a aprovació en el ple del mes de maig que celebra aquest dijous.
1: I més enllà de les Clarisses amb els pressupostos del govern català, també hi hauria altres beneficis per Arenys de Mar. De fet, l'alcalde calcula fins a 2 milions extres per al consistori.
2: Segons ha anunciat l'alcalde de Junts per Arenys, també hi hauria una partida vinculada als centres escolars que permetria invertir en les infraestructures actuals.
5: Jo vaig negociar i aconseguir de presidència 250.000 euros pels centres educatius. Pels centres educatius en general, siguin les escoles, siguin els centres d'escola bressol, diguéssim. Eh? Sí? I això també va vinculat a l'aprovació de pressupostos i són 250.000 euros. Per tant, que nosaltres ens estem jugant entre 1.700.000 i 2 milions d'euros perquè ens vinguin a l'Ajuntament i, per tant, perquè els arenyencs i arenyenques podem fer coses per aquest 2026. Per tant, jo estic esperant amb candeletes que es posin d'acord.
2: En l'acord signat entre Esquerra i el PSC també es preveu un traspàs de competències del litoral català, segons va avançar ahir el diari en línia Nació Digital. Tanmateix, a falta de conèixer el detall de la lletra petita del pacte, de moment no s'ha confirmat aquest punt de l'acord. En cas que fos una realitat, per Estanis Fort seria una bona notícia per la platja del Cavalló, ja que s'obriria la porta a solucionar els problemes actuals amb el trànsit.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: A tot això, qui encara no ha arribat a un acord és la Conselleria d'Educació amb els sindicats majoritaris del sector educatiu. Avui, al Maresme i al Vallès, els ha tocat mobilitzar-se en el seu dia de jornada de vaga territorial. A la comarca, les principals protestes s'han viscut a Mataró, Premià de Mar i Calilla.
2: En el cas d'Arenys de Mar, la participació ha estat més baixa que en les darreres protestes. Tant l'Escola Joan Maragall com el Cinera i l'Institut Els Tres Turons han registrat un seguiment d'un 15% aproximat de docents que no han assistit als seus llocs de feina. Des de la direcció del Cinera, Eva Vázquez, destaca l'elevat seguiment que ha tingut l'alumnat i agraeix el suport de les famílies a la causa.
6: Nosaltres continuem igual. Avui també hi ha seguiment de la vaga per part d'uns quants docents i, bueno, com vaig explicar l'última vegada, ens vam posar d'acord amb assemblea i així no tots fèiem totes les vagues, ja que, bueno, a nivell de nòmina, doncs això es veu afectat. I avui doncs falten uns quants mestres i de l'alumnat també moltes famílies han recolzat la vaga i també veiem una disminució de l'assistència per part de l'alumnat.
2: A més, Vázquez espera que es pugui arribar a un acord el més aviat possible. Considera que actualment estan en una bona posició, malgrat que les demandes dels docents hagin quedat fora dels acords de pressupostos.
6: Ara és un bon moment, que ens hem fet visibles i que estem en un moment que val la pena continuar i reforçant aquesta lluita, perquè bé, estem visibles i crec que pot ajudar el fet de mantenir-nos en aquestes mobilitzacions i totes les actuacions que s'estan fent. El que veiem, no?, són petites engrunes que van tapant o van intentant tapar aquestes mobilitzacions i tots els motius que ens porten a fer-les.
2: Les principals manifestacions han estat a les carreteres de la comarca. Mataró s'ha tallat la Nacional 2 a primera hora del matí, també s'ha fet a Premià de Mar i a Calella, on en paral·lel s'ha celebrat una marxa que ha recorregut tot el municipi i que acabarà a l'Ajuntament. Una jornada de protestes que finalitzarà amb dues manifestacions a Granollers i també a Sabadell, tot plegat a l'espera de la reunió que celebra demà entre sindicats i la consellera, que coincideix amb la vaga de l'Escola Bressol.
1: Des d'avui ja es poden presentar les sol·licituds per les beques menjador. Aquest any, però, des del Consell Comarcal del Maresme es mostren preocupats per l'eliminació dels criteris socials en la valoració de les sol·licituds.
2: La consellera d'Educació del Consell Comarcal del Maresme, Marta Rovira, ha explicat que les noves bases de la Generalitat estableixen que a partir d'ara les beques menjador es concediran només segons la renda familiar i deixaran de tenir en compte els criteris socials. A més, es considerarà una única unitat familiar totes les persones que conviuen en un mateix domicili, sense diferenciar tampoc les situacions particulars de cada llar.
7: Només es té en compte els criteris econòmics i ens preocupa perquè hi ha situacions doncs, en què, malgrat que la família doncs, potser no tingui un nivell de renda molt baix, potser és convenient que l'alumne mengi a l'escola per altres motius. Més educatius, de socialització, potser l'ambient familiar doncs, no és adequat i, per tant, això ara doncs, s'elimina. I, per altra banda, també ens preocupa molt doncs, el fet que es consideri unitat familiar totes les persones que conviuen amb el mateix habitatge, quan ens trobem també en situacions, sobretot de famílies amb molta precarietat, que comparteixen pis.
2: A més, assegura que el Departament d'Educació encara no els ha explicat els motius d'aquests canvis i espera saber quin impacte tindran en les ajudes. Com a contrapartida, sí que s'ha incrementat el llindar de renda per poder optar a les beques menjador.
7: No cal tenir punts socials aquesta vegada per accedir al 100% de l'ajut, ja que només depèn del nivell de renda, és a dir, que si una família té un nivell de renda doncs, que estigui per sota el llindar, doncs pot rebre el 100% de l'ajut. És a dir, que tot el que sigui per la via econòmica ho faciliten molt, però per la via social diguem que no. Llavors, els ajuntaments es trobaran amb això. Sí, cada any s'incrementa, perquè lògicament el nivell de vida s'incrementa, i augment, com dic, d'uns 500 euros i hi ha un increment més petit en els altres conceptes.
2: Les beques menjador subvencionen els 177 dies lectius del curs. En la majoria dels casos es cobreix el 70% del cost del servei, tot i que aquest any hi haurà facilitats per accedir a la cobertura del 100% en funció de la situació econòmica de la família. L'assignació pressupostària que té el Consell Comarcal per les beques menjador és de 4,5 milions d'euros. Com dèiem, el període per presentar la documentació és des d'avui fins al 25 de maig i es pot fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a través de forma presencial o també via telemàtica.
0: Ràdio Arenys, notícies.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: L'aplicació Arenys Aporta ja permet consultar les dades de participació de la recollida selectiva des de l'àrea de Medi Ambient. Avisen, però, que aquestes dades encara són provisionals a l'espera de comptabilitzar

0: amb la recollida selectiva.
1: Obrim la plana cultural. Aquest dissabte s'ha presentat en societat la cançó de tribut a la discoteca Johnny's, obra de l'artista Dustin Robbins. La producció musical ha sonat per primer cop a l'històric local d'oci del carrer de Vall per commemorar el 57è aniversari de la discoteca, que va obrir les seves portes el 14 de maig de 1969. Pau Roig.
2: Roman Gibert, conegut artísticament amb el sobrenom de Dustin Robbins i amb una sòlida trajectòria de 3 dècades com a productor musical, és l'autor de la cançó Johnny's Anthem. Totalment arrelat a Arenys de Munt, Gibert és un artista i amant de la música electrònica, habitual als escenaris dels dos Arenys i també de la discoteca que rep el seu tribut. Una peça de la qual ha fet 3 versions lleugerament diferents. Així és com sona una d'elles.

0: Ràdio Arenys ha pogut parlar amb Roman Gibert, que ha explicat d'on va néixer aquesta idea i quin és l'estil de música que més el defineix.
1: I se'm va acudir, com tinc amistat amb el Jonis i des de petit, que hi anem, suposo que tots els d'Arenys amunt i els d'Arenys a mar, doncs vaig decidir fer-li aquest homenatge. Mentre anava estudiant, com tenia que fer alguna composició que hi hagués piano, que hi haguessin sintetitzadors, que hi hagués una mica de tot i vocal, doncs vaig decidir fer una cançó comercial, però dedicada al Jonis. He estat molts anys amb la música una mica més comercial, house i música dance, però les meves arrels veritables són de música electrònica underground.
0: L'himne de tribut als Jonis ha estat produït íntegrament als dos Arenys i ja es troba disponible a les principals plataformes musicals. Pel que fa al videoclip que l'acompanyarà, s'ha fet a través de la intel·ligència artificial i ara resta acabar de muntar-lo. Està previst que surti a la llum durant la primera quinzena del mes de juny.
2: L'Aula d'Extensió Universitària centrarà la conferència d'avui a parlar de la figura de l'arquitecte Antoni Gaudí. Aquesta setmana anirà a càrrec de l'historiador de l'art Joan Miquel Llodrà sota el títol Gaudí ahir i avui, apunts per una visita a la Sagrada Família.
3: Aquest any es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta conferència serà així mateix el preludi de la visita que ha programat la mateixa aula pel pròxim 28 de maig. Enric Agustí, portaveu de l'aula, explica que l'objectiu és que els assistents puguin aprofundir en alguns dels detalls arquitectònics i simbòlics de la Sagrada Família.
4: I avui jo penso que aquests 3 quarts d'hora, 50 minuts, doncs ens posarà una mica al dia sobre el que anirem a veure a la Sagrada Família, que de fet ho veiem, però a vegades quan entres allà i t'ho expliquen, home, també t'estan donant doncs, sí, aquells matisos que el mateix Gaudí, o fins i tot els que han vingut després a fer l'obra, no? T'expliquen, sí, sí, el per què, què ha passat i com va, no?
3: La cita és a les 6 de la tarda al Teatre dels Seràfics. D'altra banda, la biblioteca acull una nova conversa a la carta que serà en francès. Anirà a càrrec de Carme Porcel i en aquest cas es farà a les 4 de la tarda a la sala d'actes de l'equipament cultural.
5: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Marc Avara s'ha proclamat campió de Catalunya d'Ilka 4. Ho ha fet a casa, a Arenys de Mar, durant la regata Emili Lladó. El va acompanyar al podi el també regatista del Nàutic Aranyenc, Blackie López, en categoria femenina al Nàutic. També va tenir el podi de la Laura Molina al segon graó. Oriol Leo, bon dia.
8: Bon dia. El regatista del Nàutic, Marc Avara, ha aconseguit el campionat tant en categoria sub-16 com sub-18, ja que ha estat el millor també de la general. El Nàutic d'Arenys ha estat el club que

0: amb més participants ha portat al Campionat de Catalunya i a la regata disputada en aigües aranyenques han arribat resultats gratificants, que destaca la coordinadora esportiva Mònica Azón.
1: I el Marc Avara, ja us ho hem comentat la setmana passada, que anava liderant i ha consolidat el seu lideratge, ha sabut aguantar doncs, la pressió, més la responsabilitat que té un esportista sot 16, perquè encara el Marc només té 15 anys, i ha aconseguit doncs, ser primer de la general, primera general absoluta, i això li ha donat doncs, també el títol, de, evidentment, de la seva categoria de sot 16 i també de sot 18, perquè al final... doncs, al final, sent petit, doncs, ha pogut guanyar amb les dues categories, o sigui, ha marxat amb tres copes, i el seu company d'equip, també d'aquí, del Club Nàutic Arenys de Mar, el Vladic López, ha quedat segon, i en femení, la Laura Molina, ha quedat segona.
0: Joan Camats i Sergio Robán han competit en categoria olímpica i el K7 en una regata que ha coincidit també amb la Jacinto Ballester per a creuers, puntuable per al Campionat d'Espanya i la Copa Raesi. En aquest cas, també hi han pres part embarcacions aranyenques amb bons resultats.
1: Van venir bastantes tripulacions a competir amb el recorregut més exigent, que són els bastons, on nosaltres teníem el Duende i el Nuba, i després teníem doncs, els menys socials o els menys competitius, que potser no tenen aspiracions d'anar al Trofeu Godó o així, que estaven fent costaneres, i bueno, teníem molta representació del club, i al final es va poder, bueno, es va poder completar tot el programa amb les dues versions. La més competitiva, la de bastons, ja, doncs, aquestes dues embarcacions, i després podis importants doncs, el Cuit, el Gaiam, i molt bons resultats també pel nivell de la flota que hi havia catalana del Nuba i del Duende.
0: Aquest cap de setmana, aprofitant l'activitat de les regates i les cerimònies d'entrega de trofeus, s'ha fet un reconeixement sorpresa per a Lucas Garrido, classificat per a l'Europeu d'Optimist.
2: L'atleta aranyenca Marta Mitjans no para de recollir guardons. Aquesta vegada ha guanyat el dissabte la milla urbana d'Aranda de Duero en categoria femenina.
0: Amb un temps de 4 minuts i 47 segons, Mitjans es va imposar en l'esprint final a les competidores que van aconseguir aguantar-li el ritme. En parla Zenon Tomàs, president de la penya Panemi.
3: Va quedar en primera posició a davant de la Lorea Irazábal, que fins fa poc havia sigut la gran dominadora, doncs, dels 800 metres en pista, tant coberta com a descoberta, una atleta olímpica internacional des de fa molts anys, o sigui que la Marta va imposar el seu ritme als 500 últims metres i doncs, va aconseguir doncs, fer aquesta primera posició.
0: Hem de ressaltar que aquest èxit se suma al del cap de setmana passat, quan Mitjans va proclamar-se campiona dels 1.500 metres dels campionats d'Espanya Universitaris de Jaén, on va participar com a representant de la Universitat de Barcelona. Per altra banda, diversos atletes de l'entitat de la penya Panemi han fet campionats per batre marques i anar a semifinals de campionats de Catalunya. Qui ja ho ha aconseguit i té un bon resultat és Riyad Esul, que ha pogut accedir a semifinals del campionat de Catalunya sub-16 a Mataró i s'hi ha classificat per a la final en 3.000 metres.
3: Amb un 3.000 comencem de temporada, igual comencen, no sé, 150 atletes. Aquests 150 atletes només se'n classifiquen 16. Arribar amb una semifinal ja és difícil perquè tens que tenir molt bones marques, però a sobre doncs, estar dintre, segons les proves, dels 12 o dels 16 millors, doncs és molt, molt difícil. Jo sempre dic que són més difícils les semifinals que no pas les finals.
0: Les semifinals catalanes en sub-10, sub-12 i sub-14 es decidiran durant el mes de maig.
4: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: Si dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Pérez. Luis, bon dia.
5: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran algun alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí aquest informatiu de dimarts 19 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Oriol Leó, Pau Roig, Gemma Roig i Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al Rial Pau Costa, número 39. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda. I demà el carrer Andreu Guri estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. El carrer de Vall de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. El carrer Josep Ansel Clavé de 8 del matí fins a les 4 de la tarda. I el carrer Jaume Borrell de 9 del matí fins a les 4 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Ràdio Arenys. Bon dia i bon dimarts, 19 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 19 de maig, avui volem repassar el final de la Lliga Elite de futbol. Un final molt emocionant, amb una última jornada encara amb moltes coses en joc. Parlem de descensos, però també d'alegries, com per exemple del Martinenc, que torna a tercera després de 7 anys. Avui trucarem al seu entrenador, un altre clàssic de futbol català i d'aquesta categoria, de la tercera, com és el Toni Carrillo. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça renova Hansi Flick fins al 2028.
2: Ja ho havia anunciat ell mateix en roda de premsa, però ahir es va fer oficial amb la signatura del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. Flick seguirà ampliant el seu vincle amb el club blaugrana una temporada més amb una altra d'opcional, amb la intenció d'anar any.
0: D'altra banda, ahir el Barça va anunciar també que Fermín López haurà de passar per quiròfan.
2: El migcampista andalús va haver de ser substituït al descans en el partit contra el Betis després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es farà que es perdi el Mundial, que comença, recordem-ho, en menys d'un mes, a Amèrica del Nord.
0: El Barça, que ja té la feina feta aquesta temporada, tot i que encara queda una jornada de Lliga, també la té l'Espanyol, que va aconseguir la permanència, i a més encara tindrà alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference. En canvi, el Girona haurà de disputar una final aquest dissabte per la permanència.
2: El club ha anunciat en les últimes hores que ja s'han exhaurit totes les entrades que havia posat a la venda pel partit d'aquest dissabte a Montilivi contra l'Elx, en què els de Mitchell, recordem-ho, estan obligats a guanyar per mantenir la categoria.
0: No els hi val l'empat, tampoc, al conjunt gironí, que ara mateix ocupa zona de descens. I en categoria femenina, més renovacions. El Badalona Women ha fet oficial aquest matí la renovació del seu entrenador, Marc Ballester.
2: Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix, a falta dues jornades, i havent arribat a semis de la Copa de la Reina. Recordem-ho, eliminats contra el Barça, que dissabte passat, per cert, es va proclamar campió, i ja pendent d'aquesta final de Champions a Oslo, dissabte a 6 de la tarda contra l'Olímpic de Lió.
0: N'estarem pendents i demà escoltarem, de fet, algunes de les protagonistes perquè que avui hi ha hagut el Media Day a Can Barça. En bàsquet, Xavi Pascual hauria comunicat al Barça que marxa a final de temporada.
2: El tècnic blaugrana es va reunir ahir amb el president Rafa Juste per comunicar-li la seva decisió de marxar. Pascual entrenarà el curs vinent al Dubai, que aposta per confeccionar una plantilla per lluitar pel títol de l'Eurolliga. El mateix Xavi Pascual abonarà els 350.000 euros nets de la clàusula de rescisió per marxar del Barça a partir del 30 de juny.
0: A tot això, al Barça, que encara li queden dues jornades de la Lliga regular de CB, a més dels play-offs pel títol de Lliga. En categoria femenina, qui no marxa, ho dèiem ahir, és Roberto Íñiguez.
2: El tècnic basc renova amb l'Espart Girona i avisa que caldrà una bona feina de planificació aquest estiu per arribar als moments decisius de la temporada en una millor situació que aquesta. El club ha fet oficial aquest matí la sortida d'Erika Carter, la primera en un estiu en què la plantilla patirà nombrosos canvis.
0: Ho seguirem, evidentment, estarem pendents d'altes i baixes de l'Uni Girona. En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació de contracte de l'entrenador, Antonio Rama.
2: Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades al banquet del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat també que Robert Cuesta, fins a aquesta temporada d'entrenador del primer equip femení del Granollers, serà el segon d'Antonio Rama en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla.
0: En hoquei patins, el Vilassana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón.
2: L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Ho van dir ahir les jugadores des del balcó de l'Ajuntament demanant també el suport de l'afició en aquests play-offs.
0: El Vilassana, que s'enfronta al Palau en la semifinal catalana, recordem, d'aquesta hoquei Lliga. En waterpolo avui es definirà la final de la Lliga a la divisió nord masculina.
2: Amb el tercer definitiu partit de la semi que enfronta el Sabadell i el Barcelona a les 8 a Can Llong, ja espera la final barceloneta que es va desfer per la via ràpida del Terrassa. El conjunt mariner, gran favorit en tots els títols estatals, recordem que ja té el bitllet com a primer de grup per a la Final Four de la Champions masculina. Demà tanca la fase de quarts a Grècia a la piscina de l'Olympiacos amb l'objectiu de fer-ho amb el ple de victòries.
0: I encara en waterpolo, en categoria femenina, també avui arrenquen les semifinals pel títol de Lliga.
2: Amb un Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el primer partit de l'anada de l'altra semifinal. També el millor de 3 enfronta Mataró i Sabadell.
0: I un dia a punt, no sortim de la piscina perquè ahir la Federació Catalana de Natació va presentar la seva nova presidència i nova junta.
2: Enric Bertran liderarà durant els propers 4 anys la Federació de Natació com a únic candidat a les eleccions. Bertran torna a ocupar el càrrec que havia ocupat durant 14 anys des del 2008 al 2022. La nova junta compta amb exesportistes d'elit, per exemple, Jessica Vall, Erika Villaécija i Dani López Pinedo, entre d'altres.

0: Dimarts 19 de maig, 6 minuts passant de la una, de dos quarts a dues, volíem dir. Comencem parlant de futbol i de la renovació de Hansi Flick amb el Barça fins al 2028, que es va fer oficial ja ahir la tarda amb la firma del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. En declaracions als mitjans del club, Flick assegurava estar molt content per seguir treballant pel Barça com a mínim un any més.
1: Estic molt content i ja ho sabeu, quan recordo els darrers partits, especialment a casa, al Camp Nou, amb un ambient increïble i com ens reben cada partit, és molt especial. I això és el que volem, així que ho donarem tot també l'any vinent, per si potser fer el somni realitat. I aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols, potser també la Champions, i ja estem treballant per això.
0: Un Flick que es mostrava ambiciós, com sentíem, i reconeixia que hauríem de fer canvis de cara a la temporada que ve per seguir guanyant els títols.
1: Sempre tinc una visió positiva, ja ho sabeu, i som aquí per aprendre, per millorar. Cada dia hem de fer que valgui la pena. Volem entrenar bé, amb qualitat, amb intensitat, i això és el que vull veure de l'equip. I, evidentment, també de l'entorn. L'estaf ha de ser part d'això. Tothom ha d'estar inclòs. Això és el que vull, un equip unit amb tothom, aquí al club, amb l'afició, per sentir-nos connectats.
0: Hansi Flick seguirà entrenant al Barça les dues properes temporades, com a mínim fins al 2028, tot i que el contracte assignat es pot ampliar un altre mes d'opcional. Ja ha dit en diverses ocasions el tècnic alemany que serà la seva última feina i no entrarà a cap altre lloc quan surti del Barça. Per cert, ho m'han anat explicant també, Fermín López ho va comunicar ahir al Barça, haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis i recordem que va ser substituït al descans i farà que es perdi, per tant, el Mundial d'aquest estiu. I parlant de renovacions, el Badalona avui ha anunciat aquest mateix matí també oficialment la renovació del seu entrenador, Marc Ballester, per continuar dirigint l'equip la temporada vinent a la Lliga F. Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Després, des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent de 0 mateix a falta de dues jornades i havent arribat a les semifinals de la Copa de la Reina, que hi han eliminat, recordem-ho, contra el Barça, que dissabte passat es proclamava campió d'aquesta Copa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
2: Bon dia. El Badalona avui ha fet oficial la renovació del tècnic Marc Ballester, un home de la casa que enguany ha aconseguit ficar l'equip a les semifinals de la Copa de la Reina i que ha consolidat un estil de joc. Marc Ballester s'ha guanyat amb escreix la renovació amb l'entitat badalonina. Va agafar l'equip després de la destitució d'Anna Junyent i com a bon coneixedor de la plantilla li va començar a treure profit des d'un bon començament. La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes, aconseguint la millor classificació de la història a la primera divisió i obtenint un bitllet per a les semifinals de la Copa de la Reina, en les quals li van competir al màxim a tot un Futbol Club Barcelona. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
3: Això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
2: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
0: Gràcies, Ramon. I encara en futbol, més enllà dels play-offs d'ascens a tercera, que cada setmana passada es va decidir la Lliga Elite, amb una última jornada apassionant en què ho teníem pràcticament tot encara en joc, i ho hem anat explicant. San Juan Atlético Moncada com a primer, Martinenc com a segon, han aconseguit l'ascens directe a la cinquena categoria estatal. Ara en parlem. D'altra banda, ja tenim definits els play-offs per acompanyar els dos equips a tercera. Una semifinal la jugaran a partir de 17 de les 4 i 5, en partit d'anada que es podrà seguir en directe a l'Enjoc TV amb la transmissió de la xarxa, la Pobla Mafumet i la Unió Esportiva Rubí. A l'altra semis veuran les cares al Prat i al Sant Mauro amb l'anada aquest dissabte a les 7 en aquest cas al Baix Llobregat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat s'enfrontarà al Sant Mauro, cinquè classificat en les semifinals del play-off. L'anada es disputa aquest mateix cap de setmana a Santa Margarida de Montbui i la tornada serà al Municipal Sagnier. Durant les darreres jornades, David Vilajona no ha pogut fer servir a un bon grapat de futbolistes. Hi ha hagut de fer experiments o debutar gent del filial, com per exemple Renato, que va debutar aquest cap de setmana contra el San Juan Atlético de Moncada. El tècnic pot elevar espera de cara a aquestes eliminatòries, comptar amb alguns jugadors, com per exemple Gustavo Renque o Carlos García.
5: Bé, Adri Ribas ja heu vist que ha entrat 20 minutets, aviam si el podem recuperar. Aviam Gus com arriba també, que aquesta setmana ja ha entrenat a mig gas, però ja ha començat a entrenar. I el Martín Lamelas no crec que el recuperem. Vaja, serem més els sancionats, doncs ja omplim més banqueta. El Carlos també esperem que el puguem recuperar aquesta setmana, aviam si el podem posar. Recupera de la lumbàlgia i, vaja, almenys que tinguem 15-16 jugadors en prestacions i per poder tenir alternatives i, evidentment, canvis, perquè els partits, i més ara que començarà a fer calor, els canvis seran necessaris.
4: El partit d'anada es disputarà a les 7 de la tarda i, si supera aquesta eliminatòria, el Prat s'enfrontarà al guanyador del duel entre la Pobla i el Rubí.
0: Gràcies, Jonathan. En zona mitja ha quedat finalment el Manlleu, que va acabar segellant la permanència gràcies a la victòria contra el Valls de l'última jornada. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
2: L'AS Manlleu ja pot respirar tranquil després d'una temporada intensa i carregada d'emocions a la Lliga Elite. El conjunt quadribarrat continuarà un any més a la categoria després d'imposar-se aquest cap de setmana al Valls per 2-1 en un municipal ple a vessar i entregat amb l'equip. Els de Luis Gallego arribaven a l'última jornada amb la necessitat de guanyar per evitar ensurts i dependre d'altres resultats. I l'equip va respondre. Després d'una primera part marcada pels nervis i la igualtat, Adrià Casanova va obrir el marcador i Rafael Roger va ampliar la diferència en la segona. El gol final del Valls només va posar emoció als últims minuts d'un partit que va acabar convertint-se en una festa per l'afició manlleuenca. La permanència té molt valor tenint en compte el context de la temporada. El Manlleu va passar moltes jornades en la zona baixa i l'equip va haver de conviure amb la pressió pràcticament fins al final. Tot i això, el grup va saber reaccionar i fer-se fort a casa en un moment més important del curs. El jugador del Manlleu, Martí Soler, reconeix que, veient com havia anat la temporada, salvar-se l'última jornada ja era un escenari que molts haurien signat mesos enrere.
6: L'objectiu de principi de temporada era salvar la categoria. I veient com anaven les coses a mitja temporada, contents i ja haguéssim firmat a mitja temporada d'arribar a l'última jornada jugant-nos la salvació a casa i depenent de nosaltres.
2: Ara, amb la permanència assegurada, el club començarà a mirar cap al futur. L'AS Manlleu tornarà a competir a la Lliga Elite la temporada vinent en una categoria que promet tornar a ser molt exigent i competitiva.
0: Gràcies, Eloi. I després de la salvació in extremis de l'Horta, baixen a Primera Catalana, més del Sant Feliuenc i el Ciutat Cooperativa, dos històrics, com són el Júpiter i el Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Derrota del Futbol Club Vilafranca per 3-2 al camp de l'Horta, un partit que condemna a l'equip al descens a Primera Catalana. Els penedesencs van protagonitzar un gran inici de partit al Feliu i Codina, intentant ser protagonistes en pilota i portant el pes del partit. El Vilafranca intentava castigar els espais, però el primer gol arribava amb una potent fuetada des de fora de l'àrea d'Iker Oltra, qui obria el marcador al minut 29. Just després de la pausa d'hidratació, al 33, els locals equilibraven la balança mitjançant Quim Fornell. Abans del descans, fidel a la cita amb el gol, apareixia Nil Castell, aprofitant el seu propi refús molt àgilment per fer l'1-2 després d'un intent de tisora. Només arrencar el segon temps, al 49, els barcelonins tornaven a establir la igualada. La sentència definitiva al somni de la permanència arribava al 91, amb el 3-2 de Pape Omar, amb un gol que salvava l'Horta i condemnava els vilafranquins que no depenien d'ells mateixos. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
8: Un resum de la temporada, no? Un equip que fa moltes coses bé, però les que fa malament, es fa molt malament. I és un partit per poder-lo guanyar i el perds. Tornarem. Allò de tornar més forts que abans, no ho sé, però tornarem. I si és amb mi, com m'han dit ara, doncs ja ens posem a treballar de cara a la propera temporada.
7: El Futbol Club Vilafranca confirma així el segon descens en 3 temporades i ara, sota les ordres d'Ivan Moreno, qui ja ha confirmat la seva continuïtat, treballarà per donar forma a un nou projecte que permeti revifar i mirar amunt.
0: Gràcies, Eric. I qui l'any vinent competirà en aquesta Lliga Elite és el Lleida Club de Futbol. En les últimes hores, la paeria ha assegurat que hi haurà un conveni també amb l'Atlètic Lleida per l'ús del camp d'esports, a banda, evidentment, de Lleida. Ara mateix es troba en un estat molt inicial i és un futurible. Ens ho amplia des de UAU de Ràdio, el Sergi Guiu.
9: Així ho va explicar el regidor d'Esports Jackson Quiñones en aquesta casa, després que divendres passat es fes públic l'acord entre la Paeria i el Lleida Club de Futbol, el qual estableix una autorització d'ús compartit de les instal·lacions, de manera que el Lleida podrà fer-les servir per entrenaments i competicions, però mantenint el caràcter públic de l'equipament i la compatibilitat amb altres usos esportius, educatius o municipals. Aquest conveni tindrà una durada inicial de 4 anys prorrogables i la Paeria n'assumirà les despeses de manteniment, neteja, subministraments i conservació de la gespa, així com el personal necessari per al funcionament de l'equipament. Per la seva banda, el club es compromet a fer un ús responsable de les instal·lacions i a vetllar pel seu bon estat i es crea una comissió de seguiment conjunta per supervisar el compliment del conveni. Paral·lelament a aquest conveni, la Paeria en vol treballar un amb l'Atlètic Lleida, tal com explicava el regidor d'Esports Jackson Quiñones.
10: Estem en un procés bastant inicial.
11: Vale, és futurible.
10: Sí, està en un procés bastant inicial. O sigui, nosaltres tenim les peculiaritats de cada entitat i nosaltres les lancem el primer conveni i li diem, aquest és el conveni que creiem des de la regidoria d'esport que te ve bé a tu com a entitat, que té tantos equips, etc, etc, etc. I a raïs d'aquí, el club te diu, no em sembla bé, me sembla bé millor això i això i això i això. Entonces comences a canviar. És el que te dic, que nosaltres con el Lleida Club de Futbol portem negociant des del febrer, des del gener, me sembla, hasta l'actualitat, no?
9: Quiñones assegura que és la lògica a seguir, perquè si l'acord l'han tingut en el present, també es pot tenir en el futur, evitant això sí malentesos. D'altra banda, sobre el conveni d'actitud que va apuntar Marc Torres, adjunt a presència de Lleida, en la roda de premsa de la setmana passada, Quiñones ha assegurat que és una percepció del club. Preguntat sobre si se li ha trasllat el nom de l'inversor del Lleida Club de Futbol, el regidor ho va negar.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la part esportiva, no hi serà l'any vinent a Lliga Elit, després del seu ascens, ho explicàvem abans, el Martinenc, dirigit per Toni Carrillo. Toni, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
12: Hola, què tal? Bon dia.
0: I enhorabona.
12: Gràcies.
0: Després d'uns dies d'haver-ho paït una mica de celebracions, quina és la sensació ara, quan penses en futbol, quan penses en la temporada?
12: Bueno, la veritat és que satisfacció i estem molt contents, doncs, perquè com anar la temporada, no? La veritat és que començament no va ser gaire bo per nosaltres, però a poc a poc l'equip ha anat agafant-li una miqueta la mida de la categoria i, bueno, la veritat és que la segona volta ha sigut molt bona i, bueno, i al final, doncs, s'ha culminat amb aquest ascens, doncs, que ens fa molt feliços a tota la gent del Martinenc.
0: Segon ascens consecutiu, primer a Lliga Elit, ara a tercera, però per molt que s'hagués fet un projecte pensant en l'objectiu, no és fàcil.
12: No, la veritat és que no és fàcil. Evidentment que quan vam arribar fa 3 anys, doncs, l'objectiu era col·locar l'equip amb uns anys de categoria nacional, però sí que potser l'obligació era de sortir de primera catalana per arribar a Lliga Elit, però una vegada a Lliga Elit, d'inici, doncs, la idea era, no, doncs, amb una lliga tan igualada i tan difícil, doncs, era no patir, no? Intentar, doncs, assentar-te, no? I si podíem, doncs, col·locar-nos al playoff, doncs, millor que millor. Bueno, ha sortit molt millor i bueno, ho hem rebut d'una manera fantàstica i la veritat és que, doncs, contents, però d'inici l'objectiu aquest no pensàvem que sortiria com ha sortit, no? I en principi per això dic que estem bastant feliços, bastant contents i amb ganes de poder, doncs, competir bé a la tercera divisió.
0: Parla'm una mica d'aquesta Lliga Elit, que aquest any no s'ha decidit fins a l'última jornada, però no només el títol i l'ascens, sinó també el play-off, el descens, amb molt pocs punts de diferència. Tu que tens experiència al món del futbol català, no sé si recordes una lliga així tan igualada, perquè sempre hi ha algun equip que es destaca, ja sigui a dalt o a baix.
12: Sí, és que fa moltíssims anys que diria que cap any hem viscut una igualtat tan gran, que ha sigut una lliga, doncs, qualsevol equip que ha començat els primers 4 partits, 5 partits sense sumar molts punts, guanyant 2 partits es col·locava ràpidament en zona de playoff, ha sigut constant durant la temporada i al final, doncs, fins a l'última jornada no s'ha decidit tot, no? Hi ha hagut aquí, per exemple, com el Rubí, que va començar molt bé, que estava dalt, que després se'n va anar baix, i de cop i volta guanya 2 partits seguits i al final es col·loca al playoff, per posar un exemple, no? La veritat és que ha sigut tot molt... És molt igualat, a l'haver-hi tant premi tant per dalt com per baix, doncs hi ha molts pocs aquí al mig que no tenen, que estan en una situació tranquil·la i, per tant, no es feia que cada setmana o cada 2 o 3 setmanes haguessin canvis, no?, amb aquesta situació de poder estar pendents de no baixar i també, doncs, pendents de poder jugar al playoff o pujar d'una forma directa, no? La veritat és que moltíssima igualtat i això fa que la categoria sigui maca, vista des de fora, no? Vista des de dins, és una categoria molt exigent i que desgasta molt, la veritat, però bueno, al final per nosaltres ha sortit bé. Crec que aquestes lligues, aquesta lliga ja, tal com s'ha format, doncs, amb 18 equips estaria molt millor, molt millor, més que res, perquè al final doncs, no deixa de ser la primera categoria del futbol català, no? I li hem donat la importància que té, no? Jo crec que amb dos equips més encara seria més... estaria molt millor. Els romàntics que portem molts anys i que ens agrada la lliga de 18 o 20 equips, doncs la veritat és que la defensa no és que faci curta, però sí que fa que això que ha passat, que està molt bé, doncs passi, però jo crec que aquesta categoria en 18 equips estaria molt, molt millor, no?
0: Vaig acabant. Vosaltres vau estar 19 jornades sense perdre, unes quantes com a líder. Semblava que estava fet i arriba aquella derrota contra la Pobla. No sé com heu gestionat també aquestes últimes setmanes, sobretot.
12: Sí, la veritat és que les últimes 4 o 5 jornades ha tingut a tot. Des d'agafar avantatge i col·locar-te 6 punts faltant 2 partits i només feia falta un punt. Doncs perdre doncs, amb la Pobla fallant un penal al minut 88. Bueno, la veritat és que... I deixar-te doncs, anar a un camp difícil com és el camp de Sant Just per intentar fer un punt, no? Quan doncs, també la Pobla tenia possibilitat de guanyar i si nosaltres no perdíem, doncs col·locar-se. S'ha gestionat com tota aquesta lliga, no? Cada setmana era vital sempre i bueno, la veritat és que quan vam perdre l'altre dia amb la Pobla el que volíem era doncs que no ens fes mal aquesta derrota, tan cruel al final perquè podíem haver empatat a l'últim minut i preparar bé el que necessitàvem per assolir l'ascens. I bueno, crec que el grup és molt fort i jo crec que ha sigut una de les claus, és un grup molt unit i molt fort i bueno, crec que vam anar a Sant Just i a l'equip defensivament sobretot va estar molt ferm, molt posat i al final vam assolir l'objectiu que era del que es tractava.
0: I acabo ara sí, sé que ara toca descansar una mica de futbol, però entenc que ja penseu a la temporada que ve. No sé si teniu objectius, abans em deies que no tenia objectius de pujar directament en aquesta Lliga Elite, ara quin no seria l'objectiu de la tercera?
12: Bueno, acabem d'acabar i ara ens hem de descansar uns dies i preparar i començar a parlar primer del club i veure com afrontem aquesta categoria. El que està clar és que aquesta categoria, les categories van per alguna cosa i el nivell en cada categoria que puges doncs és més alt. Jo la conec molt bé, aquesta categoria, la tercera ref, i penso que l'objectiu ha de ser doncs, que el Martinenc pugui estar molts anys a tercera. Jo crec que això és una categoria ideal per un club tan històric, no?, i de Barcelona. No? Crec que la idea doncs, és fer un equip doncs, per intentar assentar-nos a la categoria, com a objectiu principal mantenir la categoria i tot el que vingui, doncs, benvingut sigui, no? Però hem d'estar amb els peus a terra i saber que aquesta categoria és molt complicada i que hem d'arribar de la millor manera, amb molta humildat i molt de treball per assolir un objectiu que està molt clar, que és estar molts anys amb ella.
0: Doncs el Martinenc, un històric que després de 7 anys, com dèiem, passant per segona catalana, primera catalana i un any en aquesta Lliga Elite, torna a tercera, torna a la categoria estatal. Un dels artífexs ha estat el seu entrenador, Toni Carrillo, amb el qual hem volgut repassar avui aquest tram final de temporada i aquest ascens. Toni, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort que vingui, amb el que vingui el curs a bé.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I en bàsquet, ahir us explicàvem la renovació de Roberto Íñiguez per seguir dirigint l'Espart Girona una temporada més i escoltar amb un satisfet Pere Puig, director esportiu de l'Uni. Avui hem pogut escoltar en declaracions també al club el mateix Roberto Íñiguez.
11: Respecto a la renovación, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
0: Un Íñiguez que avisava que cal fer molta feina aquest estiu per poder competir de la millor manera el curs vinent.
11: Si algo tengo claro respecto al baloncesto como punto de partida es que no debemos perder nuestra esencia. Yo creo que hemos sido un equipo atractivo, tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico, siempre teniendo humildad desde el trabajo diario, pero con la ambición para competir por todo y contra todos. Y si tuviese que pedir un deseo sería el de llegar mejor a ciertos momentos claves de la temporada, ¿no? Creo que para eso el trabajo y la configuración que hagamos este verano es fundamental. Tal y como está el baloncesto femenino, repito, creo que toda la configuración y planificación que hagamos este verano todos los clubs va a influir mucho en lo que pase después.
0: De moment, avui mateix, l'Uni ja ha fet oficial la sortida d'Erika Carter. El club ja va anunciar que hi hauria molts canvis a la plantilla de cara al curs vinent. Estarem pendents. I en hoquei patins, el Vila-sana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón. L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure les semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina a partir d'aquest dissabte. Escoltem primer dues de les nouvingudes aquest any, l'MVP de la Copa, Aina Florenza, i la joveníssima, i també plaça important ja des d'allà, l'equip de l'equip Elsa Salvanyà.
13: Em fa molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana, crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol. Intentarem guanyar l'últim que ens queda, que és la Lliga. Tenim la sort de que juguem els partits a casa i si guanyem tots els partits a casa guanyarem. Us esperem, us necessitem. I no és res, estic molt contenta i tant de bo en puguem aixecar molts més.
14: Jo estic molt i molt contenta. Crec que al final, doncs, tot esforç té la seva recompensa i crec que totes en som conscients que hem hagut de treballar molt per estar, pues, aquí. Com totes hem dit, vam perdre unes semifinals, però crec que totes vam ser molt conscients que perdre al final és un resultat i que l'únic que serveix és continuar, perquè crec que al final això és el que ens ha fet més fortes. I res, espero pues, continuar aixecant moltes coves amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
0: I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
16: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
15: Veniu a veure el futbol en companyia.
16: Disposem de terrassa.
15: Som a la Riera, Parafita 117.
16: Truqueu al 93 792 0019.
15: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs. Finques Blaumar.
17: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
18: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
17: 93 792 0440.
18: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
17: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
19: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
20: Com pot ser, si sempre feu fotos?
19: Sí, però no són de veritat.
20: I si li regalem un reportatge?
19: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
20: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
5: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
6: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
2: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
6: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
2: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
6: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Panet.
7: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
2: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
6: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
2: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
8: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita de derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
2: I cop d'ull també al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la, amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès més a aconseguir a través del nou model de finançament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
4: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
10: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
5: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
10: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
10: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
11: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
10: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
12: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
10: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
0: Notícies en xarxa.
2: És, sens dubte, un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés Aerolínea de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'Aerolínea, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
2: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
13: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
14: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
13: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
15: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
2: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
16: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
17: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
16: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El conseller executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia. Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
7: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
2: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
18: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
19: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència, possiblement, en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
21: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
20: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
18: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
22: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició.

0: ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
1: Notícies en xarxa.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
4: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
3: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
5: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
2: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
5: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
6: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
5: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
2: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
5: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
2: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
8: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
7: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la

0: cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellar Vell. A Castellar del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
2: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellar a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
3: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que això amb arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
2: A més d'aquesta sepultura, a Castellar Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
1: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
4: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
5: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
4: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo a la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
6: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
4: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant en l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
7: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
4: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
8: Ahora encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
4: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
1: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Segueix la... Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. La Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
12: Buena Onda Frankfurt.
11: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
12: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
11: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
12: vermut de 12 a 14.30.
11: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
12: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
13: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
14: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
15: Finques Blaumar.
16: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
15: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
16: 93 792 0440.
15: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
16: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
17: Segueix-nos a les xarxes socials.
18: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
4: L'Audiència Nacional investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
5: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
6: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
7: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un Libi per no baixar segona.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos. Ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
9: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
9: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
9: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
10: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
9: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
11: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
9: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se l'investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
12: Doncs l'expresident del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
5: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
12: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz, n'és la portaveu.
13: Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
12: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
14: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
12: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company a Martorell Televisió, Manel Gómez.
15: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
16: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecta la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
6: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
0: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
21: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
22: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
1: Notícies en xarxa.
0: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
24: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats,
2: atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
23: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
0: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
4: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
8: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
24: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania i també altres espais doncs, que per nosaltres tenen un simbolisme.
8: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
0: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
21: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
25: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
26: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
27: Tot això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
26: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
25: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
3: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
25: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa d'Erika Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anunciava ahir la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Fraikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
5: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
25: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
9: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la nova escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
10: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
9: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
25: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
0: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
11: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
1: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans. Nou Confort, Lampisteria General.
12: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
1: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
12: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
12: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
13: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Ràdio Arenys.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
2: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. En la joventut és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
1: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarracoviva.
3: Enguany el que fem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
1: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
4: Tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències. Tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà. Jo venia més del folk i del tradicional. I, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
1: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
5: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal. I jo, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun. I jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
0: Ja ho heu escoltat. Tenim un programa completíssim. És El Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va vagarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tàrraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tusset Garijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tàrraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tàrraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tusset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen.
3: Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
4: Tal qual.
3: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
4: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
3: Vigili del Fuoco.
4: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma. Poca broma.
3: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
4: És un personatge...
3: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
4: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, i una sèrie de qüestions la família i el de les dones, també, déu-n'hi-do.
3: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
4: Exacte.
3: I mira, perquè, a més a més, hi havia hagut intents previs, sí? No havia 300, quallat.
4: 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
3: Esclar, aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
4: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
3: Ai, les memòries, Josep Maria. Sí, és que jo no sé com t'hi cap tot el cap, eh?
4: Els... Triumviri nocturni.
3: Ara se m'ha apartat el micro. Ara,
4: Triumviri aquí. Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits. Sí. I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo, de manera tal que després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia: escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs es va quedar doncs en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic: oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
3: Quants hereus, de Crasso?
4: Bufa!
3: Quants hereus tenim de Crasso, encara que dormen, eh?
4: N'hi ha una colla, eh? N'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
3: No,
4: com
3: Roma...
4: Com deia el Capri, deixi-lo anar.
3: Roma abans i ara, que dèiem.
4: Sí, té els seus hereus, els seus hereus. Ja
3: no totes les coses són bones.
4: No.
3: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant, uh-huh, i ha arribat fins a l'actualitat, no?
4: Tal qual. Deixa'm que et digui, sí, que a més de la Sacra Privata i dels Uigilis, de l'Escovitum Uigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister, i en aquesta presentació també actuen nens. Ui. Nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelé Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions, més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte Esterella seguirà sent el gladiador, però des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
3: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
3: El que sí que m'agradaria també citar, una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament, són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva, mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res, al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques, i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarraco Viva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
3: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 g, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus en marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tarraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i oferir el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai. Jo

L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i 2 concerts esperats.

0: és impossible.
1: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel, que es
0: era
1: diu.
0: Per trencar el gel. Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
1: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
0: No us heu atrevit encara.
1: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
0: No, tornem a encaminar una miqueta, perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
1: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del matí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'esca. Jo venia més del folk i del tradicional. I, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la mà. No? La veritat és que vam començar a fer Nyarrai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Nyarrai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs, ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
2: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica no, del Camp de Tarragona, de Fenyarrai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
0: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I sí, Fenyarrai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs I m'encanta.
1: Doncs sí, si ets del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el fenya doncs, amb aquesta enya, ja, llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. O, escolta, mira, va, pagues tu, això rai, no me'ls acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya rai, tio, perquè estic fatal. I és curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i, mira, fins aquí.
0: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenyarrai, però guaita, amb el Fenyarrai amunt i avall, aquí esteu. I presenteu nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
2: Sí, sí.
0: Aproximadament.
1: Sí.
2: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
1: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
2: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons. I és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la

0: particularitat o la diferència que van fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quin en podem fer? I vam dir, doncs fem un, regalem-nos un concert on, a part de nosaltres quatre, hi tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o aquest, tot el viscut durant aquests 10 anys?
1: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic, en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
2: No, o sigui, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i 3 minuts, doncs, és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
0: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el per què i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, eh? Malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'abreviaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no? On la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera. I l'únic que hem fet és això, no? Aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
1: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant. I és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
2: Bueno, aquest seria l'objectiu.
1: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
2: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la
1: xivolla. Us n'aneu a Andorra el 23 de juny?
2: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
0: Sí, dos dies abans estarem a Valls, també.
2: Sí.
0: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual doncs, de quatre músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i doncs ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
2: Ah, sí, és veritat.
0: Que aquí les nostres terres es podrà veure doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir doncs, molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
2: a la
0: Pobla de Mafumet... Bueno,
2: sí.
0: Movent-se una miqueta per aquí.
2: Sí, hi ha cosetes.
1: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
2: Home, que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
1: Si no veniu ara, ja malament, malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el Pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
2: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
1: M'agrada molt, no?, perquè precisament algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quins els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
2: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
1: T'ara va dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
2: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan... Cada dia les tenim a tones.
1: Era... Jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero i que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
2: Doncs moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Encantats.
3: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socies des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura no en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem, i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... Li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final tenen amores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos? 17 síl·labes.
1: És que és molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i, i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
2: Sí, bueno, és la meva part, bé, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, no, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, ho comentàvem, no, ara, Lídia, gràcies. Trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha evidentment molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Onada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme, el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens, i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una, bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs jo m'amagava al Departament de Llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell ara era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya, a veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'he trobat.
2: I mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores. I jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment. Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Si és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no la sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. A més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, jo això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltes, moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això, va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: Set una feinada espectacular.
2: Tan llunyans.
1: Aquí, eh?
2: Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda al final, eh? Però ara quan comencem a llegir vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí. No la mort en general, no.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar... A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut seguir al peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia?
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'escrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre... I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, de ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Usui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms he arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí. Després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no soc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems... Sí.
2: Moltes flors, molts animals, moltes emocions, també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuo Basho.
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, pues, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Issa, sí. Issa és bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello, llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí?
2: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
2: Trobo que sí.
1: Sí, sí.
2: Sobretot en la part més d'històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Ja us comenceu a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, què vols que et digui?
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que... Són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem Shusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Ràdio Arenys.
3: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630 086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Ràdio Arenys. La primera en arribar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
2: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
0: Notícies en xarxa.

0: Gran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimarts 19 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Gran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem amb nosaltres la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Coneixerem les últimes notícies del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Participarem a la gala de Quintos i Quintes anant fins al Delta de l'Ebre i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Gran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Gran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. I estava pensant ara mateix, imagina el despista que porto avui, Marina, i no sé si també els hi passa als companys, no sé quin dia estic, que hi diu que mirar-ho, dic 18, 19... El dia sé que és dimarts, però el número com a tal se m'havia despistat el
1: 19
2: tema.
1: De maig, 3 19, dies eh? I estiu. Jo no en soc conscient, eh?
2: No, no, i jo tampoc, per això. No vull dir. La sensació, clar, com estem tots pendents del dia 12 d'agost, que sembla que estigui aquí al balconet.
1: Mira,
2: és que tothom
1: jo estic
2: parla
1: tan,
2: de l'eclipsi.
1: Precisament, jo estic tan poc pendent d'això que no sabia ni de què em parlaves del 12 d'agost.
2: És, el 12 d'agost, però si d'aquí al 12 d'agost encara falta, que potser d'aquí a res diem demà. Perquè el pas que anem supercorrents.
1: Jo tinc un feeling, i és que el 12 d'agost plourà.
2: No, han dit que núvol pot ser que estigui. Imagina. I que no podrem veure-ho ben bé com ens agradarà.
1: Però s'han de comprar...
2: Les ulleres aquelles,
1: exacte,
2: sí, sí.
1: Vull dir, en seguretat, si l'heu de mirar, en seguretat. Jo és que d'aquí al 12 d'agost no sé què estaré fent, la veritat.
2: Home, tu, vacances. No? Alguna cosa de vacances podria ser. Podria
1: algun
2: ser.
1: Dia, vinga, algun va. Dia potser.
2: Ah, ja no
1: però no ho
2: ja
1: sé, no ho sé.
2: Algo hem de fer, algo
1: no
2: hem
1: sé.
2: De fer.
1: Anem a saludar, avui no hi ha pràcticament ningú, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Parlant de l'eclipsi, clar, jo estic aquí des de Delta.cat fent el programa Arran de Mar, però jo realment sóc d'un poble de muntanya. Jo Arran de Mar no ho estic massa. Llavors, l'eclipsi al meu poble no es podrà veure perquè les muntanyes ho tapen. És a dir, haurem d'accedir a la muntanya, és a dir, hem d'estar elevats per a veure-ho.
1: Però crec que també...
2: No, perquè és el sol.
1: Crec que també han dit que de segons quin punts de muntanya es pot veure, no? Això.
3: Sí, sí, però és a dir, saps que les setmanes anteriors ja t'he fet la prova a les 8:15, mireu que serà, mireu l'horitzó que serà com 4 dits amunt o 4 dits avall?
1: Sí.
3: Pues no, és a dir, des del meu poble haurem de pujar una mica més amunt.
1: Jo és que ni ho miro. Ja m'ho trobaré.
3: Això, ja, això és
2: ara
3: el que van dir.
2: Ara mateix una mica despistada. Quin és el teu poble?
3: És un poble que es diu Pinell de Brai, de la Terra Alta.
2: Home, ah, llavors sí que es veurà, home. Si és de Pinell de Brai, posem un sol. Allà només per vosaltres. Mira què te dic.
1: Home. El tema és això, que potser està tot nuvolat i ja està, i no passa res.
2: Veurem que es fa fosc durant uns
1: instants. Aquí a Tarragona van buscar els punts on es podia veure millor, però van dir que millor que ens quedéssim a casa cadascú, per tant... Així va.
3: Per no moure soroll, no?
1: Exacte. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda. Bé, jo crec que avui hem desvetllat un dels grans misteris d'aquest programa, eh? D'on és la Cel? De Pinell de Brai. Molt bé, me n'alegro molt de saber-ho, d'haver-ho descobert.
2: És que s'havia de saber.
3: Home,
2: el saber no ocupa
3: esteu tots convidats.
4: Fantàstic, home, bonic, la zona de tota la zona de l'Ebre, però jo pensava, d'on deu ser la Cel? I cap a la zona de la Ribera, diguem-ne, de la Ràpita Deltebre, no la feia, Pau Parlar, eh? Dic, ha de ser d'interior,
3: no,
4: ho hem confirmat.
3: Sí,
1: aquí l'Oriol, que és el nostre expert, ja ho estava intentant esbrinar des de feia dies.
4: Sí, passa que no sóc com la Sílvia, a mi em feia vergonyeta preguntar i no preguntava, però mira, aprofitant que la Sílvia ha preguntat, doncs fantàstic.
1: Sempre s'ha de preguntar. Pregunteu, si teniu dubtes, pregunteu sempre.
2: Clar que sí, clar que sí.
1: Vinga, va. Digues, Oriol, n'anaves a dir.
4: No, bé, això que deies de l'eclipsi, que sí, esteu esperant moltíssim, no sé si farà bo o no farà bo, però que on es veurà més bé, tot és cap al nord de la península, eh? Que cap aquí a Tarragona, o zona d'aquí baix, és poquet, just quan s'està ponent, bé, ja ho sabeu que es va fer la prova, eh? Per tant, que no s'esperi tampoc una gran meravella, que es veurà justet si es veu.
1: No, però si diuen que cap aquí la zona de Tarragona és dels millors llocs i cap a les Illes Balears i no sé què i no sé quantos.
4: Re, cap a la zona del nord d'Espanya, cap a la zona de Burgos, cap al Cantàbric, es veurà més amunt i més estona.
1: Sí,
4: per tant, si algú és estranger i ha de viatjar, no viatjarà cap aquí, anirà cap al nord d'Espanya.
1: De fet, jo normalment anava, perquè enguany no aniré a un festival allí a Aranda de Duero, al costat de Burgos, i l'any passat, l'agost de l'any passat, preguntant a l'hotel d'Aranda de Duero, ens van dir que estava tot complet ja amb vistes a l'eclipsi d'aquest any. Imagina't, un any vista.
4: Veus?
1: O sigui,
4: sí,
1: què?
4: Perquè si ets d'aquí, evidentment, si ets català, baixes a la zona de Tarragona, que és on es veurà, però si ets de fora, abans que venir a Catalunya, te'n vas cap aquí, cap a Burgos, Aranda de Duero, etc., més amunt, que es veu més estona i més amunt en el cel, es veu més bé.
1: Vinga, va, deixem l'eclipsi, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, juntament amb la Maria Pagès i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que el preu del sonso es dispara i actualment el quilo a la peixateria ronda els 70 euros. La temporada aquest any és dolenta perquè se'n troba molt poc arreu del litoral català, excepte a Platja d'Aro, Maria.
2: Platja d'Aro esdevé un reducte per la pesca del sonso. De fet, les 26 barques que hi ha a Catalunya dedicades al sonso s'han desplaçat fins a aquesta localitat del Baix Empordà perquè la resta del litoral no se'n troba. Hi ha professionals d'Arenys de Mar, de Blanes, de l'Estartit, de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols. Segons els investigadors, les condicions ambientals en aquest indret han estat els més favorables per la població de l'espècie. Les captures, però, es fan amb moderació i control per garantir-ne la subsistència i mantenir el preu que subhasta volta els 45 euros, però la peixateria pot escalar fins als 70. A les portes de la temporada d'estiu i de retruc de l'arribada de visitants, l'Ajuntament de Platja d'Aro instal·larà boies perquè els banyistes no puguin accedir a la zona de pesca, encara que la temporada es podria veure reduïda. Fa dos anys la van tancar a l'agost, l'any passat al juliol, i ara es podria avançar el mes que ve.
1: Els mercats municipals de les comarques de Girona estan immersos en la novena edició de la Setmana Internacional dels Mercats. Enguany, sota el títol No et ratllis, el mercat pregunta, la cita reivindica el paper dels paradistes per potenciar el producte de proximitat.
2: Fins al 31 de maig, els mercats municipals de les comarques de Girona ofereixen fins a 14 activitats vinculades a la cuina, el producte local i la sostenibilitat, a través de tallers, tastos i demostracions culinàries obertes a tots els públics. Per segon any consecutiu, la campanya porta el lema No et tallis, el mercat pregunta, amb l'objectiu de destacar el paper dels paradistes a l'hora d'assessorar clients que aquests dies també comparteixen per les xarxes socials dels mercats recomanacions i consells. La Setmana Internacional dels Mercats de Girona està coordinada per la Diputació amb la participació dels mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. En aquesta edició, el de Lloret de Mar no hi participa perquè encara s'hi estan fent obres de reforma de l'equipament.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Delta Ebre complirà 50 anys el 2027 i aquest dilluns ha presentat el programa d'actes per commemorar el mig segle de la segregació de Tortosa Cel.
3: Així és, Marina. La proposta inclou 12 accions que s'allargaran durant tot el període commemoratiu i que volen reconèixer totes les persones que van fer possible la segregació i reforçar la identitat i el futur del municipi. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
4: Lo que volem com a ajuntament és una commemoració, no una commemoració estàtica, no? De dir, pues, arribem als 50 anys en un acte institucional com fem cada any, sinó que arribem als 50 anys en un acte institucional però ben recorregut la història del municipi, lo passat del municipi, però també, no, lo present i el futur del municipi en visualització de la pròpia ciutadania. I per això, aquestes accions consensuades entre els diferents grups municipals i treballades conjuntament amb la comissionada pels 50 anys, pues són accions que també ens donen este punt d'enxarxament, no, i capilaritat a tota aquella gent, pues, que els han de reconèixer el seu gran d'arena.
3: Entre les accions previstes hi ha una exposició commemorativa amb 50 objectes representatius de la història de Deltebre, una ruta pels espais vinculats al procés segregacionista, un acte de reconeixement a les persones que van formar part de la Junta de la Segregació o les trobades de memòria històrica, com explica Elena Fabra, comissionada dels 50 anys de Deltebre.
5: Tota una sèrie d'activitats que ens portaran en este fil conductor, que són els 50 anys de Deltebre. Aquí tindrem accions diverses, potser podríem destacar-ne una, com les trobades de memòria històrica de diferents col·lectius, que el que ens permetran és debatre, reflexionar i aportar informació sobre la commemoració, i això també ho volem tractar com si fos com un document històric per a que quede ja per a la posteritat i que en quede constància.
3: La presentació del programa també ha servit per mostrar la imatge corporativa dels 50 anys del Deltebre. El tret de sortida a les 12 accions previstes serà este dimecres 20 de maig amb la celebració de l'acte institucional dels 49 anys de Deltebre.
1: Sant Jaume d'Enveja celebra el 30 de maig la cinquena edició de Ens movem per l'Ela, una jornada esportiva i solidària al passeig fluvial amb caminada i marxa i una travessa d'aigües obertes que s'ha incorporat a la Lliga Catalana acompanyada d'un dinar popular per donar visibilitat a l'Ela, que ja afecta dos veïns del poble.
3: Sant Jaume d'Enveja tornarà a mostrar la seua vessant més solidària amb la cinquena edició d'Ens Movem per l'Ela, una jornada esportiva i de compromís social que tindrà lloc el proper 30 de maig a l'entorn del Passeig Fluvial. El regidor d'Esports de Sant Jaume d'Enveja, Joan Bertomeu, ha explicat que hi haurà la caminada i la marxa solidària i també la travessa, que com a novetat s'ha inscrit a la Lliga Catalana d'Aigües Obertes per incrementar la participació.
0: Hem volgut inscriure aquesta travessa dins el que és la Lliga Catalana d'Aigües Obertes per poder arribar a tenir més participació, perquè en realitat que és el que realment volem, que hi hagi molta participació, que es visualitze esta diada i que es visualitze també esta malaltia tan enrevesada que hi ha. I bueno, esperem que l'assistència sigui molt major que estos altres anys.
3: L'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, ha destacat que esta jornada permet donar visibilitat a una malaltia que ja afecta a dos veïns del municipi.
6: Vam començar, no, en raïs d'una malaltia del nostre veí de Sant Jaume i el d'Alfonso. Ara tenim un altre veí que també està afectat per l'ELA. És curiós que en una població com nosaltres, com la nostra, tinguéssim dos malalts de l'ELA nascuts aquí a Sant Jaume. Això ens dona encara més sentiment i més coratge per a seguir fent esta edició, no només esta cinquena, sinó moltes més.
3: La jornada també inclourà un dinar popular.

0: aturada a les costes del Garraf. El Ministeri per la Transició Ecològica ha denegat la petició de l'Ajuntament de Sitges que sol·licitava poder-se fer càrrec de les instal·lacions del Club de Mars. Carla.
1: Doncs sí, a l'Ajuntament sitgetà no agrada la decisió i defensa que qualsevol proposta sobre el futur de les instal·lacions hauria de respondre a la voluntat del municipi de Sitges i a l'interès general de la població. El Ministeri no només ha denegat la petició de l'Ajuntament de Sitges, sinó que, a més, ha instat el govern municipal a iniciar els tràmits per declarar l'espai del Club de Mar en estat ruïnós i així poder tirar endavant el seu enderroc. L'Ajuntament de Sitges manté la seva voluntat

0: La Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova tancarà les seves portes fins al 27 de maig per poder gestionar la logística de les noves vitrines destinades a les col·leccions d'etnologia arqueològica i arts decoratives del museu. A finals de mes es donaran per tancades les obres de rehabilitació de la Casa de Santa Teresa i s'obrirà el nou accés.
1: El 31 de maig quedaran enllestides del tot les obres de reforma que s'estan duent a terme a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Les bastides que han cobert l'edifici durant els últims mesos ja s'han retirat i el museu ha recuperat el seu aspecte original. Aquestes obres, d'una banda, permetran recuperar la Casa de Santa Teresa com a punt de recepció al visitant i, d'altra, faran possible la nova entrada al recinte pel carrer del Forn del Vidre. En paral·lel, han finalitzat els treballs per eliminar les filtracions a la cúpula i continua l'operativa per reconvertir les sales Silvela i Egípcia. El muntatge de les noves vitrines requereix una operativa tècnica complexa, ja que, a causa del seu volum i per garantir la seguretat de les obres d'art de la col·lecció, ha estat necessari desmuntar temporalment part de les peces exposades a la Pinacoteca i el conjunt de les pintures de la Sala Prado. Per aquest motiu, el museu romandrà tancat al públic fins al proper dia 27. Amb motiu d'aquesta posada a punt, el diumenge 31 de maig s'organitzaran visites comentades gratuïtes per donar a conèixer l'edifici i la seva història.
0: Anem cap a les costes del Maresme. Marc Avara s'ha proclamat campió de Catalunya d'Ilka 4. Ho ha fet a casa seva a Arenys de Mar durant la regata d'Emili Lledó. El va acompanyar al podi el també regatista del nàutic aranyenc Vladik López. En categoria femenina, el nàutic també va tenir podi el de Laura Molina, al segon graó Oriol.
2: Doncs sí, Marina, el regatista del nàutic Marc Avara ha aconseguit el campionat tant en categoria absoluta com sub-16 i també sub-18, ja que ha estat el millor de la general. El nàutic d'Arenys ha estat el club amb més participants que ha portat al campionat de Catalunya i a la regata disputada en aigües aranyenques han arribat resultats gratificants que destaca la directora esportiva Mònica Azón.
3: I el Marc Avara, ja us ho hem comentat la setmana passada, que anava liderant i ha consolidat el seu lideratge, ha sabut aguantar doncs, la pressió, més la responsabilitat que té un esportista sot-16, perquè encara el Marc només té 15 anys, i ha aconseguit doncs, ser primer de la general, primera general absoluta, i això li ha donat doncs, també el títol, de, evidentment, de la seva categoria de sot-16 i també de sot-18, perquè al final... doncs, al final, sent petit, doncs, ha pogut guanyar amb les dues categories, o sigui, ha marxat amb tres copes, i el seu company d'equip, també d'aquí, del Club Nàutic Arenys de Mar, el Vladik López, ha quedat segon, i en femení, la Laura Molina, ha quedat segona.
2: Per l'altra banda, Joan Camats i Sergio Roldán han competit en categoria olímpica, la Ilka 7, en una regata que ha coincidit també amb el trofeu Jacinto Ballester per a creuers, puntuable per al Campionat d'Espanya i la Copa Raesi. En aquest cas, també hi han pres part embarcacions aranyenques amb bons resultats.
3: Van venir bastantes tripulacions a competir amb el recorregut més exigent, que són els bastons, on nosaltres teníem el Duende i el Nuba, i després teníem doncs, els menys socials, o els menys competitius, que potser no tenen aspiracions d'anar al trofeu Godó o així, que estaven fent costaneres, i bueno, teníem molta representació del club, i al final es va poder completar tot el programa amb les dues versions. La més competitiva, la de bastons, ja, doncs, aquestes dues embarcacions, i després podis importants, doncs, el Cuit, el Gaiam, i molt bons resultats també pel nivell de la flota que hi havia catalana del Nuba i del Duende.
2: Aquest cap de setmana, aprofitant l'activitat de les regates i les cerimònies d'entrega de trofeus, també s'ha fet un reconeixement sorpresa per a Lucas Garrido, classificat per a l'Europeu d'Optimist.
0: El govern català ha presentat el projecte de reforma integrada de l'Hospital Sant Jaume de Calella.
2: Sí, és un centre hospitalari que passarà de 148 a 177 llits i multiplicarà la capacitat d'urgències i quiròfans per aconseguir una millor atenció sanitària de 218.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva. En total, es destinaran gairebé 83 milions d'euros per tal d'ampliar-lo de cara a l'any 2031. L'Hospital de Calella passarà de 5 a 10 quiròfans i de 42 a 73 box d'urgències. També tindrà 5 sales d'endoscòpies i tècniques especials. El desenvolupament es farà

0: en quatre fases per compatibilitzar les obres amb l'activitat hospitalària. Es començarà construint el nou edifici i després s'enderrocaran els edificis antics i s'acabaran les connexions amb la resta del complex.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el pròxim diumenge 31 de maig Tarragona tornarà a omplir-se de bicicletes amb la 30a edició de la Bicicletada, una de les cites esportives populars més emblemàtiques de la ciutat que no se celebrava des del 2019 i que torna amb força en un any especialment simbòlic. La sortida de la segona etapa del Tour de França des de Tarragona el proper 5 de juliol. La Bicicletada sortirà a les 10 del matí des del carrer Arquebisbe Josep Ponigol, a pocs metres del punt des d'on els ciclistes del Tour iniciaran la seva etapa. L'esdeveniment preveu la participació de fins a 2.000 persones de totes les edats. Les inscripcions gratuïtes s'obriran demà, 8 de maig, a través de la web oficial. En l'objectiu d'arribar a tots els públics, la Bicicletada oferirà dos recorreguts circulars que passaran per diversos dels carrers i avingudes per on també circularà el pilot del Tour durant la seva estada a la ciutat. El circuit familiar serà de 3,3 quilòmetres, mentre que d'altra banda, hi haurà el circuit llarg d'11,6 quilòmetres que ampliarà el recorregut passant per punts emblemàtics com el Balcó del Mediterrani, l'Avinguda Catalunya, la Rambla Vella, la Via Augusta, el Passeig Marítim Rafael Casanova o el Passeig del Gremi de Marejans. La recuperació de la Bicicletada demostra un cop més el compromís de Tarragona amb l'esport popular, la vida activa i la participació de la ciutadania. És una cita que torna amb més força que mai i que connecta directament a la ciutat amb un moment històric com serà l'arribada del Tour de França, ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, que ha afegit que volen que la ciutat sigui protagonista d'aquesta gran festa de l'esport i que gent de totes les edats pedalegi pels mateixos espais per on passaran els millors ciclistes del món. L'esdeveniment l'organitza l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports i té el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de Coca-Cola, Bonpreu, Esclat i Rufaza. I el nou dipòsit regulador de Vilaseca Nord garantirà el servei d'abastiment d'aigua de forma autònoma durant 24 hores en cas de situacions excepcionals com l'apagada de fa un any. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat aquest dimarts la infraestructura que té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics, el que serien 10 piscines olímpiques, i ocupa una superfície de 5.300 metres quadrats. Aquest donarà servei de subministrament diari d'aigua a 71 municipis i 28 indústries del Tarragonès. Això volíem dir.

0: I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Molt pendents de la situació marítima de les properes hores, sobretot a la Costa Brava, i és que tindrem onades de maregassa o mar brava. Serà fàcil que en alta mar hi hagi aquestes onades passant dels 5 metres d'altura. També a la Costa Daurada el vent de mestral serà insistent, amb cops de 70-80 km per hora, i aixecarà també forta maró, especialment mar enfora. I a la costa barcelonina, de fet, entre el Baix Penedès i el sud del Baix Empordà, aquesta mar serà una mica més plàcida, però igualment tindrem alguna onada passant del metre d'altura, amb vent de xaloc, un vent de refrontall, un vent de ràbia, fins i tot en alguns moments cap al Maresme. Ja les pluges van marxant. En qualsevol cas, pel que fa al dimarts, jornada neta, transparent i assolellada, però encara ventosa, sobretot al nord del Cap de Begur i al sud del Coll de Balaguer. Per tant, encara tramuntana i mestral, que faran que especialment al matí encara hi hagi una mica de forta maró. Estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP-16 i a 13 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un creu obert en aquest tram en sentit nord. A la possible via alternativa, a la Nacional 340, també hi ha cua a l'Arbós en sentit nord. A l'AP-7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, i a la mateixa AP-7 hi ha retencions de Santa Perpètua a Mollet en sentit Granollers per un accident que talla dos carrils. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A la C-58 i a la C-33 hi ha qual Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C-26 es dona pas alternatiu a Berga per un camió avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la Ronda Dalt, a la B-20, hi ha retencions a Pedralbes i entre Collserola i Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral de Barcelona, a la B-10 hi ha retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i intensitat de Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys.

Sabies que... Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen, quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja que Andic detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
1: I la Global Sumut Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza 3 de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem de la gran gala de quintos i quintes anant fins al Delta de l'Ebre, i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient com ho fem cada dimarts. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. I ara fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre la gran gala de quintos i quintes del 2008, i per això l'acompanya Cel Prieto. En parla, Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Jordi Bertomeu, regidor de Joventut i Festes de Deltebre, sobre la gran gala de quintos i quintes del 2008, celebrada este cap de setmana. Jordi, benvingut a Arran de Mar.
3: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Com he dit, este dissabte passat, no, al Centre Esportiu del Delta se va dur a terme esta gran gala de quintos i quintes. Com va anar?
3: Exacte. Bueno, el dissabte passat vam celebrar esta gala, ja tradicional al nostre municipi. La veritat és que va anar molt bé. És una gala que sempre és molt multitudinària. Parlem d'una gala que venen més d'un miler de persones com a espectadors. Per tant, parlem d'un format molt i molt gran. Enguany més gran inclús que els últims anys, perquè la quinta del 2008 ha estat més nombrosa que d'altres anys, i per tant, el desplegament tècnic ha hagut de ser més gran. S'ha muntat tot de manera més gran, i la veritat és que va anar molt i molt bé. És una gala que toca moltes tecles i que perquè surti bé s'ha de treballar molt. De fet, és una gala que mínim dediquem 2 mesos de treball a que tot surti com ha d'anar, i la veritat és que va sortir perfecte. Famílies contentes, quintos també, i nosaltres com a ajuntament satisfets de tota la feina feta i de com va anar tot.
2: I tant que sí. De fet, se va fer una retransmissió en directe des de Canal 21, vull dir que això ja se veu la importància, no, d'aquest acte.
3: De fet, és molt potent perquè la retransmissió en directe la va seguir moltíssima gent. De fet, va veure molta gent que m'ho va anar dient, no? De dir, enguany ha quedat xulíssim, no? I és perquè la gent ho estava seguint per la tele. Ahir crec que va ser que es va tornar a retransmetre i també m'ho va fer saber molta gent, i ja està penjat al YouTube, de manera que la gent ho pot tornar a mirar. I la gala, inclús a la tele, se veu espectacular, així que super satisfets, perquè, com dic, és una gala que costa molt de preparar, i quan acaba sortint tot bé, doncs la satisfacció sempre es multiplica.
2: Mm-hmm. Clar, estem parlant que si han augmentat el nombre de quintos del 2008, doncs més gent, pares, familiars, amics, moltíssima gent. Hi havia nervis? Se notava nervis?
3: Sí, molts, molts. És una nit que a més, és especial, no només perquè presentem el que és la quinta al municipi, i ells, d'alguna manera, es donen a conèixer no només pues, en la seva presència a través de l'escenari i tal, sinó que cadascú se fa una petita presentació, una mica de pues, què els agrada fer, a qui els agradaria dedicar-se, i, per tant, és una presentació com oficial al municipi, no? A més, al final és una celebració de la seva majoria d'edat, un any que és molt significatiu per a ells per moltes raons, perquè assoleixen la seva majoria d'edat, com dic, però molts acaben pues, etapes a nivell acadèmic i que, per tant, condicionaran la resta de la seva vida, i per tant, és com una celebració de tot, no? I paral·lelament a això, també preparen unes fotos de quan ells eren petits, de quan unes fotos també actuals, de manera que se pot veure la comparativa. Enguany, a més, va ser una mica més especial, perquè també teníem 2 parelles de bessons, i per tant sempre pues, li porta valor afegit, no?
2: Sí.
3: I la veritat és que molt, molt i molt bé. A banda, que és una nit especial perquè també s'escull els representants de l'Ajuntament de Deltebre d'enguany, cosa que voten ells de manera absolutament democràtica, i per tant són nervis afegits els que hi ha de ser el focus d'atenció en aquell moment de tothom, no? Però la veritat és que els nervis se van poder controlar, perquè, com dic, va sortir tot perfecte i la gent ho va gaudir molt.
2: Mm-hmm. I clar, el funcionament era que els aneu cridant d'un en un, no? Anant, los presentadors los presentaven, valga la redundància, en lo que has dit, no? La seua carta de presentació al poble, ells entenc que anaven pujant acompanyats?
3: Exacte. Normalment és per part del pare o la mare, tot i així cada vegada és més diferent, cada vegada cadascú pues, tria qui vol acompanyar-ho. Per una banda tenim germans, tenim cosins, tenim amics, tenim pares, mares, vull dir que cada vegada és més diferent, la qual cosa també valorem positivament per trencar una mica els estereotips que sempre tenim, no? I també és més habitual cada vegada que els nois els acompanyen els pares i les noies les mares, que, com dic, evidentment han de triar en qui volen sortir en aquell moment, perquè és una nit que, d'alguna manera, sempre es recordarà, no? Enguany, a més, és el desè any que fem la gala tal com la fem, perquè abans d'entrar l'equip de govern actual hi havia un format de gala que es va canviar radicalment, i que vull agrair, en este cas, a Carlos Serra, que va ser el regidor del moment que ho va engegar. Primer se duia a terme un format de gala com més tancat, i que d'alguna manera, si no formaves part d'una família que tenia cert poder adquisitiu, se't feia més difícil participar de la gala. I ara no, ara és una gala oberta a tothom, on tothom pot participar en igualtat de condicions, i crec que és una cosa de la que podem estar orgullosos. I ara, que ja fa 10 anys, te n'adones de que era el format que realment la gent esperava i volia, no? I com dic, cada vegada pues és més diferent, cada vegada podem dir que és un format més actualitzat, i que es renova, de manera que no és una gala que sempre sigui igual, sinó que, com dic, anem canviant coses. L'any passat també vam introduir el canvi dels 3 representants masculins i 3 femenines, que no existia a Deltebre, i que enguany consolidem com a segon any, i per tant cada vegada la gent està més contenta, i nosaltres també.
2: Uh-huh, i tant que sí. Com has dit abans, van ser els mateixos quintos qui es van votar en ells mateixos, no? Ells van decidir. Llavors, clar, és que de vegades se veuen a pobles que les pubilles i els hereus són representants d'equips d'associació. Això aquí no.
3: Aquí no. Aquí el que fem és que utilitzem la gala per a escollir qui seran els representants, de manera que van sortint per ordre de naixement, que això també és curiós, perquè normalment, si escoltem, el primer o el segon sempre és l'1 o el 2 de gener, no? I, per tant, van en ordre de naixement, cosa que a ells també els agrada, perquè així van veient una mica, no? Ells saben, perquè es coneixen,
2: ja saben
3: qui fa els anys, exacte,
2: claro.
3: Qui fa els anys a cada mes, i també és curiós, no? I, d'alguna manera, com dic, cada vegada que pugen, porten 2 butlletes cadascú, un per a triar l'hereu i l'altre és la pubilla major, i ho dipositen en una urna, i després se fa un recompte de vots. De manera que aquí no funciona per sorteig ni a través de les entitats com en altres municipis, sinó que entre ells, perquè no tothom vol ser escollit, no tothom li agrada la idea de ser hereu o pubilla, però en canvi n'hi ha d'altres que els agrada molt, no? Així que entre ells moltes vegades se parlen, claro. Jo no vull ser-ho, jo sé claro. Que vull ser, i després s'acaben votant una mica per afinitat o per amistat o pel que sigui, però és molt gratificant també, cosa que potser no passava tant a 3 anys, que ara tothom se l'alegra molt de qui acaba sortint com a dama, com a hereu, com a segon hereu, no? Perquè, com dic, són 6 en total, i al final qualsevol qui és escollit pues, se celebra com si fos el primer, no? Vull dir que, en aquest sentit, estem contents també de que entre ells se parlen, se voten, aquí l'Ajuntament no entra, i al final és una nit que, com dic, gaudixen molt, també per aquest factor afegit, que és pues, escollir els representants de l'Ajuntament, sí. Que al final són els representants de la quinta de tot l'any.
2: Mm-hmm, un factor sorpresa, no?, que hasta el final de la gala no se sap. I clar, llavors voten a una xica, un xic, i després el segon i el tercer surt per quantitat de vots. Suposo.
3: Exacte, és a dir, els 3 més votats, igual de nois que de noies, el tercer més votat o més votada és el segon hereu i segona dama, el segon més votat és el primer hereu i primera dama, i els més votats són l'hereu major i la pubilla major de Deltebre.
2: Molt bé. Pues mira, quins fiquem nom, no?, en estos escollits per a representar Deltebre enguany. Quins han sigut els escollits?
3: Pues en este cas, el segon hereu és Arnau Serral, la segona dama és Alba Tomàs, el primer hereu és Dani Llaurador, la primera dama és Mireia Bertomeu, i l'hereu major és Eloi Casanova, i la pubilla major, Abril Ardit, que, com dic, funcionaria per ordre dels 3 més votats. A més, estem molt contents, això també ho vull dir, perquè quan s'acaba la votació se'ls dona veu, no?, i de manera que poden dir pues, allò que els apeteix en aquell moment i cosa que no controlem, no? I la veritat és que van parlar molt bé, van dir res fora de to, no? Perquè a vegades hi ha gent que s'anima molt,
2: yeah.
3: I van ser molt correctes, la qual cosa també crec que és un reflex cada vegada més de certs valors que la joventut d'avui en dia pues, va adquirint i que potser abans no era tan així, no? Moltes vegades ara parlem dels joves com una generació que està perdent els valors, com una generació de cristall, que diem, no?
2: Sí.
3: En canvi, la realitat pues, és ben diferent, perquè el nivell, jo crec, de classe i d'educació que es va demostrar allí és algo del que podem estar orgullosos com a municipi i que crec que les noves generacions porten per bandera, com dic, el respecte, l'educació i el fet de demostrar que els joves pues, també tenen nivell cultural que moltes vegades se'ls infravalora, no? I que crec que va quedar palès i que només cal que la gent entre al YouTube de Canal 21 a poder-ho veure, perquè la veritat és que jo me va generar molt d'orgull com a regidor saber que la joventut d'avui en dia expressa lo respecte i els valors que van expressar ells en aquell moment.
2: Correcte, i també un altre valor afegit de que no s'ho portaven preparat perquè no ho sabien, no? Llavors va ser improvisació total i que sí. Van fer un discurs, un parlament bé,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, molt bé, molt bé. Vull dir que per això dic que la joventut puja més preparada del que mos pensem.
2: Uh-huh. I també, Jordi, se va escollir als infantils.
3: Exacte. Això funciona per sorteig, no funciona per votació, i en aquest sentit, tots aquells xiquets i xiquetes que per any els tocaria fer la comunió, que en este cas seria la quinta del 2017, entren en sorteig. En este cas, enguany van apuntar-se diferents persones, per diferents raons no van acabar podent venir tots, alguns per raons mèdiques i de salut, d'altres per altres raons personals. I en este sentit se va fer el sorteig, lo que és lo fadrinet va ser Aleix Miró, i en este cas finalment només van poder assistir dos candidates a pubilla infantil, i enguany de manera excepcional vam decidir si el públic ho volia, i el públic se va fer notar que sí que ho volia, que les dos xiquetes que participaven fossin les dos pubilles infantils de Deltebre d'enguany, de manera que enguany, per sorpresa, tindrem un fadrinet i dos pubilles infantils, que són Hanna Medina i Rosa de la Vega, de manera que les volem felicitar també, perquè la veritat és que només calia veure les seues cares per veure la il·lusió que tenien, i vam decidir, mira, anem a fer que les dues siguin pubilles infantils, i la veritat és que va ser una sorpresa bona per a tothom, i que tampoc ningú s'esperava, vull dir que va ser una nit de diferents sorpreses a la vegada.
2: Mm-hmm. Està molt bé això, perquè clar, si només hi van presentar dos, doncs no cal no deixar a una sola que no surto. De fet, això al meu poble també va passar. Un any només eren quatre xiques, quintes, i van ser les quatre, vull dir, que no fa falta.
3: No cal llevar la il·lusió a ningú, i a més que, com dic, com més representants siguéssim, pues més valor afegit, al final és això.
2: Molt bé. I, claro, estem parlant de que estos representants de Deltebre tindran algunes tasques als actes, a festes majors, sobretot, no?
3: Sí, bueno, festes majors lo cop fort, però, a més, lo que faran és que mos acompanyaran en diferents actes i activitats que fem al municipi. Som un municipi molt actiu. Este cap de setmana hem estat molt cansats perquè hem tingut 5 actes molt potents en un cap de setmana. I ara, el cap de setmana que ve, comencem més, clar, no? És a dir, este cap de setmana sí. Comença la fira gastronòmica, de manera que també serà molta activitat. La primera cosa que faran és acompanyar-nos a la fira gastronòmica, així que ja tindrem activitat este cap de setmana, i a més, els actes de la diada, els actes de la sega i la plantada, i a festes majors, que són com los cops forts de l'any, i després, si fem alguna inauguració i així, també solen acompanyar-nos. Però al final és pues, una part una mica protocolària, però també de representació de les noves generacions del municipi, que al final estem contents de tenir, i d'alguna manera que ens puguen acompanyar com a ciutadans de Deltebre del futur, que és el que són.
2: Uh-huh. I que a menys que el primer acte mescla, vull dir que no és per a menys.
3: No és poca cosa.
2: Això mateix.
3: També una fira gastronòmica que és referent, que estem contentíssims i orgullosíssims de tindre, que costa moltíssim de preparar, però que al final és garantia d'èxit. Només cal veure les últimes mostres i les últimes xifres dels últims anys, i que de moment tot indica que enguany tornarà a ser igual, perquè ja vam tenir inclús problemes de saturació a la pàgina web de la venda dels tíquets dels vaixells, així que estem super, super satisfets i super contents.
2: Uh-huh. I ja, clar, després d'esta gala, que tothom anava mudat, les xiques jo les he vist precioses en els seus vestits, no cal ni dir-ho, claro, per a rematar la nit, festa jove.
3: Festa jove, una festa jove, que vull aprofitar també per a dir que no va haver cap tipus d'incidència. Una festa que es va desenvolupar, com dic, sense problemes, que inclús la policia local me va transmetre després que els felicités, perquè va anar tot molt i molt bé. I per això dic, i torno a reafirmar-me el que havia dit abans, del comportament dels joves, que estem supercontents, perquè al final allò és una instal·lació esportiva municipal i, per tant, s'ha de cuidar, no és un local d'oci nocturn, així que sempre tens un risc de que pugui passar alguna cosa, uh-huh. I la veritat és que va anar tot perfecte. La nit va sortir des del principi al final, com dic, de

0: o d'alguna manera a pensar que no cal fer-ho o que no són importants, i en canvi a través d'aquest tipus d'actes actualitzant i reinventant-nos una mica, no? Perquè com dic, este format de representants l'any passat no només ho vam ampliar sinó que vam canviar inclús els noms, i això al final el que fa és perpetuar la tradició però actualitzant-la. I crec que al final la prova és que funciona i que la gent està contenta i que els Quintos encara més, així que, com dic, molt i molt bé. I sense deixar de banda, com dic, pues això, no? La tradició, el que sempre hem tingut, però tenint en compte que la realitat del 2026 pues, és diferent i, per tant, cal adaptar-se.
1: I tant, que sí, totalment d'acord amb tu, Jordi. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Gràcies,
0: moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, Marina, un acte tradicional molt bonic, però actualitzat als temps que corren.

0: parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
1: És dimarts i això vol dir que ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Com estàs?
2: Bé, no he sortit volant perquè m'he posat moltes pedres a les butxaques.
1: I és important això, no sortir volant. I sembla que demà volarà tot.
2: Bé, veurem. Jo crec que les previsions, com a mínima, aquí a Camp de Tarragona, són les habituals en un episodi normal de mestral o amb una ponentada. I potser la por seria més extensiva a la zona metropolitana de Barcelona, on no estan tan acostumats al vent. Aquí, doncs, realment no sembla que hagi de passar cap desgràcia, però l'alarma, com acostuma a ser habitual, doncs hi està posada, fins i tot quan no toca.
1: Veurem què passa demà. De fet, avui ja han tingut aquí episodis. Aquesta nit hem arribat als més de 80 km per hora aquí de vent. O sigui, que aquesta nit ja han tingut episodis de fortes ventades aquí a la zona. Però canviant de tema, perquè avui ens vens a parlar de les disfresses de la natura. Què és això exactament?
2: Bé, de fet, he aprofitat que aquest cap de setmana és Carnaval i he pensat, doncs, home, un tema que pot ser interessant d'explicar als oients i que té relació en certa manera amb Carnaval, amb disfressar-se, amb aparentar el que un no és, doncs és una cosa que la natura passa molt més habitualment del que ens pensem i, de fet, és una de les principals estratègies de supervivència que tenen molts animals, ja siguin insectes, ja siguin ocells, ja siguin mamífers, fins i tot alguns amfibis, alguns rèptils, adopten aquestes estratègies, que bàsicament són tres, per fer-ho una mica senzill, tampoc entrarem en molt de detall, no és l'objectiu d'aquesta secció, doncs fer una classe magistral, ni molt menys, però sí doncs fer amb un to divulgatiu una mica de repàs d'aquestes estratègies, que totes elles s'emmarquen dins de l'evolució dels organismes, dins de l'evolució tant d'animals com de plantes, també parlarem una mica de plantes, i és aquesta pressió evolutiva, això ho explicarem al final, la tria en això, en advertir a possibles depredadors, especialment, que hi ha un cert perill si intenten, fins i tot si només ho intenten, a menjar-se aquell altre ésser viu. Bé, dins d'aquestes estratègies, doncs, hi haurien diferents patrons, diferents maneres de fer-ho, no? Que una seria, com deia abans, desaparèixer, és a dir, confondre's, fer-se invisible amb l'entorn. Una altra seria advertir, que seria aquesta darrera que hem comentat. Una altra seria enganyar o confondre, que justament és això, no? Fer-se passar per una cosa que no ets. I llavors, quan el depredador veu aquell animal o aquella planta que es fa passar per una cosa que no és, dubte. I aquest dubte pot servir simplement doncs, perquè la presa s'escapi. Pot ser una manera de sobreviure. Molt bé, dins de tot aquest conjunt d'estratègies hi trobaríem doncs, això, aquestes coloracions que de vegades doncs,

0: són fins i tot estrambòtiques, podríem dir, que són rares, que realment quan combines colors, per exemple, una molt habitual per advertir de perill és el negre i el groc, o el negre i el vermell. Són patrons de colors que acostumen a indicar compte, no em toquis, perquè et pots intoxicar o et pot passar alguna cosa desagradable. De fet, aquests patrons s'han copiat en alguns camps de l'àmbit de les persones, com, per exemple, en camps com la prevenció de riscos laborals, com la seguretat a la indústria. Llavors et pots trobar senyals de perill que justament combinen el groc i el negre. De fet, el símbol d'alerta acostuma a ser un signe d'exclamació de color negre amb un fons de color groc. Mm-hmm. Això és el que t'indica, per exemple, alerta, no? Bé, passem a explicar una mica cadascuna d'aquestes estratègies. El camuflatge seria això, doncs, confondre'ns. Amb l'entorn t'has posat molt encertadament l'exemple del pop.
1: És que els pops és increïble, quan ho veus, això.
0: De fet, hi ha un altre animal molt marítim i molt nostre, que és un peix, i que és l'escòrpora. Uh-huh. Que segurament, no sé si n'hauràs menjat amb caldo, són boníssimes per fer brou de peix, les escòrpores entre altres peixos de roca. I l'escòrpora fa servir precisament aquesta estratègia, és a dir, la seva coloració permet que es camufli completament entre les roques. És a dir, tu pots tenir una escòrpora, tu estàs fent submarinisme, i tens una escòrpora a dos pams i no la veus. Quan la veus? Quan es belluga una mica. O si t'acostes massa i s'espanta. Llavors és quan normalment les detectes. Amb els pops també. El pop té... A més, el pop té una característica que és aquesta... com em podria dir? Plasticitat. Té una plasticitat pròpia per canviar de colors, per adaptar-se a l'entorn a sobre del qual està o a l'entorn per on viu, no? I pot passar de tenir un color clar si està en un entorn sorrenc a tenir un color més fosc si està, doncs, a sobre de roques. L'objectiu final sempre és no ser vist. Després, com deia, el mimetisme implicaria semblar una altra cosa que no ets. Per exemple, i aquest acostuma a ser la majoria de vegades, un animal inofensiu que adopta l'aspecte d'un animal perillós. És a dir, un animal que no té cap tipus de verí, no té cap substància tòxica, no té cap mecanisme de defensa, simplement pot sobreviure semblant un altre animal que sí que té verí, toxines o un comportament agressiu. Aquí entrarien moltes estratègies de molts grups d'animals, ja no només de coloració, sinó també de comportament. Per exemple, ara em ve al cap la serp d'aigua, la Natrix maura, és una culebra, és a dir, que és una serp que no té verí, que no és perillosa pels humans, si és una espècie depredadora, que pot menjar petits peixos, petits amfibis. I justament l'estratègia de la serp d'aigua és bufar. Bufar, que seria, doncs... Bueno, en anglès es diu hiss, que és el que fan els gats, també.
1: Però... Sí, no sé si bufen exactament els gats.
0: Bueno, no és ben bé com els gats. L'altre animal al que imiten les serps d'aigua és l'escurçó. Uh-huh. I fins i tot amb el patró de colors no és ben bé el mateix, la forma tampoc és la mateixa, el cap d'una culebra i les pupil·les d'una culebra no s'assemblen a les d'un escurçó. L'escurçó té el cap més triangular... I sí que, en canvi, els colors, el patró de colors marró, negre, doncs és una mica semblant, però sobretot és això, quan la culebra, quan la serp d'aigua se sent en perill, bufa, igual com ho faria un escurçó. Llavors aquest bufit posa el depredador o la persona que està a prop en alerta. Molt bé, en quant a la tercera estratègia, doncs, que és aquesta que dèiem que té un nom una mica més estrany, l'aposematisme, coloració aposemàtica, doncs aquí, ara veurem, he fet una recopilació d'exemples especialment d'animals que viuen a Catalunya. Però jo crec que és important quan fem divulgació. Clar, estem molt acostumats a veure documentals de països exòtics, de països tropicals, subtropicals, on la biodiversitat és mil vegades superior a la que tenim als països mediterranis, als països europeus. Llavors, clar, qualsevol d'aquestes tres estratègies de les que avui estem parlant, doncs de seguida ens vindria al cap qualsevol d'aquests documentals, doncs el típic, no?, d'un insecte que sembla una fulla, que és pràcticament idèntic a una fulla, o que té tot el cos ple de punxes i, per tant, sembla una planta amb punxes. No? D'aquests exemples, sobretot d'insectes, n'hi ha molts en aquests països tropicals, subtropicals, on hi ha molta competència, hi ha molta depredació. Llavors, les estratègies de supervivència estan a l'ordre del dia. Aquí també hi ha una pressió evolutiva, hi ha una depredació, però pel tipus de clima, pel tipus d'hàbitats que tenim a l'entorn mediterrani, doncs no és tan exagerat, ni tampoc tenim un nombre tan elevat d'espècies.
1: No en solem tenir tant altres d'espècies que es camuflin.
0: Clar, correcte. Per això quan ens expliquen tot el que hi ha al món, quedem meravellats, òbviament, però jo crec que falta, seria interessant des de mitjans com aquest, no?, doncs fer difusió del patrimoni que tenim a Catalunya, del que tenim a casa nostra. I precisament aquests animals dels que parlarem avui, sobretot els que es camuflen, són molt difícils de veure al camp. Tu quan fas una sortida de camp, a no ser que estiguis fent un mostreig, a no ser que portis alguna mena d'equipament adequat per capturar insectes, la majoria passen completament desapercebuts. I ja, bé, comencem a parlar del camuflatge. Hi ha alguns casos que són bastant espectaculars. Tenim una mena de saltamartí, que és bastant gran de tamany, que és el llagost verd. El nom científic és Tetigonia verdissima. I, com indica el seu nom, és de color verd, completament verd. A més, és un verd que és un verd molt vegetal. És un verd que es pot integrar completament amb fulles verdes, amb un lloc on hi ha una vegetació abundant, on hi ha una vegetació humida.
1: Jo crec que aquest l'he vist, i que un dia em vaig pagar un susto per això, perquè pensava que anava a tocar una fulla i va ser un bitxo d'aquests.
0: És molt probable. A veure, no, aquests en concret, el llagost verd, no és que sigui molt freqüent, no és una espècie molt abundant, però sí doncs que quan la veus és relativament fàcil d'identificar, perquè és un saltamartí bastant gran. No és allò que hagis de buscar un insecte petitet, allò amagat dins d'una flor. No, no, no. Aquest és bastant evident. De la mateixa manera, també hi ha un altre insecte que està emparentat amb les mantis, en català pregadeus. No sé si tothom coneix aquest nom català de les mantis, els pregadeus. Perquè,
1: jo no ho coneixia.
0: Perquè tenen aquesta forma de braç, de posar els braços com si estiguessin pregant, no? Per això se'ls anomena pregadeus. Doncs dins d'aquesta família de les mantis, mantoïdeus, pregadeus, hi ha un en concret que és un mestre del camuflatge. Aquest no té nom vulgar, o almenys no l'he trobat, i és l'empusa pennata. L'empusa pennata no és, podríem dir, com les mantis que podem tenir al cap, que són de color verd i que de seguida es posen en actitud defensiva, allò obrint les potes. L'empusa pennata és una mantis molt discreta, que té una coloració fragmentada, i precisament aquesta coloració fragmentada, que no és verda, sinó que és d'una tonalitat més aviat marró, grisosa, permet que es camufli completament a dins d'una bardissa, a dins d'un esbarzer, a dins d'una argilaga que està mig seca. És a dir, que és un animal realment molt críptic. I no parlarem de criptomonedes, que segur que et sona. Doncs la paraula cripto ve precisament d'aquí, no? D'amagar-se. Tot allò que és críptic vol dir que té la capacitat d'amagar-se. També tindríem exemples. Bé, abans hem esmentat alguns animals que no són insectes. Hem esmentat el pop, que és un gasteròpode. De fet, la gran família on estaria el pop seria doncs compartida amb les cloïsses, amb els cargols. Aquests no són gasteròpodes, però sí que la família que hi ha per sobre doncs seria aquesta. És a dir, són invertebrats, però no són peixos, no són insectes. Aquí estarien els pops, les sípies, els calamars. Tota aquesta família té una certa capacitat de camuflar-se. Quan a peixos, ja n'hem esmentat un, que seria l'escòrpora, que es camufla molt bé a les roques litorals. Un altre seria el llenguado i parents de llenguado, el rèmol, etc., que es camuflen a la sorra. Precisament per això són plans i per aquest motiu tenen algunes petites taques més fosques, perquè normalment la sorra no és uniforme. Llavors, quan estan a la sorra, s'enterren una mica i, fins i tot, si no estan completament enterrats, aquesta coloració els permet passar desapercebuts, confondre's totalment amb la sorra. Això és bo per dos bandes. Per una banda, és menys probable que els ataqui un depredador, perquè el depredador no els veu. I, per una altra banda, els ajuda a depredar, perquè tots aquests peixos, llenguados, rèmols, etc., són... Ara no em ve al cap el nom d'aquest que és tan bo per menjar. Marina.
1: El què?
0: Aquest peix que és pla, que viu al fons del mar.
1: Una manta?
0: No, però la manta és la família dels taurons. No, jo vinc a la família dels llenguados, el rap.
1: El rap.
0: Ara m'ha vingut el nom. Doncs el rap també estaria dins d'aquest grup de peixos que s'amaguen, que es mimetitzen amb el fons. Després, hi hauria molts, de fet, la major part de peixos tenen una habilitat o capacitat de passar desapercebuts, que és molt simple, és una cosa realment a nivell evolutiu molt bàsica. I és que la part de l'esquena és més fosca que la part del ventre. Llavors, el peix, quan està nedant, i normalment quan ho fan en grups, doncs, si els hi toca el sol, un dia assolellat, si els hi toca el sol, justament l'efecte que té aquesta il·luminació per sobre en contrast amb la il·luminació per sota, que és més clara, produeix que no es vegi molt bé la silueta del peix. Llavors, normalment els depredadors, que acostumen a ser ocells marins, també pot passar amb peixos de riu. Aquí, de fet, d'ocells que depredin peixos de riu, tindríem un que és molt bonic i molt emblemàtic, que és el blauet. No sé si l'has vist mai. És un ocell, com el seu nom indica,
1: blau,
0: majoritàriament blau, que té un bec bastant llarg i un cap bastant gran en comparació al cos, i que fa aquestes capbussades quan veu doncs, un peix que sigui adequat per mida. No? Llavors, clar, tenen també els ocells que depreden peixos, tenen la vista ja més adaptada per poder captar doncs, aquestes siluetes. No? Però tot i això, normalment s'han de capbussar, i un cop són dins de l'aigua, això són dècimes de segon, un cop són dins de l'aigua és quan enganxen amb el bec el peix. Llavors, quan hi ha molts peixos junts, quan formen aquests cardúmens, aquests bancs de peixos de milers o centenars de milers, doncs pels depredadors... aquest contrast de colors entre el llom, entre l'esquena i el ventre, s'utilitza doncs, normalment per despistar, perquè el depredador doncs, no sàpiga ben bé si està perseguint el peix de dalt o el peix de sota. Llavors, dins d'aquest grup, doncs, bueno, tots els peixos gregaris, sardines, seitons, barats, sorells, en tenim la tira. Bé, tornem als insectes per parlar, seguir parlant de camuflatge. Uh-huh. Tindríem les papallones. Les papallones és un món fascinant. A Catalunya, per sort, tenim un nombre bastant important d'espècies de papallones, no només de les diurnes, també de les nocturnes, que es diuen arnes. I podria posar algun exemple. Per exemple, de les diurnes, ja tenen noms molt curiosos, les papallones, el nom català, el nom vulgar que se'ls ha donat. En tenim una que es diu el fauna petit. Uh-huh. Nom científic, Hiparchia hermione. I aquest fauna petit és un membre d'aquest gènere, del gènere Hiparchia, que tots ells tenen en comú un patró de colors a les ales que fa que quan estan al terra, a prop d'una roca, en zones, diguem, obertes, quan es queden parats i pleguen les ales, són pràcticament invisibles. És una cosa curiosíssima, perquè els veus volar, i quan estan volant, efectivament, ets capaç de distingir fins i tot quina espècie és. Però quan paren i es queden al terra, fins i tot intentant fer una foto, allò que vas a buscar la papallona aquesta en concret, quan són al terra és complicadíssim fins i tot enfocar-los, una cosa tan senzilla com enfocar, no? I són papallones bastant difícils de fotografiar, aquestes en concret, les del gènere Hiparchia. N'hi ha altres que no, n'hi ha altres que són molt més visibles. Després, en quant a les... posaré dos exemples més de papallones diurnes. N'hi ha una que és realment espectacular, que és la papallona de l'Arbós, que s'alimenta només, exclusivament, de les fulles de l'Arbós, o madroño, en castellà. Uh-huh. Aquesta papallona, el nom científic és Caraxes jacius. Quan és adulta, té un patró de colors espectacular. És una papallona gran, per ser una papallona mediterrània. És de les més grans que tenim a Catalunya. I quan és una larva, i aquí ve la cosa interessant, que és més vulnerable perquè no pot volar, perquè es mou molt lentament, l'estratègia és justament ser invisible. Llavors, el color que té ja no només imita el mateix color de les fulles de l'Arbós, que és la seva font d'alimentació, sinó que fins i tot els nervis o petites ferides que té la fulla també formen part de la coloració d'aquesta larva de la papallona de l'Arbós. És a dir, que realment costen molt de veure. Jo he fet alguna sortida de camp per trobar-ne, i la pista no acostuma a ser veure l'oruga, sinó veure la fulla que s'ha menjat l'oruga. És la manera...
1: Però per això has de tenir molta paciència.
0: Sí, realment, a més, no estan a tot arreu. De fet, els arbossos o els arbossars són un hàbitat relativament escàs, perquè els boscos no s'han deixat madurar, no s'han deixat créixer com tocaria, hi ha massa pins, i on hi ha pins, doncs, l'Arbós no prolifera. Però, bueno, és un exemple molt interessant, el de la papallona de l'Arbós. Hi ha l'altra papallona, que és la llimonera, que no té res a veure amb els llimoners, però té aquest color llimona, que quan vola, doncs, torna a passar el mateix, és molt vistosa, quan la ves volar, doncs, és una papallona molt bonica, però just quan para, i si para en un lloc on hi ha fulles pàl·lides, doncs, realment, és mimètica, vull dir, és complicada de trobar, a no ser, doncs, que es bellugui, que torni a volar. Molt bé, i per últim ja deixaríem la part de papallones parlant d'una arna. He triat un exemple, n'hi ha molts, però n'he triat un en concret, que és l'arna de les corretjoles. La corretjola és una planta relativament habitual, en castellà és correhuela. I aquesta arna té unes orugues que depreden diferents tipus de plantes, però tenen una certa afició per aquestes corretjoles. Llavors, passa el mateix, en aquest cas a l'inversa, no? És l'adult el que té una coloració que es mimetitza amb l'escorça dels arbres. Acostuma a viure en entorns molt mediterranis, on hi ha alzines, i realment veure aquesta papallona a sobre de l'escorça d'una alzina és bastant complicat. Molt bé, anem a parlar de mimetisme. Semblar el que no ets. Això, en terminologia humana, podríem dir hipocresia, no?
1: Sí, sí.
0: Semblar o enganyar, fins i tot, o estafar. Seria una mena d'estafa natural, no?, d'aquests animals o plantes que intenten ser o fer veure que són una cosa que no són. Molt bé, tenim molts exemples, jo n'he triat només uns quants per fer-nos una idea. Per exemple, tenim unes vespes que imiten formigues. És a dir, tu veus una formigueta i dius, mira quina formiga més xula, però és una mica rara, no?, aquesta formiga, perquè va sola, perquè no té cap altra formiga al voltant, perquè té el cos molt, amb molts palets petitets, quan les formigues normalment no tenen aquest aspecte, no? I dius tu, això és una formiga, segur? Doncs resulta que és una vespa De fet, hi ha tota una família d'aquest tipus de vespes que imiten formigues i s'anomenen vulgarment formigues de vellut. De vellut perquè tenen aquesta pilositat al cos, no? I la família en concret és la família Mutilidae, els mutílids, i la que s'acostuma a trobar, doncs, amb certa facilitat, no és molt abundant, però quan la veus és molt fàcil de distingir. És la Mutila europaea. Més exemples. Arnes que imiten vespes. O sigui, tornem al concepte, eh? I tenim un animal que està imitant...
1: A un altre.
0: A un altre que és relativament perillós. Per tant, la seva estratègia de defensa és imitar, simplement, a l'altre animal perquè el confonguin amb l'animal que és perillós. Llavors, arnes que imiten vespes. Doncs en tenim una a Catalunya. Jo no l'he vist mai. No sé si aquí al Camp de Tarragona en tenim, perquè aquest exemple l'he trobat en una pàgina que recomano a tothom, a tots els oients, que la consultin. Una pàgina web que es diu El Medi Natural del Bages.
1: Em pensava que anaves a dir ChatGPT.
0: Això no és una pàgina web, perdona que corregeixi, és una app. Encara existeixen les planes web i encara hi ha...
1: Dinos... Ja, però com que ets tan abonat tu al chat, doncs...
0: Bueno, el ChatGPT ajuda en altres coses. El que és consulta fotogràfica, per exemple, el ChatGPT és bastant desastre.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, quan vols identificar, o bé te'n vas amb una app especialitzada en identificar, o bé pots anar a aquestes webs, com aquesta que esmento, el Medi Natural del Bages, perquè té unes fitxes per a cada espècie de tots els tipus d'animals que hi ha en concret a la comarca del Bages, però n'hi ha molts que estan a altres comarques de Catalunya, lògicament, i tens una fitxa amb fotografies, no una, sinó diverses fotografies, amb la descripció de l'hàbitat, de les costums de l'espècie. És una pàgina molt completa que recomano a tothom, fins i tot per finalitats educatives. És una pàgina molt xula. Doncs bé, en aquesta pàgina he trobat aquesta arna que imita una vespa, que se li diu vulgarment el borinot vespa, perquè té forma de borinot i colors de vespa. Però realment és una papallona, és un lepidòpter, i de les nocturnes, de les que anomenem arnes. El seu nom científic és, per si algú té curiositat, Cessia apiformis. Apiformis vol dir en forma d'abella. Tenim més clar l'aigua. Llavors, aquest seria un cas del que s'anomena mimetisme batesià. Hi ha dos tipus de mimetisme. El batesià és el mimetisme en el qual una espècie inofensiva, això ho hem comentat al principi, imita l'aparença d'una espècie que pot ser verinosa o tòxica, d'acord? I això evita que pugui ser depredada. Hi ha un altre mimetisme, que és una miqueta diferent, que se'n diu mullerià, mullerià perquè el senyor que ho va batejar es deia Muller, segurament alemany, i en aquest tipus de mimetisme hi ha dues o més espècies que totes elles són tòxiques, verinoses, perilloses o nocives. És a dir, que totes elles, encara que siguin de diferents famílies animals, comparteixen un patró similar de coloració. Aquí vindria el que dèiem d'aquest patró negre i groc, que és bastant habitual a la natura per alertar de toxicitat o de perill o de verí. Un exemple serien les vespes, que coneixem tothom, i un altre exemple, que no és un insecte, sinó que és un amfibi, seria les salamandres. Ara parlarem d'aquest altre tipus d'estratègia. Bé, per acabar amb el mimetisme, hi hauria algunes mosques que s'anomenen sírfids, són de la família de les mosques, i que imiten la coloració i l'aspecte, fins i tot el vol, de vespes, abelles, abellots, d'acord? Doncs aquests sírfids, en realitat són mosques, però són mosques modificades al llarg de l'evolució perquè puguin semblar una cosa que no són. Molt bé. Anem a parlar ja de l'última estratègia, que és l'aposematisme o coloració aposemàtica. Que és justament això que et comentava. Per exemple, els colors negre i groc, no? Bé, parlàvem de les vespes. Tothom té clar que la majoria de vespes tenen aquesta combinació de negre i groc. La vespa asiàtica, que és aquesta vespa introduïda invasora, que pot ser més o menys perillosa, com totes les vespes. Normalment aquests animals, si no els molestes, si no els amenaces d'alguna manera, doncs van a la seva. Van a buscar aliment, van a buscar preses, perquè són carnívores. Totes les vespes són carnívores. Hi ha algunes vespes que són semicarnívores, podríem dir-ho així. Perquè
1: però
0: són...
1: les vespes a mi em sorprèn, perquè molt grans no són. No sé com deuen menjar, saps què vull dir? O bé, què deuen menjar, millor dit?
0: De fet, clar, això és difícil de veure, però jo ho he vist. I precisament tinc un cas curiós, que ara que ho dius, de vespes depredant orugues de papallona de l'arbós. Te'n recordes que he dit abans que l'oruga de l'arbós és molt complicada de veure, etc, perquè és de color verd, perquè sembla que estigui amagada dins de la fulla. Doncs hi ha vespes autòctones, vull dir, no sé si és la vespa vulgar, ara parlarem dels diferents tipus de vespes que tenim a Catalunya. Doncs no recordo quina era, però sí que era una vespa que anava a l'arbós, buscava fulla per fulla on estava l'oruga i la prenia. Al cap de 10 minuts tornava al mateix arbós i anava buscant a una altra fulla fins a acabar deixant l'arbós completament net d'orugues. O sigui, imagina't si són eficients quan coneixen el truc del camuflatge. Bé, doncs també hi ha vespes que són parasitàries d'altres insectes. És a dir, són vespes, aquesta que dèiem abans, la formiga de vellut, que és una vespa, sense ales, però és una vespa. Aquesta parasita formigues, curiosament. És a dir que s'introdueix dins dels caus de les formigues, dins dels formiguers, i quan troba doncs, les larves, allò que estan ben sucoses, a punt de caramelo, doncs et dipositen un ou dins de cada larva. I aquell ou genera una larva de vespa petiteta que es menja per dins la larva de la formiga. Hi ha bastants exemples. És relativament habitual. Insectes que parasiten altres insectes. Doncs bé, com dèiem, coloració negra i groga, les vespes, i sortint dels insectes, tindríem la salamandra. La salamandra, no sé si n'has vist cap,
1: sí.
0: Són molt xules, a mi és un animal que em fascina, perquè és un animal molt primitiu, molt ben adaptat, vol, per reproduir-se, vol llocs amb aigua neta, amb aigua clara, fins i tot amb aigua freda. Jo he vist larves de salamandra en ple mes de desembre o de gener. Per què? Perquè la salamandra necessita que els rius i torrents portin aquesta aigua fresca, neta, i això acostuma a passar a l'hivern, després que hagi plogut tota la tardor. Llavors, quan es reprodueixen, posen les seves larves, és una espècie molt curiosa, la salamandra, perquè posen les larves directament al torrent o al toll on hi ha aquesta aigua clara. No posen ous i després de l'ou surt una larva, sinó que directament és la salamandra la que té la gestació dins d'un ou i la larva, diguem, neix a dins de la salamandra, però surt ja formada. Molt bé. Les vespes, com deia, normalment són del gènere vespula, una molt habitual a Catalunya és la vespula germànica.
1: Uh-huh.
0: I el que dèiem, aquests animals directament ja estan avisant que són perillosos i, per tant, millor no acostar-se.
1: Ja els veus.
0: Hi ha una altra, que és aquesta et sorprendrà, la marieta, normalment és la marieta 7 punts, Cochinella septempunctata. Aquesta marieta que tots veiem i que és tan bonica i que es menja els pugons i que és bona per la jardineria, doncs té un costat, diguem, fosc, que és tòxica. És a dir, si tu ets un ocell, si tu ets un altre animal o un altre insecte que intenta menjar-se una marieta, possiblement tinguis un bon mal d'estómac. I, en aquest cas, la combinació de colors és negre i vermell, que també és una combinació molt característica. Hi ha una miqueta per acabar dins d'aquest patró...
1: Amb un minut i mig tens per acabar.
0: Aposematisme, coloració aposemàtica. En aquest cas no és coloració, però sí que és una característica física, que és la de les orugues peludes.
1: Uh-huh.
0: Tu, quan veus una oruga peluda, immediatament què penses?
1: No la toco perquè em picarà.
0: Vale, doncs hi ha orugues peludes que no tenen cap mena de toxina, que no produeixen al·lèrgia, però són peludes i, per tant, ja evites el contacte. Bé, per cloure, doncs, bueno, em faltaria parlar de les plantes. Ja n'hem parlat, hi ha orquídies que imiten insectes, això ja n'hem parlat en algun altre programa. Hi ha fins i tot bolets que tenen aquest patró de colors, les amanites, per exemple, l'amanita muscària, que té aquests colors, aquesta combinació de vermell amb taques de color blanc, per avisar que és tòxica. Hi ha altres amanites que no avisen amb colors, que és la part complicada. Però bé, finalitzant, com s'arriba a tot això? No? Doncs és a base de milers i milers i milers d'anys de pressió evolutiva. Al llarg de l'evolució, tots els animals, tots, fins i tot nosaltres, patim certes mutacions, tenim una diversitat molt gran, fins i tot a nivell humà, no? Doncs tenim persones de diferent coloració de pell, amb diferent quantitat de melanina. Uh-huh. I això seria un exemple, no? Doncs hi ha també animals...
1: I ja ho hem d'anar deixant, o sigui que l'última frase, Joan Ramon.
0: Vale. Hi ha animals doncs, que també segueixen aquest patró. L'albinisme i el melanisme serien dos exemples d'aquestes mutacions que porten alguns animals.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon, una setmana més.
0: A vosaltres, com sempre.

així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 19 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Arenys.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Sabies que les girafes tenen un acord de no agressió en la seva lluita pel domini? Encara que semblen criatures pacífiques, els mascles de girafa s'enfronten a batalles de colls per establir la jerarquia i obtenir accés a les femelles. Aquestes baralles, conegudes com a necking, consisteixen que les girafes s'enfronten colpejant-se amb els seus colls llargs i forts, de vegades durant diversos minuts. El curiós és que, malgrat que aquestes batalles poden semblar violentes, poques vegades resulten en lesions greus. Els mascles lluiten per mesurar la seva força i habilitat, i el guanyador sol ser qui pot mantenir la calma i la resistència més temps. Després de la baralla, el vencedor pot reclamar l'oportunitat d'aparellar-se amb les femelles mentre que el perdedor es retira sense causar danys permanents. El procés és una mena de ritual de dominància que minimitza el risc de lesions greus, ja que les girafes no s'ataquen directament amb les banyes, sinó que utilitzen els colls com a mitjà de defensa i atac. Aquest comportament també ajuda a mantenir l'equilibri en el grup, assegurant que els més forts i aptes tinguin l'oportunitat de reproduir-se i transmetre els seus gens.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
2: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Elma Saiz.
3: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas, así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu, on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant la policia no l'ha portat davant la policia o davant de la justícia. A més d'elles, una tercera afirmen que els hi va fer tocaments dins l'aula i va intentar fer-los un petó quan eren dins del seu cotxe.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present, amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
6: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Què cantes? Que sembla música d'una pel·lícula de terror.
1: Sí, sembla la típica música que sonaria quan a una pel·li arriben els espírits.
2: Sí, d'on ho has tret?
3: Doncs és una cançó que em cantaven quan tenia uns 3 anys perquè m'adormís.
0: I t'adormies?
3: Esclar, és una cançó molt bonica.
1: Doncs a mi em sembla terrorífica.
2: T'adors amb música de terror?
3: Que no és música de terror, però la que sí li feia por a ma germana és una altra que feia. Vamos a contar mentiras. Ta, ta, ta, ra, ta, ra, ta, ra, ra.
2: Doncs a mi precisament aquesta no em sembla una canció no terrorífica, però amb la que has cantat al principi en la vida m'adormiria.
1: Ja, jo tampoc podria. Amanda, com és possible que t'adormis amb aquesta música?
3: No ho sé, és molt relaxant i no puc suportar el son.
2: Jo, a l'hora de dormir, quan tot és fosc i amb aquesta cançó...
0: Et moriries de por, oi?
1: Doncs esclar que sí. Com que a tu no et fa por, ves?
3: Vinga, va, tinguem la festa en pau.
0: Ei, què insinues? Jo sóc molt valent.
3: I ara, a sobre m'ignoreu?
2: Estic de part de l'Amanda. Quan aquests dos comencen, són molt difícil de parlar. Però, cert, sabeu que estem a l'aire?
1: A l'aire? Com vol dir això, que estem volant?
2: Això vol dir que ens està escoltant la nostra audiència.
1: Ostres, pensava que estaven escalfant.
3: I jo, carai, doncs benvinguts tots i totes a una tarda més al Cinera FM.
1: Sí, benvinguts. De què havíem de parlar avui? M'ha despistat totalment.
2: De música, no?
3: De música, esclar, perquè creieu que he començat cantant la meva cançó de bressol preferida.
0: Ai, no, i et tornis amb la cançó.
1: Has ben bé, que la música ens genera emocions i no a tots ens genera les mateixes.
3: Cert, i de tot això i de moltes coses més en parlarem en el nostre programa d'avui dedicat a la música.
2: Sí! Sí! Doncs comencem. Arranca, Juanito. Com no podria ser d'una altra manera, amb música avui amb més sentit que mai.
0: Però que no sigui de por, eh?

0: Doncs estem en el nostre programa d'avui. Avui parlarem sobre l'origen de la música.
1: L'origen de la música és tan antic com la pròpia humanitat.
2: Tens tota la raó. Els orígens de la música es remunten a la prehistòria.
3: I d'això en fa aproximadament uns 40.000 anys?
0: Mare meva!
3: Ja pots ben dir.
1: Sí, i al llarg dels anys i fins a l'actualitat ha estat designat el quart art de les belles arts.
0: I què és això de les valls de l'art?
2: Tranquilo, Franco. Entre tots t'ho explicarem.
3: Començo jo. Les belles arts, o arts majors, són el conjunt de disciplines artístiques que busquen l'expressió de la bellesa i de l'emoció estètica, prioritzant el valor contemplatiu per sobre de la utilitat pràctica. O dit d'una altra manera, són arts que centren més en emocionar-se les persones que no pas en la creació de coses pràctiques i útils.
1: El terme belles arts es va popularitzar al segle XVIII per distingir les arts que buscaven el gaudí visual o auditiu, les anomenades arts aplicades, o artesania, que tenen una funció utilitària. Tradicionalment, es reconeixen 7 belles arts.
2: En primer lloc tenim l'arquitectura, després l'escultura, seguidament la pintura i, entre última, Franco,
0: la música.
2: Exacte, però encara no hem acabat. En cinquè lloc tenim dansa, en sisè, literatura i, per acabar, cinema.
0: Mare meva, quanta bellesa. Sabeu què és el millor de nois?
1: Jo sí sé que, Franco, encara no hem acabat el programa. I ves que no ens quedi tan bonic que l'acabin anomenant la vuitena de les belles arts.
3: O una meravella del món.
0: O ens donin un premi internacional.
2: Apa, flipats, continuem.

0: secció.
1: Però què fas, Franco?
2: Com que avui el nostre programa va de música, hauríem pensat que seria guai començar la secció cantant.
0: Sou uns cracs.
3: Sí, per donar-li més sentit.
1: Ja m'ha quedat clar. No m'ho torneu a repetir. I de què parlem en aquesta secció?
3: Doncs de com n'és d'important la música a la nostra escola?
0: Sí, perquè aquí fan moltes coses relacionades amb la música.
2: Sí, per començar, celebrem Santa Cecília, la patrona de la música, que es celebra el 22 de novembre.
0: Sí, els nens i nenes de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè que toquen algun instrument per poder fer una demostració.
3: Ben explicat, Juan. I la resta de l'escola fem de públic. Ens molt julo per poder veure actuar els nostres companys i companyes.
1: I no només això. A segon i quart i cinquè participem en projectes de música que són una passada.
2: Sí, segon participa en la clica, que representen uns nens i nenes que expressen els seus sentiments o que voldrien fer.
3: Amb cançons tan xules com el color jove i el arge jo vull jugar.
0: A quart participen el M'encanta, juntament amb les altres escoles del poble. Una cantata dirigida per la Gemma Arbís, que ja us faig un verso que avui la tindrem amb nosaltres aquí a l'estudi.
1: I què dius ara? Vindrà la Gemma? Quina emoció!
3: Sí, sí, però no ens amencem, perquè encara ens queda parlar de la Cantània, que és un projecte que ens fa a cinquè, on aprenem una cantata que després anem a fer-la a l'Auditori de Barcelona.
2: Ah, sí! Em va agradar moltíssim participar a la Cantània de l'any passat.
0: Sí, va ser una gran experiència.

0: fred, però estic enganxat. Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera. Anem del revés, tornarem xinutxant-ho. Una nit més és l'únic que demano.
1: El teu veneno és contagiós, el teu moreno i el vestit de flors. Has sigut tu, has sigut tu.
2: Doncs tal i com hem anticipat abans, avui ens acompanya la Gemma Ruiz, que lidera moltíssims projectes al poble on la música és la protagonista. I un d'ells és dirigir la coral de l'escola.
3: La Gemma, no la conec.
4: En sèrio? Però si la coneix més poble.
2: Tampoc exageris.
4: Et prometo que no estic exagerant.
5: Ben, tal se val. Franco, doncs si no la coneixes avui, la coneixeràs, perquè la tens asseguda al teu costat. Hola, Gemma, com estàs?
6: Hola, bona tarda, estic molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat. Em fa molta il·lusió ser aquí.
3: Et sembla si comencem amb les primeres preguntes?
6: Perfecte, quan vulgueu.
4: Per què t'agrada tant la música?
6: Mira, la música m'agrada molt... perquè em fa feliç. Podria resumir-ho així, i així de ràpid i tan difícil d'explicar, però és un art que això que omple molts sentits i que em fa molt feliç.
2: I per què vas decidir ser directora de corals? I quantes dirigeixes?
6: Mira, això és una història bastant llunyana, perquè jo, en un principi, no m'havia plantejat mai, des de que, no, quan som petits, què vol ser de gran? Doncs jo mai m'havia plantejat ser directora de corals, però sí que sempre he anat a l'escola de música, o havia anat a estudiar a l'escola de música, i sempre m'havia apassionat cantar, i cantar en grup. Perquè cantar sol no m'agradava, m'agradava cantar amb els meus companys, les meves companyes, amb els meus amics i les meves amigues. I llavors, durant el camí del meu, no, del meu recorregut musical, dels meus estudis, doncs hi va haver un moment que em van donar l'oportunitat de ser ajudant d'una directora de corals, que era mestra meva, i aquest camí em va portar, doncs, que un dia jo vaig dirigir aquell cor i em vaig posar al capdavant d'aquell cor i llavors em vaig anar dirigint més i ha sigut el meu ofici, la meva professió i la meva passió. I en aquest moment dirigeixo els cors de l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que en són dos, un grup de petits, que són els Boixets, i un grup de més grans, que és el cor Tiamat. Llavors, també al treballar a l'Escola de Música de Calella, doncs també dirigeixo allà les corals de l'Escola de Música, i també tenim, és la coral Escarlet, i també tenim dos grups corals, un de petits i un de mitjans grans. I llavors tinc dos projectes en escoles de primària, que em fa molta il·lusió, perquè un és el vostre centre, i és un cor, doncs, de 13 cantaires, que ho fan molt i molt bé, que sempre animem a que més nens i nenes de l'escola hi participin. I assagem els dimecres al migdia i aviat us oferirem, això és una primícia, però aviat us oferirem un concertet a l'escola perquè ens sentiu cantar. I llavors tinc un altre projecte coral amb una altra escola de primària, que és a Sant Pol de Mar, que també és una escola semblant al Cinera, i per tant un cor també semblant al Cinera. I aquests són els meus projectes corals amb cors infantils.
3: On vas fer el primer estudi de música?
6: Doncs mira, aquí al costat de la ràdio, perquè l'Escola de Música d'Arenys està aquí al costat. Ara està aquí al costat. Jo vaig començar que estàvem en una altra ubicació, en un altre espai, on és ara la biblioteca.

0: compartir-lo amb amics i amigues, doncs és meravellós. Llavors, els projectes així grans que he pogut fer aquí al poble, que és el projecte que fem amb les escoles de primària, amb quart de primària, que és el M'encanta, que ens ajuntem tots els quarts per interpretar una cantata junts. Això és un projecte que m'agrada molt, perquè engresca nens i nenes que no estan acostumats, potser en el seu dia a dia, a cantar en grup, doncs a poder-ho fer, o altres projectes que m'han encarregat des de la seu, des de la Federació de Corals Infantils, que he tingut l'oportunitat de fer, com fer concert amb 400 nens a l'Auditori de Barcelona amb el grup Xiula. Això és de les coses més grans que he pogut fer. O quan estava dins de l'organització d'aquesta federació, poder dirigir 2.500 nens al Palau de Badalona, al Palau del Joventut. I, bueno, són experiències, però vull dir que són... Aquestes experiències són molt enriquidores, són reptes, potser per això t'omplen, però a mi el que m'omple més potser és el veure créixer els meus cors, els meus projectes, des de la base i des de anar picant pedra i des del dia a dia, i que el grup vagi creixent, es vagi consolidant i vagin aprenent i gaudint junts.
1: Però alguna vegada, quan heu fet algun concert, has tingut por de no haver tingut prou temps per preparar-lo?
0: Mira, jo crec que sempre. Perquè per molt que et preparis les coses i sembla que ser director de coral fas la feina durant els assajos amb el cor, però prèviament hi ha una preparació molt gran musical, que és aprendre, doncs, si cantem a veus, aprendre totes les veus, tenir-ho tot controlat, planificar-te bé l'assaig minut a minut perquè no se t'escapi res. Tot i així, quan et poses i et prepares per un concert, mai n'has tingut prou, i sempre em passa que encara que estigui donant l'esquena al públic i els que em vegin són els cantaires, jo sempre sóc un intèrpret més i sempre tinc molts nervis i amb la sensació de que allò ho podia haver preparat molt millor i que no ho tinc controlat. Vull dir, totalment d'acord, que sempre tinc aquesta sensació de que podia haver fet més.
2: Bueno, i ara, última pregunta. Has fet alguna vegada una cançó?
0: Mira, sola no, perquè no sóc compositora. Vull dir que al final la nostra faceta artística i d'intèrpret s'ha de limitar, i hi ha qui té més talent o innat de construir cançons. Jo no n'he fet perquè no sóc compositora, però he estat en processos creatius amb gent que ha composat coses, ajudant-los i estan en el procés creatiu. Sí que amb els alumnes que tinc a llenguatge, per exemple, Amanda és una alumna meva del llenguatge musical, i sí que en grup, doncs, amb unes pautes harmòniques, no?, treballant els aspectes més d'harmonia i així, sí que hem construït petites cançons en grup, i jo els he ajudat com perquè allò sigui bonic o cantable o que soni mínimament bé, que no sigui un disbarat de peça, però com a compositora no tinc aquesta faceta.
1: Moltes gràcies, Gemma, per respondre a les nostres preguntes.
0: Moltes gràcies per convidar-me i ha estat un plaer. Gràcies.
3: Adeu!
0: Adeu!

0: Ràdio Arenys. La primera, també amb bona música.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
2: Ai, nois, aquesta cançó m'ha fet venir a la ment un pensament molt trist i crec que tinc ganes de plorar.
3: No m'estranya, la música va directa al cor.
4: De debò? Com ho saps, això?
3: Doncs perquè el meu tiet és un especialista en musicoteràpia.
4: I en què coneix la musicoteràpia?
3: Doncs mira, consisteix a fer una mena de teràpia amb l'ajuda de la música. Com per exemple, estàs molt trista i vols animar-te, doncs has d'escoltar un tipus de música que tu creguis que et pot ajudar a tornar a recuperar l'energia. O mira, un altre exemple. Has menjat massa sucre i estàs alterada. Doncs l'opció que tens és agafar els auriculars i posar-te una cançó que et calmi.
2: Oh, quina bona idea. Crec que ho faré.
4: I qui és el creador d'aquesta tal musicoteràpia?
3: Tyler Gatson.
5: Doncs quin tipus de teràpia més interessant ens va inventar?
0: Compartim la música de Ràdio Arenys.
1: Cinera FM.
4: I ara, entrevista a l'alumnat!
2: Sí, estic molt emocionat.
3: Doncs ja que estàs tan emocionat, comencem!

0: Hola, sóc la Laia. Llavors, ara us entrevistarem. Voleu començar?
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí.
0: Val. Vinga, començarem l'enquesta. Com us dieu?
1: Malena.
2: Sofia.
3: Jo em dic Aleix.
0: Val. Quin és el vostre rotllo de música que més us agrada escoltar? Rock, K-pop, pop, clàssic?
1: Rock.
2: Pop o reggaeton?
3: A mi m'agrada el pop.
0: Doncs molt bé, a mi doncs una mica de tot. Val. En aquest programa parlem sobre la música, suposo que ja ho esteu pillant. Llavors, ara us dispararé la pregunta. En quin moment del dia escolteu música?
1: En tots els moments que puc o quasi sempre?
2: A tots els moments.
3: Quan puc.
0: Val. La tercera pregunta. Toqueu algun instrument, en alguna coral canteu, us agrada cantar, a la dutxa, on sigui?
1: Canto una coral i toco la guitarra.
2: Canto a coral.
3: Jo faig classes de cant individuals.
0: Molt bé, sereu uns músics espectaculars. Teniu algun grup de música o cantant preferit?
1: Stay Homas.
2: Aitana.
3: Jo no ho sé, a mi m'agraden tots, però si tinc que escollir un, se m'estan l'altre. A veure, sí, se m'estan lladre.
0: Doncs moltes gràcies. Esperem que us hagueu passat molt bé i que continuem escoltant música.

0: Hola, sóc la Laia i ara us entrevistaré sobre la música, vale? Com us dieu?
1: Mateo.
2: Martí.
0: Kyle. Doncs disparem la pregunta. Quin és el vostre rotllo preferit de música? K-pop, rock, clàssic?
1: Pop o clàssica?
2: Rap, pop.
0: Doncs suposo que ja us hagueu donat compte i que en aquest programa estem parlant sobre la música. Llavors, us preguntaré la segona. Quin és el vostre cantant preferit?
1: Michael Jackson. Gustavo Lima.
3: Neil Moliner.
0: Molt bé, uns cantants espectaculars. La tercera, toqueu algun instrument, en alguna coral canteu? Us agrada cantar a la dutxa, on sigui?
1: M'agrada cantar.
4: Jo toco bateria i m'agrada cantar a la dutxa.
2: Jo, en tot moment.
0: Doncs l'última pregunta. En quin moment del dia escolteu música?
1: Al matí, la tarda, quan puc.
4: Quan puc.
2: Quan jugo amb el meu germà, quan la meva mare doblega roba, quan dutxo i quan vaig al cotxe.
0: Molt bé. I doncs moltes gràcies per contestar les nostres preguntes i esperem que continueu escoltant música.
1: Adeu.
2: Adeu. Fins ben aviat.

0: del debat. Què et sembla, Marta?
1: Em sembla perfecte, un debat sobre música. Hi pot haver alguna cosa millor?
0: No, jo crec que no. És el moment de mira, de deixar-se anar i que diguin el que creguin els nostres tertulians d'avui. A veure, anem a la primera pregunta. La música ens ajuda a concentrar-nos o ens distreu? A veure, què en penseu? A veure, vinga, fem ronda, va.
2: Després jo.
0: Vinga, Amanda. Sí.
3: Jo opino que depèn de la música.
2: Clar que
3: perquè,
2: sí.
3: Perquè, a veure, la música en castellà em desconcentra, però la que està en català, en anglès, o que no tregui lletra, no.
0: Mira, això va per gustos.
2: Sí. Però, bueno, sí. Amanda, que també les cançons en castellà et poden concentrar, eh?
3: No, a mi no.
0: A l'Amanda
3: no.
2: Depèn
3: perquè
2: em
3: poso pensar la lletra i...
1: Clar, si connectes molt amb la lletra, no?
0: Se te'n va al cap.
2: Sí, però també, pobret, el castellà, eh?
3: Amb el català també em passa a vegades.
0: Vinga, va, continuem.
1: I una mica depenent de la feina que hagis de fer, no?
0: Exacte.
1: Sí. És a dir, potser si has de dibuixar o has de fer una activitat com més artística,
0: també.
1: més manual, sí, potser sí, tenir musiqueta de fons, bé, no? Però, sí.
0: Però si has de concentrar-te més, doncs has de fer alguna... Sí. Operació de matemàtiques,
1: sí.
0: És més complicat.
1: O llegir.
0: No? O llegir.
1: Llegir i escoltar música a la vegada.
0: Exacte.
1: A mi, jo no puc.
4: Mira, i així seria molt complicat.
2: Mira, parlant de l'art, també, l'Amanda em fa uns dibuixos impressionants. Si jo no m'imagino amb música, com deuen de ser?
3: No, serien perquè, brutals. Clar, la música que et distreu va bé per dibuixar. La que no et distreu va bé per escriure i coses per l'estil i llegir.
1: Música per tot.
0: Per tot, sí. Clar,
1: és la conclusió.
0: Sí. Conclusió, m'encanta. Sí. Pregunta 2. És millor escoltar música sols, amb auriculars i estant al nostre món, o en grup, en directe o amb altaveus? A veure, venga, què tenim per aquí? A veure...
2: Bueno, puc començar jo? O tu, Fadei.
0: El Fadei,
1: que no ha aixecat
0: la mà. Vinga, va.
4: Bueno, vale, pues jo crec que sol
2: no
4: tu pots imaginar tota la música que estàs escoltant i pues no et farà tanta vergonya cantar i tot això.
0: I deixar-te anar.
4: Sí.
0: No? A vegades que et poses la música i potser doncs balles una mica, no? Et mous una mica i et dona doncs, una vidilla, no? Especial. Sí. I si estàs sol, doncs ho pots fer més tranquil·lament, no? Que ningú et veu.
2: Home, si estàs sol, perquè si estàs al carrer, que et vegin ballant enmig del carrer. Això no és normal, eh?
1: Amb els auriculars posats.
0: Amb els auriculars
1: posats.
0: Allà...
3: A mi em passa...
1: Et deixes portar.
0: Clar,
3: a mi em passa que estic a l'habitació, començo a ballar amb la música, obro la porta amb la germana i em mira raro, tipus, què estàs fent? Què estàs fent?
1: Encara que la música en directe, compartida...
0: També
1: té
0: maco,
1: el seu punt, el seu no? Punt. Quan vas a un concert i tothom està cantant sí. Tots a l'hora la mateixa cançó, ballant, saltant... Això sí. També...
2: Et tornes mig bojo, eh?
1: Mig boig. Sí. També té el seu
0: això
1: punt,
0: també.
1: No? El... O sigui, música tot hora seria la conclusió.
0: Ni més ni menys.
3: L'únic també de la secció aquesta. L'únic concert que he anat en ma vida, pensa que era un grup que jo no coneixia molta gent que li agradava. Vaig arribar i hi havia gent que estava obsessionada.
0: Clar, perquè hi ha gent que és molt fan, és molt fan dels grups musicals.
1: Molt fan.
5: Sí. Justament, un dia l'he preguntat a l'Amanda per què balles i m'ha dit m'estic imaginant una cançó.
0: Clar, exacte.
3: És que tinc sons al cap que no puc vocalitzar i començo a ballar.
0: Perquè porta la música a dintre, aquesta
1: sí,
0: noia.
1: Sí, totalment.
2: Jo escoltant música sóc bo, però fent-la no gaire, eh?
0: És diferent, clar, és una altra
1: sí,
0: cosa.
1: Sí, és que és tot un art, això.
0: Última pregunta. Bueno, vinga, atenció.
4: Canto molt bé, però, bueno.
0: Diu,
4: això depèn.
0: Diu, a veure, això depèn, clar, és que cadascú...
3: Clar. Depèn del gust.
2: Sí, té els gusts.
0: Sí, els sí. Seus gustos i les aptituds.
2: No els
0: he fet. A veure, haurien de ser famoses les cançons que tenen lletres poc respectuoses o paraules lletges...
2: Puc jo?
0: Vinga, va, dispara.
2: Bueno, jo crec que... Bueno, ara els nens avui en dia, no sé, però l'escolten molt, però jo diria que sí, però per un públic a més edat. No per nens de 12, 13, sí. Sinó per 16.
3: Que sàpiga
2: 16.
3: Comprendre com que això és no és la vida real,
2: sí.
3: Que no té que fer-se realitat.
1: Clar, perquè creieu que poden influenciar la música us pot influenciar la vostra manera de pensar.
2: Sí. I també en el vocabulari. Si tu escoltes una cançó, una palabrota, també la pots dir, eh? Perfectament.
0: Clar. Exacte. Sí. El problema moltes vegades que són cançons que s'enganxen molt perquè tenen uns ritmes doncs, típics molt d'estil, molt, molt playeros, no? I s'enganxen de seguida. Llavors, no te'n dones compte, perquè a mi m'ha passat, que dius, ostres, quina cançó més bon rotllo i tal, i després escoltes la lletra i dius, ostres, però realment aquesta lletra que està dient una cosa que jo no comparteixo, però el ritme t'enganxa,
1: sí,
0: no?
1: És...
2: Home, una altra cosa és el beatbox i l'altra és la cançó.
0: Correcte.
4: Sí, és que aquí és el mateix, que cadascú té el seu gust.
5: També que quan un nen, per exemple, escolta aquestes cançons, pues la seva actitud en aquest moment canviaria, diria.
2: Home,
3: jo dic que al final aquestes cançons es tindrien que fer més famoses o perquè estan dient alguna cosa malament o pel ritme, però mai per la lletra.
1: Jo el que penso és que els compositors també, o sigui,
3: no clar,
1: evidentment tu no, o sigui, Ivan, bueno, pensa
3: veure,
1: moltíssim,
3: sí, però...
1: un segon. I pensen moltíssim, no? Però també haurien de saber que tenen una certa responsabilitat, no? Sobretot els que són molt famosos i aleshores que sàpiguen que ells poden influenciar amb el seu art i, per tant, l'haurien d'aprofitar, no?, també per parlar de coses bones, no?, i influenciar cap al bon camí, no?
2: A mi em sembla bé el que acabes de dir, però també la música és d'ells, així que ells poden fer el que vulguin en la seva música.
1: Totalment d'acord amb tu. Aquesta és la batalla entre
0: Exacte.
1: La llibertat d'expressió i una miqueta el sentit de responsabilitat que
2: clar.
1: Tens com a
0: artista que influeixes a la
1: que
0: gent.
1: Influeixes.
0: Jo molt diria... bé, doncs, nois, escolta... No, que vol... ràpid, vinga, va, per acabar.
3: Sí, sí, jo diria que potser tindrien que restringir, però si ho restringeixen, a la gent li donarà
0: allà
3: més ganes de saltar-se les normes.
0: És pitjor. Llavors, quan també restringim, pitjor, més ganes.
3: Clar. Amb l'alcohol, per exemple.
0: Doncs, fins aquí el debat. Gràcies a tots per respondre les preguntes i seguim amb el programa.
2: Gràcies.

0: el programa i tenim ja preparats els nostres convidats i convidades aquí a l'estudi. Com esteu?
1: Aquí,
2: molt bé.
3: Molt bé.
0: Bueno, un aplaudiment, yeah, sisplau, al públic, aquí. Donant la benvinguda als concursants d'avui. A veure, us farem unes preguntes. Marta, que els hi farem unes preguntes.
3: Unes preguntetes.
0: I us donarem unes opcions.
1: Tinc una mica.
0: I vosaltres, tal qual creieu, aixequeu la mà i dieu la resposta que creieu convenient.
2: No faré ninguna.
0: Exacte, a veure què tal. Vinga, va, llancem-nos a la piscina. Primera pregunta. Quin d'aquests estils... Lògicament va de música, això, Quins d'aquests estils musicals va néixer als Estats Units i es basa molt en la improvisació instruments com el saxofon? A, música clàssica. B, jazz. C, sardana. Ja està. Vinga, va. A veure.
3: A veure, en Juanito, Juan, que avui portem un altre Juanito nosaltres.
0: Exacte, sí, sí, l'altre Juanito. A veure.
2: Jo crec que és el jazz, la B.
3: El jazz.
0: Algú més creu que és el jazz?
3: Jo. No creieu que és la sardana, que ve d'Estats Units?
2: No. Ve d'Estats Units, però crec que no es toca en saxofó.
3: Ah.
0: Ah. Doncs la resposta és, efectivament, el jazz. Enhorabona.
3: Very good.
0: Anem a la número 2. Pregunta número 2. Com es diu la veu humana més aguda, la més alta que solen tenir les dones o els nens? A, soprano. B, tenor. C, baix. Amanda.
1: La soprano, no?
3: Soprano,
0: estem d'acord, nois?
1: Soprano, la flauta més petita es diu soprano, doncs home, és la més aguda.
0: La resposta correcta és, efectivament, soprano.
3: Vamos! Que bona banda,
1: Tenim ratxa.
0: Bravo.
2: Ratxa de dos.
0: Ei, atenció. Ratxa. Vinga, va, hi ha sis preguntes. Anem per la tercera. A veure aquesta, com anem de cultura musical. Quin grup de música és famós per cançons com Yellow Submarine o Let It Be?
2: Sí, ja està.
0: Queen. B, The Beatles. C, AC/DC. A veure, qui la sap? Vinga, Juan.
2: Jo crec que és la B.
0: La B. Els Beatles. La resta està d'acord?
3: Sí, clar.
0: Beatles.
3: Sí,
0: efectivament, els Beatles.
3: Vamos.
1: Fet bé, en teoria.
0: Encara farem totes bé. Vinga, atenció, que anem per la quarta. Quin és l'objectiu principal d'una banda sonora d'una pel·lícula? A, que els actors puguin ballar mentre es parla. B, acompanyar les imatges per transmetre emocions, por, alegria, aventura. O C, tapar el soroll de les crispetes del cinema. A veure... Vinga, va,
2: no sé,
0: qui s'anima?
2: Crec que és la C.
0: Qui s'arrisca?
3: La C, no? Les crispetes.
0: La C, sí. Les crispetes, creu que és?
3: No. El Franco, què diu?
0: Vinga,
3: a veure.
0: Franco, va.
1: Jo crec que és la B.
3: Transmetre emocions.
1: Sí.
0: Por, alegria. Sí? No? Serà correcta? És correcta.
1: Jo crec que sí.
0: Acció 4
3: ratxes.
0: Vinga.
2: I quantes són?
0: A veure, són 6. Queden 2. Vinga, pregunta número 5. Quin d'aquests països és famós per haver vist néixer el flamenc? A, Itàlia. C, Espanya. C, França. Atenció. Vinga, a veure, qui s'anima? Va, vinga.
3: Fadei,
0: va, vinga, va. Verà? Sí. Jo no he escoltat res.
1: Quina gràcia, no?
0: Quina és? A veure,
1: pues,
0: Fadei, quina...
1: La que Espanya.
0: Espanya, Spain, sí?
3: Spain.
0: Correcte.
3: Viva Espanya!
1: Viva Espanya!
3: Sud d'Andalusia.
1: Sí, escolta, que es poden tornar per dir això de viva Espanya.
0: Molt bé. I, atenció, última pregunta, de les One... Number 6. Quin nom rep el conjunt de persones que canten juntes en un escenari, sovint dividides per tipus de veu? A, orquestra. B, coral o cor. I C, una banda. A veure, Amanda.
1: Doncs, com l'entrevista de la Gemma, no? És una coral.
0: Doncs avui teníem una convidada especial, especialista en el tema, que lògicament doncs ens ha donat una gran pista.
2: Gràcies, Gemma.
0: Gràcies. efectivament, era el cor. Un aplaudiment molt gran perquè les heu encertat totes.
2: Super 6
0: de 6, nois! Bravo,
2: no!
0: Gràcies a tots.
2: L'hem fet els 4 junts.

0: Nois, ara comencem amb la secció setmanal de recomanacions. Que aquesta setmana, com que parlem de música, no seran recomanacions literàries, sinó musicals.
1: Sí, quina bona passada.
2: Vosaltres sabeu quins artistes musicals són els que estan més de moda?
1: Home, és clar.
3: I ens pots dir alguns?
0: Sí, sisplau.
4: Vale, doncs mira, primer de tot us he de dir que més ho està patant l'Aitana.
3: Quina Aitana?
4: No saps qui és l'Aitana? Doncs la de...

0: superestrella.
1: Ah, sí, esclar, aquesta la conec.
2: I també la Rosalía?
3: Mare meva, Fadei, viu sota una pedra, o què?
4: O en un altre planeta, perquè diria que la música d'aquestes dues sona fins i tot sota les pedres.
1: Va, nois, no us fiqueu amb mi.
2: La de la perla, Fadei.
1: Ah, ara sí. És que jo més de cançons que d'artista.
4: Doncs vegem com portes els grups.
1: Els grups.
4: Doncs mira, ara entre les nenes ho està petant Katsey, un grup de K-pop.
1: Home, és que si em parles de gustos de les nenes...
2: De nens i nenes. Que a mi Katsey també em mola molt. L'estic convençut que a tu també t'agradarà. Jo ho veuràs. Juanito, punxa'ns en una, porfa.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Doncs sembla que m'està agafant son ara.
1: Si voleu, us canto la meva cançoneta per dormir.
2: Mira que ràpid us heu espavilat. Vinga, continuem.
3: Però si ja m'ha acabat, Amanda.
2: Com que m'ha acabat?
4: Com ho sents? És hora d'acomiadar-se.
3: Oh, esperem que us hagi agradat molt el programa d'avui.
0: Per nosaltres ha estat tota una experiència. Que tant de debò puguem repetir.
2: Oh, sí.
4: Doncs ara va veure a tothom. I no deixeu d'escoltar-nos cada dimarts a les 6 de la tarda aquí. Ara va diarems demà.
5: Adeu a tothom!
6: English Center patrocina aquest programa. English Center ha patrocinat aquest programa.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Pare Fita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
12: Bona tarda, són les 7.
13: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
12: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
14: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
15: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
16: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
12: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació del pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
14: És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
17: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
12: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
14: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
12: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
14: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
12: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
14: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
12: I en cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
14: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
18: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
12: I en esport, Jordi Cervantes, focalitzades en la final de la Champions.
19: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la sisena final europea consecutiva per a les culers, que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del play-off pel títol de la divisió nord femenina, que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
20: Notícies en xarxa, edició vespre.
12: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns remets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
12: Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un creu obert per circular en sentit nord. Recomanem com a possibles vies alternatives o bé la Nacional 340 o bé la C32, l'autopista del Garraf, que és de peatge. També comentar-vos que la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i també a Badia en sentit nord, en sentit Terrassa. La C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Marès, amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda de Dalt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franc a la Barceloneta i d'Esma Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició vespre.
12: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació.
14: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
12: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara pels republicans, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
23: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles, executar entre aquest aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
15: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
23: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
16: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
23: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
12: I ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda hi ha nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
23: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
0: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
23: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
1: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat acompanyat de l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
23: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
3: La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un milió d'euros. Finalment, Jonathan Andic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
12: I un home mata a ganivetades la seva exparella en el ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
14: Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
12: I el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
14: Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer a un pare legitimitat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
12: L'altre titular de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
14: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya.
12: Carina Bellbé.
4: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
17: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
4: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
5: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
4: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
14: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria a centres de màxima complexitat, sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
12: Doncs els sindicats convocants de la vaga havien exigit precisament una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
14: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
12: Esther Minguell.
7: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
24: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
7: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
12: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui ha estat el torn del Maresme i els Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Pep Collell.
8: 10.000 persones, segons la Intersindical, unes 2.000, segons la policia local, han sortit avui des de la plaça Espanya de Sabadell. Una nova jornada reivindicativa on la marea groga ha omplert els carrers, baixant per la Gran Via fins a arribar al davant de la seu dels serveis territorials de la comarca. La consigna era clara: tornar a carregar contra el departament, demanant més recursos pel sector. Així ho explicava Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació.
9: Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu amb aquests 10 anys. Són les retallades que van començar amb el partit del Maragall. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu, que ens tornin el deute dels sexenis, que són 280 milions, que també ens van retallar, i volem poder ensenyar.
8: Una manifestació que arriba després de l'acord que ha signat Esquerra amb el PSC i que permetrà l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat. Els sindicats han criticat aquest acord, mostrant-se crítics tant amb Esquerra com amb els comuns, perquè no es tradueixen en les millores que reclamen.
12: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
10: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
11: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
10: Paneque que ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
12: Doncs el coordinador del campus salut de la regió sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
13: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: En territori, l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
14: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà

0: en incidències o aturades del servei. Segons el president del CAT, Marc Brunet, el dipòsit és una inversió fonamental per garantir el subministrament a municipis del Baix Camp i el Tarragonès, com poden ser Reus, Salou, Cambrils o Mont-roig del Camp, assegurant fins a 24 hores de servei en cas d'interrupció.
1: El nou dipòsit regulador de Vilaseca Nord és la peça clau per reforçar la seguretat i l'eficiència del sistema. I ho és perquè l'aigua no és només un recurs més. L'aigua és vida, és salut pública, és activitat econòmica, és cohesió territorial i és futur.
0: L'ACA ha destacat la importància de disposar d'infraestructures robustes per afrontar situacions extremes. Tant el CAT com les administracions implicades han subratllat també la integració paisatgística del depòsit, pràcticament imprescindible en l'entorn.
2: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro.
3: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques no totes il·legals el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
4: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
3: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: I d'aquí uns minuts comença la gala d'entrega dels Premis de Comunicació que atorga la Generalitat de Catalunya i que aquest any han distingit a Televisió de Mataró i a La Xarxa, a banda del Diari de Sabadell, amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat.
5: El premi és concretament pel programa Hospital de Proximitat, coproduït per Televisió de Mataró i La Xarxa, per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La docusèrie, que ja arriba a la seva segona temporada i que s'ha emès a les televisions locals i també a la 2CAT, endinsa les càmeres en centres com l'Hospital de Mataró i en mostra l'activitat sense adulterar-la.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen, després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
3: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
2: Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut la permanència tranquil·la a la Lliga F, la màxima categoria, renova l'entrenador Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
5: D'això, molt content de poder, sobretot, de començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
4: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
2: En waterpolo avui quedarà definida la final de

0: El play-off pel títol de la Divisió d'Honor masculina, Sabadell i Barcelona, es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals, després d'un triomf per a cada equip fins ara. Edu Lorrios és el porter i capità del Club Natació Sabadell.
1: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
0: I aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la Divisió d'Honor femenina. Es nou, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals, que es disputa el millor de 3. Les andreuenques acaben primeres a la Lliga regular.
2: Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Nou Confort, lampisteria general.
9: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
8: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
9: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
8: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
9: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Bona tarda, són 8:15.
12: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
11: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
13: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
14: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
15: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
11: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
13: És el primer expresident investigat per corrupció Democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
16: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
11: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
13: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
11: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
13: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
11: Nova proposta proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
13: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
11: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
13: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendak.
17: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
11: En esports, Jordi Cervantes, les blaugranes estan focalitzades en la final de la Champions.
18: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la 6ª final europea consecutiva per a les culers que buscaran alçar el 4th títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el 2nd finalista del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
19: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
20: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns ramets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt, fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7. Hi ha 12 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un carril obert per circular en sentit nord. Com a possibles vies alternatives es pot optar per la Nacional 340 o bé per la C32, que és de peatge. A banda d'això, a banda d'aquests problemes, l'AP7, la situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana. Només destacar-vos que la Ronda Dalt i a l'Altitud de Sarrià a Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i a l'Altitud de la Barceloneta a Poblenou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
19: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació.
13: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
11: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
22: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
14: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
22: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
15: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
22: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
11: Ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda, de fet, hi ha una nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge. Mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
22: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
22: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
3: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
22: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
13: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció a democràcia a Espanya.
11: Carina Bellbé.
23: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
16: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
23: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. El Masaiz.
24: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
23: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
11: En successos, Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
5: La investigació sobre la mort de l'empresari Sicandi, que a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un milió d'euros. Finalment, Jonathan Andic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
11: I un home mata ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
13: Els fets han passat pels vols a 3:45 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades a la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des de que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
11: En clau judicial, el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
13: Així ho ha decidit la Sala del Contenciós Administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer un pare legitimat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
13: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria en centres de màxima complexitat sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
11: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
13: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
11: Esther Vinguell.
7: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb l'UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
8: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
7: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
11: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. De fet, USTEC atribueix a les vagues al moviment d'educació per presentar aquesta proposta, però considera que encara no és cap proposta digna. Avui, això sí, ha estat el torn del Maresme i els Vallesos, protestes en aquests dos llocs on mestres i professors s'han concentrat a la Roca del Vallès, BOTV.
0: Entre 500 i 700 persones, segons els sindicats, han participat a les marxes de protesta de mestres i personal docent que s'han fet aquest matí al Vallès Oriental. La protesta ha començat a primera hora amb diverses accions, com la lectura d'un manifest a la plaça de la Porxada de Granollers, i ha continuat al migdia amb una marxa fins a la Roca del Vallès, que ha ocupat diverses carreteres comarcals. L'elecció de la Roca, poble natal del president de la Generalitat, ha tingut l'objectiu simbòlic de fer-li arribar les seves reivindicacions: millora salarial, augment de recursos a l'aula i menys retorn i burocràcia. Lluís Plaza, professor del Vallès Oriental.
1: Bueno, doncs que tenim un acord que és insatisfactori, que són sindicats minoritaris i que és una vergonya que això el PSC i el govern s'agafi això i que faci cas omís a la resta de sindicats i a la majoria del col·lectiu que està àmpliament mobilitzat.
0: La marxa de docents ha sortit a primera hora del matí de Sant Celoni i ha anat sumant mestres a mida que avançava. Ho explica el delegat sindical d'USTEC al Vallès Oriental, Òscar Simón.
9: Ara mateix estan venint companyes en bicicleta des de Sant Celoni, i la idea és anar a la Roca perquè allà viu en Salvador Illa, perquè volem que el president s'arromangui, com es diu comúment, i arribem a un acord ja que, bueno, que solucioni el tema de recursos per a l'educació pública.
0: Al final de la jornada de protesta s'ha fet una assemblea per decidir properes accions del col·lectiu.
11: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
10: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats: Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
12: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
10: Que ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
25: Notícies en xarxa, edició vespre.
11: Més qüestions. Les plantilles de Nissan s'han concentrat de nou aquesta tarda davant el consolat japonès a Barcelona per rebutjar el nou ERO que amenaça amb el tancament de facto del centre del Prat i retallades dràstiques a la zona franca. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
26: Bona tarda. Doncs fa pocs minuts que ha començat aquesta concentració aquí davant del consolat de Japó, on centenars de treballadors s'han sumat a la crida dels comitès d'empresa per dir no rotund al nou ERO de la multinacional japonesa. L'ambient és de molta indignació. Recordem que aquest expedient posa sobre la taula l'acomiadament de 211 persones. Joan Carles Llepés, coordinador de UGT a Nissan.
27: Veritablement, sempre havíem pensat de que amb el tancament pensaven que ens anàvem a posar el resta de centres que quedaven. Però en aquell moment, justament, l'empresa ens va dir que eren imprescindibles i que per al bé del tancament necessitava seguir mantenint l'activitat i tal. Justament, 4 anys després, ens ha presentat un informe on diu tot el contrari.
26: Per tant, la petició d'avui és molt clara i directa cap a l'administració. Els treballadors exigeixen una intervenció urgent per defensar-ne la indústria del país.
11: I en territori, el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. Un nou estudi constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil, a finals de 2027 es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
14: Una via per l'interior, pel prelitoral i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
2: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
11: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. David Navarro.
15: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
17: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
15: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
25: Notícies en xarxa. Esports.
11: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
18: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
18: I el Badalona Women, que continuarà un any més a la Lliga F, ha renovat el seu entrenador, Marc Ballester, per una temporada més. Ballester destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
20: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
18: En waterpolo aquest vespre tindrem dos partits en joc. A la divisió nord femenina arrenca el playoff pel títol i ho farà a les 9 amb el Sant Andreu i el Terrassa, que es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió nord masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
4: Ahora, a encarar este último partido, de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
3: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
18: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant de Vita Music i Alice Towers. La ciclista d'Esplugues de Llobregat no para de sumar triomfs després de guanyar la Vuelta a Espanya fa una setmana, si fa tot just un mes, l'Amstel Gold Race. I la selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. Serà davant la selecció de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa, que ja va acollir l'últim partit del combinat absolut davant l'Argentina l'estiu del 2023.
11: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.
16: La xarxa de comunicació local.
21: Segueix-nos a les xarxes socials.
22: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
23: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
24: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
28: Com pot ser, si sempre feu fotos?
24: Sí, però no són de veritat.
28: I si li regalem un reportatge?
24: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
28: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
29: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
30: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
29: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
31: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
32: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
33: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
32: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
33: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
32: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
33: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
34: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha sortit en llibertat al jutjat de Martorell poc abans a les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa de Martorell li ha imposat per eludir la presó. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria i allà el jutjat emmanillat. Andic només ha respost les preguntes del seu advocat. El fill del fundador de Mango haurà de comparèixer cada setmana al jutjat i no podrà sortir de l'estat. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a aquests dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. El coordinador del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com en clau mèdica.
2: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris. Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament, volem dir, dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i d'intel·ligència artificial. I el Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis molt alta als centres penitenciaris catalans després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons un informe anual sobre l'estat de les presons. L'organisme calcula que a Catalunya hi ha 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és de 11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per cada 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu. I excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Estan totalment intactes i atribuïbles a Hermomir i Riquila, dos rics esposos d'aquella època. S'han localitzat, a més, 223 enterraments.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, Lampisteria General.
3: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
3: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
3: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
7: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant en Francesc Coll.
8: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant una setmana més. Gràcies per sintonitzar el 91.2 de la freqüència modulada de Ràdio Arenys. Al Punt de l'Interrogant avui ens plantegem un interrogant de la vida, com sempre, però avui ens toca a la butxaca. És possible una economia més amable amb les persones? Aquest és l'interrogant. I farem possible aquest interrogant avui a l'Octavi García. Què tal, Octavi?
9: Hola, hola.
8: També hi ha la Jasmina Serrat.
10: Molt de gust.
8: Moltes gràcies per haver acceptat a venir. És la primera vegada que la Jasmina ve, gràcies. També hi ha la Maria José Leiva. Què tal?
11: Hola a tots, molt bé, gràcies.
8: Perfecte. La Dolors Casellas.
12: Ben trobats, molt contenta de ser aquí.
8: Perfecte. En Manel Benito.
13: Hola, Francesc.
8: Què tal?
13: Molt bones.
8: Gràcies.
13: Encantat de ser una vegada més aquí.
8: Sí, qui us parla? El Francesc Coll i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Avui el guió ens el prepara el ben conegut nostre guionista, l'Octavi García, que pues, un bon guió, ja t'ho dic jo. Va.
9: Moltes gràcies,
8: doctor. Endavant, endavant.
9: Bé, diuen que l'economia és la ciència social que estudia com les persones, les empreses i els governs gestionen recursos quasi sempre limitats per satisfer quasi sempre necessitats il·limitades. Abasta la producció, distribució i el consum de béns. Probablement sols un poeta despistat relacionaria l'economia i l'amabilitat amb un escenari com aquest. Estic relacionant l'economia amb la paraula amabilitat, eh? Hi ha una economia individual, una altra col·lectiva, una altra a curt termini, una altra llarg, una altra solidària, una altra imprescindible, una altra d'efecte immediat, d'efectes directes, una altra d'efectes secundaris. Una economia relacionada amb el teu esforç personal, una altra amb l'esforç col·lectiu. Hi ha economia que controles, una altra que no controles. Hi ha atzar en efectes positius i negatius. I en quasi tots els casos, la percepció individual acostuma a ser desagradable. És difícil que algú se senti degudament compensat per la seva força de treball personal, ni pel seu empleador, ni per l'administració de l'Estat. Probablement, el filòsof Karl Marx va estar encertat el descriu les relacions laborals, compensació, com a subjectes a unes plusvàlues desequilibrants entre els grans agents i models econòmics i l'autovaloració del valor afegit propi. Dono més del que rebo. Encara que sigui inevitable i just rebre alguna cosa menys del que dones, això és la plusvàlua, que ha de servir per la inversió financera, el creixement, la competitivitat i la perennitat de les empreses i l'Estat, els càlculs estratègics i retribuir el capital. A la microeconomia dels nostres treballs personals, la plusvàlua sempre hi és present, perquè és la raó de ser de l'empresa. Si l'empresa no genera plusvàlua, i sigo prudent i posat, tendeix a desaparèixer. No tendeix, desapareix. Si no genera plusvàlua, és a dir, remunera menys que el valor que rep pel nostre treball. Molt difícil gestionar el model. En aquest tema em resulta inevitable l'autoreferència i demano disculpes, però parlo de compensació, sempre he parlat de compensació amb la meva feina professional, que és un concepte més ampli que servei o salari. Les meves polítiques de compensació, danys d'administració i gestió, des d'una gran multinacional entre 9 i 10.000 salaris, en 42 països, Amèrica, Àfrica, Mitjà Orient, Carib i Europa. Mai no han pensat les meves polítiques personals que fossin amables, per innecessari. Ni he pensat en ser just, per inabarcable e imprecís, ni generós, per desequilibrant. Per mi, l'adjectiu clau, per mi, per la compensació del treball, és ser equitatiu. Així he treballat. Compensar igual per igual o similar treball, per igual o similar qualitat, per referències de mercat i competència, per equilibri entre beneficis i pagaments, per esperit inversor i emprenedor en lloc d'especulador, per resultats, per conceptes fixes i variables, per objectius. Això és la compensació basada en l'equitat. S'acosta molt, molt més a la justícia compensatòria, però objectivada, que és el que jo m'interessa, que objectivem la justícia. No? Mm. Dificultat d'amabilitat en la macroeconomia, encara que estigui socialitzat el servei públic, impostos, amortitzacions, inversions, préstecs, interessos, control d'inflació, dèficit públic, política monetària, prestacions, beques, sanitat, educació, serveis, comunicacions, funció pública, una acertada distribució de partides pot semblar més amable que altra. sempre que sigui amb tendència socialitzant. I això dependrà en gran part del color del govern de torn. Normalment, més a l'esquerra, més social. Si m'obligo a aïllar i triar emocions, espero amor de la meva família i amics, complicitat dels meus col·legues, respecte dels meus socis, odi dels meus enemics, fidelitat dels meus col·laboradors i amabilitat de la veïna, del peixater, del taxista i de l'economia? Quin tipus d'amabilitat esperes d'un subjecte d'odor endèmic? He preparat una cançó antiga, però que és clavada a el que estem parlant, que és 16 Tons, interpretada per un dels millors grups que ha existit, que són els The Platters, que és d'un pobre home que es guanya la vida malament, treballant molt, i de ben calés al The Company Store, al magatzem de la companyia on va demanar les mongetes per viure, i diu: carrega 16 tones, què obtens? Un altre dia més vell i endeutat. Sant Pere, no em truquis perquè no hi puc anar. Li dec l'ànima al magatzem de la companyia.
8: Gràcies, Octavi. Vols escoltar-la, aquesta cançó? L'escoltem ara,
9: sí,
8: i seguim tot el programa?
9: Sí.
8: Doncs sí, escoltem aquesta cançó que proposa l'Octavi i després farem el diàleg.

0: Bella, bless my sweet old 16.
1: El punt de l'interrogant.
2: Setze tones ben pesades, eh? Aquesta és la cançó que avui l'Octavi ens ha proposat per al seu guió. És possible una economia més amable amb les persones? Maria José, què hi ressaltaries d'aquest guió que ha fet l'Octavi i què hi afegiries?
3: Sobretot, Octavi, probablement sols un poeta despistat relacionaria l'economia i l'amabilitat en un escenari com aquest. És perfecte, perquè és així, no? És com contradictori, amabilitat i economia. En el cas que tractem o parlem de l'economia establerta pel sistema o de l'economia des del punt de vista més material, per dir alguna cosa, no? Però també l'economia es pot tractar amb diferents altres àmbits no tan palpables com pot ser l'economia d'una empresa, del sistema, salaris, etc. No? Jo em permeto, permeteu-me, millor dit, ampliar una mica aquest significat i relacionar també l'economia o com administrem, també és economia, l'administració del nostre temps, de la nostra energia i de la nostra vida, en definitiva. No? Em sembla que, pel meu parer, hi ha l'economia en la qual et refereixes, o les quals et refereixes, Octavi, moltes vegades podem fer poca cosa. En canvi, en com administro jo el meu temps, la meva energia, aquí sí que està pràcticament totes les meves mans, no? I així, d'aquesta manera, depèn de com administro jo la meva vida, puc esperar o no amor de la meva família, com deies, dels meus amics, complicitat dels meus col·legues, fidelitat dels meus col·laboradors, amabilitat de la veïna, del peixater i el taxista. Aquí sí que jo puc fer alguna cosa per lograr això.
2: Perfecte.
3: Però vull dir que Déu-n'hi-do aquest guió, lo treballat que sembla que està, Octavi.
4: Ho està.
3: Sí, ja. Es nota molt.
2: Octavi.
3: Sí.
2: Bé, tots els guions, més tothom aporta molt bé el coneixement. Manel, què afegiries i què destacaries del guió?
5: Jo destacaria la part de l'Octavi que comença, que parla sobre la clau de la compensació del treball, el fet de ser equitatiu. Una altra cosa és el criteri de ser equitatiu. No? I l'altra part que jo potser he trobat a faltar en el guió és la pregunta està molt ben plantejada, no és possible una economia més amable amb les persones, però potser també afegiria i amable amb el planeta Terra, no? Perquè el fet de que l'economia, el fet del model aquest del capitalisme, no? El fet de que explotar recursos, moltes vegades no som amables amb nosaltres mateixos i tampoc ho som amb el planeta Terra. Potser faltava aquesta part de... Però, bueno, un molt bon guió.
2: Perfecte. Jasmina, què ressaltaries del guió i què hi afegiries?
6: Doncs, felicitats, Octavi. La veritat és que m'has deixat amb la boca ben oberta i crec que és una molt bona reflexió i jo sí que crec que és possible una economia més amable amb les persones i penso que sí que és possible, però no amable, en el sentit més sentimental. Per mi és important separar el que és l'efecte humà i el que és la lògica econòmica. Llavors, crec que la lògica econòmica no funciona amb emocions, és així, sinó amb incentius, amb riscos, no? I una mica amb la supervivència del sistema. Ho veig d'aquesta manera. Llavors, jo crec que una economia més amable amb les persones seria una economia on, doncs, per exemple, treballar pogués permetre viure amb dignitat. Que si perdre la feina, per exemple, no signifiqués doncs, caure en el buit, que és aquesta sensació que moltes vegades té almenys aquí la població d'aquí d'Arenys de Mar, ostres, i ara què faig, no? O l'habitatge, que no sigués una angoixa permanent, no? Tot el tema de salut i educació, doncs, que també no depengués només dels diners, o el temps de vida, que aquí ja ho hem mencionat els companys, que no sigui devorat moltes vegades, no?, per la supervivència. I més avui dia, doncs, que a vegades no només treballem amb una sola feina, sinó que a vegades fem diverses feines per poder arribar, doncs, a permetre's, no?, el luxe de viure en funció, no?, una mica de la societat, no? Sí. Llavors, sí que és veritat que tot això no elimina tots els conflictes ni tampoc totes les desigualtats, i per mi l'economia sempre serà un intercanvi. És així, un intercanvi d'interessos, i que per tant doncs, sempre hi ha uns límits. I el grau de duresa crec que dependrà una mica de cada estat, no? I ho veig d'aquesta manera.
2: Perfecte. Dolors Caselles.
7: Jo m'he quedat una mica en el primer paràgraf de tots, que diu l'economia és la ciència social que estudia com les persones, les empreses i els governs gestionen recursos quasi sempre limitats per a satisfer necessitats il·limitades. A veure, deixant a banda, és veritat que la gent que es queda sense casa, casos més greus, però perquè ara estem anant, jo penso que anem cap avall d'una manera desesperant, molt veus entrar a l'entrada de Barcelona coses que feia molts anys que no s'hi veien, de gent dormint al carrer, no? Però mentre hem estat amb aquesta bombolla que hem tingut una mica de tot, ningú ha estat mai content amb el que tenia, perquè les necessitats de l'humà, es veu que si tens una televisió en vols dues, i si tens un cotxe en vols dos, i si tens un pis en vols un de torre no sé on. No som capaços d'estar contents, no? Aleshores, aquest és un problema a l'hora d'estar content amb la feina, perquè no en tens mai, no estàs mai content, perquè les necessitats són il·limitades, com posa aquí. Les necessitats són il·limitades. No les mesurem, com ella parla, des del punt de vista objectiu i de dir quan tinc, tant gasto, no? No. Més. S'ha volgut més. Hem arribat a un extrem, per mi, que no toquem de peus a terra, però ho deixo aquí.
2: Perfecte. Per part meva, Octavi, també em quedo amb aquest tros del teu guió que diu una encertada distribució de partides pot semblar més amable que l'altra sempre que sigui amb tendència socialitzant, no? Jo penso, i aporto aquest sentit, que si el nostre món sapigués gestionar bé tota la riquesa, no faltaria. La Terra és suficient ampla i o sigui, ampla i llarga perquè pugui donar aliment a tota la humanitat. En canvi, sempre hi ha els abusius, bancs, caixes que tenen cada any, ens presenten i ens ho passen pels nassos. Aquest any, la Caixa, 7.000 milions d'euros guanyats, Banco Santander, tal, tothom aquí presumeix dels seus grans guanys, i de socialitzar, pues això sembla que no hi hagi aquesta mirada, no? Penso que ens tocaria, a lo millor, saber gestionar tot això.

0: donades al govern espanyol, 60.000 milions d'euros, si no recordo malament.
1: Sí, sí.
0: I, Jasmine, pel que deies, i has dit, ara t'has reiterat quan deies que depèn dels, del govern tenir una economia més amable o no amb el ciutadà, jo crec que en aquest moment els governs estan perdent sobirania i alguns governs d'alguns estats ja no tenen gens de sobirania, o sigui, zero. Tot ens ve marcat des de fora. Espanya, per exemple, és un d'aquests països, n'hi ha més, i que hem perdut la sobirania. I, a veure, no, no us interpreteu malament, però el fet de tenir converses d'aquest tipus, de tot hauria de ser millor, perquè això, perquè allò, d'uns assumptes que, que no tan, ni tan sols tenen poder els governants nostres, imagineu nosaltres. Sí que ens agrada parlar, discutir, dialogar, però per mi, en algun moment, és limitar aquests temes, perquè no en traiem res i és un malgast de la pròpia energia. I una altra cosa volia dir, tot és un intercanvi d'idees, l'economia és un intercanvi d'idees, Jasmina. Les relacions personals també, hi ha una economia en les relacions personals, perquè una relació amb una altra persona, inclús amb la teva parella, i sobretot amb la teva parella, diguéssim, no falli, no defalleixi ni vagi, diguéssim, cap avall, ha d'haver-hi també que tingui intercanvi i un equilibri entre el donar i el rebre. Quan amb una parella, però per una parella, una amistat, qualsevol pràcticament relació, excepte la relació amb els pares, perquè nosaltres mai podrem retornar ni anys llum el que ens han donat, que ha sigut portar-nos aquí, no? Això és important si volem cultivar les o conrear o mantenir les amistats i mantenir la parella. I fixar-se, observar si estic donant massa o el contrari. Perquè inclús encara que jo estigui donant massa, l'altre en algun moment se sentirà deutor i marxarà.
1: He mirat que l'etimologia d'economia té un gran referent a dintre de la casa, administració de la casa. Qui no se sap administrar la casa no sap administrar res més. No sap, o sigui, si tu vols viure bé, fes economia a casa teva i viuràs bé, no? Aquesta seria la
0: cosa. I comença a limitar les necessitats.
1: Esclar. Un no pot gastar més del que entra, no? Sí. I això veiem que hi ha moltes nacions, ara, a grosso modo, que gasten més. Per què? Perquè prefereixen més invertir en armament que no pas en educació. Prefereixen més en armament que en sanitat. I aleshores, és clar, això, una casa, una domus, una domus,
0: sí, sí.
1: Doncs, si inverteixes més en una cosa que... Jo vull un televisor, vull un cotxe, vull... Bueno, però tu què? Això va passar, no sé si us en recordeu, l'any 2008, amb la gran crisi econòmica, que la gent comprava or, em refereixo que comprava cases de 200.000 euros i així, però tenia salaris de sorra. I aleshores això era, no era una bona economia. Octavi.
2: Bueno, he sentit moltes coses interessants. Jo agafo la idea teva d'economia en sentit ampli, que és evident. Estem d'acord.
1: No, Maria José.
2: L'economia és un concepte que el pots agafar en molts sentits i el sentit ampli que tu l'agafes és perfectament correcte. Hi ha economia relacional, economia verbal, hi ha l'escola de lingüística econòmica, hi ha. Per altra banda, sobre l'endeutament, tu, Dolors, quan t'has parat a llegir recursos sempre limitats per satisfer necessitats il·limitades, t'has de confessar que no és meva aquesta idea.
3: Bueno.
2: Aquesta idea és dels grans gurús. Dels grans gurús. I a més és una idea molt encertada. Va al nucli, al fetge, al cor del tema de l'economia. Les necessitats sempre són il·limitades. Ha sortit aquí, el del televisor, tot això. A nivell individual i a nivell estat.
1: Clar.
2: Sempre són il·limitades. I els recursos són limitats, sempre, per definició. I aquí ve l'endeutament, que tu parlaves. L'endeutament no és dolent per si. Els països més

0: productius també és una economia més pròspera, són els més endeutats del món, per exemple, als Estats Units, com tu sabràs. No és dolent estar endeutat. El que és dolent és no generar recursos que compensin adequadament i equilibradament la deuta. Si jo genero 5 milions a l'any i m'endeuto de mig, no hi ha problema. El problema és que jo generi 5 i m'endeuti de 15 i me'n passi 3 o 4 o 5 anys per pagar-ho. Però, en fi, en quant a l'equitat, quan jo parlo d'equitat, quan jo dic que jo he pagat salaris, jo tenia un equip de gent que feia salaris, jo tenia 9.000 persones de 42 països, però els salaris els pagava aquesta mà pecadora. I no m'estic empenedint de res. Per què? Perquè hi ha uns procediments per pagar salaris. Hi ha procediments. Què és l'equitat? La gent, fixeu-vos una cosa, no em vull arrullar perquè és un tema molt recurrent a la meva vida, però que, en fi, la gent sempre considera que està mal pagada. Considerem que estem mal pagats. Però també és a dir que els sindicats són els primers en què castiguen a la gent incompetent. Vull dir que es volen desfer d'ells perquè afecten el conjunt. Ser equitatiu vol dir pagar igual per igual treball. Correcte. Segona qüestió, vol dir pagar igual com a mínim que els teus competidors. Això és ser equitatiu, com a mínim. Tercera, estar al tanto del que es paga en el món. Si no saps el que es paga, no saps el que has de pagar. Quarta, saber com va l'empresa. No és el mateix una empresa que vagi molt bé que una empresa que vagi molt malament. I quinta, cuidado amb els salaris. La gent no se'n dona compte, normalment, que el salari, així com una inversió tu la fas i s'amortitza, el salari es paga i es queda. Això és molt important. Per tant, cuidado en ser massa generós en els bons anys, perquè aquesta generositat quedarà l'empresa per anys dolents, també. Perquè la massa salarial s'incrementa i queda. Tu no pots rebaixar salaris quan les coses no van bé.
1: Hi ha trampes, eh? Jo no, he viscut trampes.
0: Salaris.
1: Sí.
0: No,
1: salari, que sí... Perquè com que hi ha diferents, com diuen...
0: El que tu vols dir, si em permets...
1: Plus voluntari.
0: No.
1: Tu vols dir objectiu. Plus voluntari, tu el pots treure quan et doni l'ana.
0: No. Aviam, m'explico.
1: Jo ho he viscut.
0: Estem...
1: Sí.
0: Són les polítiques de remuneració per objectius, que és un dels sistemes equitatius. Sí. Quan tu remuneres per objectius de tal manera que un 10-15% del teu salari, acabo aquí, no em vull enrotllar, per això m'he passat masses anys parlant d'aquests temes amb els sindicats. Quan tu treus salari, jo ho he fet, un 10-15% per pagar-ho per variables, que pot arribar al 30, al doble o menys, tu estàs traient una part de salari i la relaciones amb els resultats de la companyia. De tal manera que, si els resultats no són bons, tothom és una mica solidari. Si els resultats són bons, tothom toca més caler. Una mica en línia del que tu estaves dient. I sobretot jo vull fer referència a les necessitats il·limitades. Ningú estem content, i em sembla bé, amb el que tenim ni amb el que abastem. Tothom volem fer més, abastar més i viure una mica millor, en general, eh?
1: En general.
2: Manel. Per això comentava això en el teu guió, Octavi, del ser equitatiu. Clar, que és important el criteri de l'equitativitat. En quin moment no es produeixen diferències. Està molt clar, està molt bé els objectius de l'empresa i, com deies, que d'igual aportació a l'empresa, els sous haurien d'estar equiparables. Però que moltes vegades es produeixen diferències.
0: Sí.
2: I està clar que el criteri moltes vegades no és just.
0: Sí.
2: Vull dir, s'han provat, tu, en el teu cas, has estat en una empresa que has pogut pagar molts salaris i aquest desequilibri s'ha produït. I una mica el que comentaves, no?, que amb uns recursos limitats moltes vegades es pretenen cobrir necessitats il·limitades.
0: Exacte.
2: I aquí retorno una vegada al model del capitalisme, no? El capitalisme, com a model socioeconòmic, estem veient que està col·lapsant, el que deia la Dolors. No hi ha prou recursos a la Terra per al creixement exponencial de totes les companyies. Si una companyia no creix, aquesta companyia ja no és una gran companyia. Cada any, si tothom, totes les companyies esperen créixer, ens quedarem sense recursos. Llavors, al final, qui ho acaba pagant? Els treballadors. Perquè si necessites recursos per créixer la companyia, què fas? A base de treure, doncs, sou en els treballadors o millores...
0: Despedir.
2: I fer acomiadaments. Doncs estem una mica amb aquest tema, no?
3: Jasmina, i després Maria José. Bueno, enllaçant una miqueta amb tot el tema de necessitats il·limitades, seguint una mica el guió, jo crec que és veritat que les necessitats nostres tendeixen a ser il·limitades. També és veritat que la societat ens porta, no?, contínuament, i els recursos, en canvi, són limitats. Llavors sí que és veritat que una societat ha de decidir com ha de repartir, no?, una mica com ha de conviure amb aquestes necessitats, no? Llavors, clar, què passa? Que hi ha moltes vegades que uns acumulen molta riquesa i altres, en canvi, doncs, que no cobreixen ni el mínim per viure dignament, no? I aquest és el problema per mi, enllaçant amb el tema de l'equitat, no? Mm-hmm. Que es produeix aquest desequilibri.
0: De totes maneres, jo volia dir que quan un banc... En fi, jo sóc tan enemic dels bancs com el que pugui ser, o amic, depèn. Mm-hmm. Cuidado quan un banc diu que guanya 6.000 milions perquè el banc té que retribuir els accionistes,
2: Escolar.
0: Cuidado. Jo rebo, sempre són 100, 200 euros al mes del Banc de Santander, ho dic perquè, en fi, perquè tenim 4 accions. Però vull dir que quan el Banc de Santander treu 6.000 milions, sí, ha de passar llista als accionistes. Els accionistes són inversors.
4: Ha de repartir, però el que cada dia té la llibreta allà, amb el seu estalvi, no li donen ni 10 cèntims. Maria José...
1: Bueno, dos cosetes. Jo crec que cal diferenciar entre empresa i multinacional. Però jo he interpretat, Octavi, que tu parlaves d'una multinacional. Llavors, per mi no hi ha color. Una multinacional mai, pràcticament mai, serà víctima d'un sistema d'economia d'un país. Perquè, primer de tot, perquè pertany a diferents països, no? O perquè hi ha delegacions en molts països. I una empresa, diguéssim, d'un país és tan víctima, la majoria de les vegades, com el propi ciutadà del sistema econòmic d'aquell estat. Mm-hmm. Per tant, penso que cal diferenciar això, tipus d'empreses. I les multinacionals, per mi, són un altre rango. I llavors, a mi em xirria quan parlem de necessitats il·limitades. Jo no posaria necessitats, perquè... Bé, necessitat, jo afegiria bàsiques, necessitats bàsiques il·limitades no en tenim. O sigui, si nosaltres hi posem aquesta etiqueta de necessito, però igual no és... Uns ho creiem, però igual no és veritat que jo necessito. Jo no necessito un avió. Ara poso un exemple tonto.
4: Però necessites viatjar.
1: Però si jo em crec que ho necessito... Per tant, les necessitats no són il·limitades. Ens creiem que tenim necessitats il·limitades.
2: Però jo crec que gira més entorn de l'estat del benestar.
1: De l'estat del benestar.
2: Que s'està perdent. L'estat del benestar. Això és el que realment s'està perdent. I on es defineix quin és l'estat del benestar?
1: Esclar que sí, clar que es perd. Perquè és que li importem un res a l'estat espanyol, i l'estat espanyol és un mandau dels supraestats, o els que sigui que estiguin manant a tota Europa o el que sigui.
5: Però estàs d'acord que últimament a nivell polític evidentment s'està primant altre cop i a nivell d'economia la gent que és rica és molt més rica i tornen a haver-hi molts més pobres
1: que
5: no hi eren. Jo a Barcelona
1: és que hi ha un interès de que passi
5: del barraquisme que hi havia quan es va fer tot aquí a l'entrada de Barcelona, i han passat 10, 15, 20 anys que no hi havia barraques, i ara tornes a veure tot ple de gent dormint al carrer amb aquestes allò que trenca el cor, i això nosaltres no ho estem provocant, ho estan provocant les polítiques que s'estan establint.
1: Exacte. La globalització.
5: Sí. No, i la política que es fa, o sigui, que quan un alcalde pot treure 400 persones d'un habitacle que ja era molt justet i fumar-les totes al carrer, a veure, és de jutjat de guàrdia per mi.
1: Sí.
5: És de jutjat de guàrdia, sense un error. Vull dir que llavors te'ls trobes tots sota els ponts de l'autopista, perquè no saben on anar.
4: Sí, vull dir, no hi ha barraques.
5: És molt
4: gros. I la gent està amb tendes de campanya.
5: És molt gros.
1: Sí,
5: trenca el cor.
3: Digues, i una mica enllaçant amb les necessitats il·limitades, jo em refereixo més aviat amb els nostres desitjos, no?, que són il·limitats.
1: Aquí sí, això
3: desig
1: sí.
3: De més seguretat, desig sí. De més temps, més consum,
1: més llibertat,
3: més comoditat, més oci. Llavors, doncs, per mi aquest és el concepte de necessitats il·limitades. Mm-hmm. Llavors, clar, el problema és que ni els diners, ni el temps, ni els recursos naturals són infinits.
1: Però per què estem necessitat d'aquests conceptes que deies? de sanitat, d'educació, perquè necessitem més. Perquè durant fa molts anys que han començat, van començar les retallades i no paren les retallades. I els diners que anaven cap aquí, ara van cap allà. I no ens repercuteix en el nostre benestar. El que deia el Manel.
4: Amb aquest aspecte, és possible una economia més amable amb les persones? Penso que al nostre món ens cal fer una gran reflexió, precisament mirant des de la casa nostra, a veure si aquesta mena de piràmide de Maslow, que tinc les necessitats cobertes, molt bé, però hi ha un altre esgraó que dius, pues ara vull... Bé, però si ja tens el suficient que és menjar i així, potser arribarem en aquest estatus de dir és que només ens convé menjar, treballar i dormir i poder gaudir d'aquest salari que d'això, però aspirar més és que és estripar tot el planeta, perquè amb la quantitat de mils de persones que hi som, que n'hi han, que encara no poden ni gaudir d'un plat a taula cada dia... Perquè hi vindran crisis, diguem, jo què sé...
1: Ja està, les crisis ja estan. Poden agreujar-se, però ja estem en crisi.
4: Hi ha crisis energètiques de subministrament de menjar, que hi ha molts de milions de persones que s'estan morint de gana, no? I diuen que encara hi haurà més aquest any. Bé, doncs en aquest sentit, penso que el món occidental... hauria de fer una mirada més de compartir, de compassió, una mirada compassiva, que no tot s'ho ha de menjar ell, sinó que tot també ho ha de compartir-ho, no?, també. I llavors sí que seria, si és possible, una economia més amable amb les persones.
0: És un tema etern, és clar. Un tema etern i... no s'acaba mai. Aquí estan els pressupostos generals de l'Estat, que es van prorrogant perquè no es foten d'acord els... Aviam, quan tu dius que cada vegada, Maria José, i tu dieu que... Clar, és que estem en un entorn europeu, és que ara ja... Abans era Castilla, León i el Reino de Granada. Després no sé què i Catalunya. I ara resulta que estem dintre d'una Unió Europea amb unes polítiques que transcendeixen les nostres fronteres, no? I amb unes obligacions d'inversió... Sí, la Unió Europea és molt potenta. I la gent s'ho pren a conya, això, però després de la Constitució Espanyola ve la Carta Europea, per sobre. I cuidado el que fem, perquè els comissaris europeus ens paren o no ens paren. I per què estan els comissaris europeus? Precisament una mica per això que deies. Jo, no estem en un món perfecte, ni hem estat, ni estarem, eh?
1: No.
0: Els comissaris europeus perquè estan per precisament evitar abusos de competència, abusos de superbeneficis, abusos de fusions, monopolístiques, entre altres coses.
5: Tenen els lobbistes al costat que estan allà posant la falca també.
0: Sí,
5: però
0: impediran les fusions de certs bancs per evitar monopolis i tiranies de gestió de recursos. Jo crec molt en els pressupostos de l'Estat, jo crec molt en una distribució. Ara mateix, és com se distribueix la riquesa. I la gent...
5: Aquí no arriba mai res.
0: La gent... No, bueno, però...
5: Diuen
0: escolta, jo
5: tinc
0: una cosa, jo he estat als Estats Units
5: i a
0: Nova York. T'ho dic perquè ho he vist directament, però a fondo. I a San Francisco, mils de persones al carrer. Tirades, mils, com jo no havia vist mai a la vida, als Estats Units. Això és que és un problema de redistribució de la riquesa del país. Per tant, totes aquestes coses... I després hi ha també un problema, no vull entrar-hi molt, és el problema de la immigració. Mal gestionada. Clar, i és igual. Aquí ve gent moltes vegades que ve sense desgraciadament, de països tercermundistes que estan molt fotuts, sense ofici ni benefici, venen aquí sense feina, i clar, en fi. I després jo també, si per últim acabo, molta gent rica com nosaltres, que es queixen molt dels beneficis econòmics, socials dels immigrants. Ho he sentit molt. Aquestes oïdos castos, de castidad, ho senten molt, això. Que estem donant massa als immigrants. Massa.
5: És veritat.
0: Jo ho he sentit molt.
5: Que això és el que li interessa, que la dreta, bueno, la dreta
0: no una vegada.
5: És
0: i de gent de dreta i de gent d'esquerres. Vull dir que també la solidaritat que tu dius, cuidado aquí, perquè diu que vas al metge i només trobes que moros i que van, tenen quatre fills, els hi paguen no sé quantes coses. Vull dir, la solidaritat, cuidado, sí, sí, mentre doncs s'afecti la nostra butxaca, no? A vegades, eh?
5: No, sí, sí.
4: Però...
5: Digues.
1: Mira, l'última cosa que a mi em va impactar va ser fa pocs dies una notícia que com és el circuit orbital de la Renfe, com és aquesta història que la tindrem d'aquí 15 anys en principi.
0: La què?
1: Com és això?
4: Sí,
1: circuit orbital de la Renfe?
4: Sí, sí.
2: El cinturó que volen fer...
1: De Mataró podrem anar a Granollers, etc.
5: Això ho han dit tantes vegades i no ho han fet.
1: Però sembla que era i ara va en sèrio. Però com està la Renfe ara? Les rodalies com estan en aquest moment? I estan ja... Allà
4: està col·lapsat.
1: Vaig veure la notícia i dic, ostres, que xulo. Al principi estava començant, dic, ostres, estaran... Ara sí que s'hi posaran. I resulta que estan muntant un projecte perquè estarà fet, i sí, que es fa alguna vegada, d'aquí 15 anys. I com estan ara? Això és administració? Sí. Quan hi ha una cosa urgent, jo me'n vaig a fer un projecte per d'aquí 15 anys, que no dic que no faci falta, però això és urgent.
0: S'ha de finançar, eh? S'ha de pagar, eh?
1: Sí.
0: Això són 15.000 milions, eh?
1: El primer és ara. Ja. Què està passant ara amb la Renfe?
5: Que no van els trens.
1: Però ara estem mirant un projecte... Oh, que bons! Estan mirant per nosaltres, perquè d'aquí 15 anys tindrem una òrbita aquí.
4: Sí, sí.
1: Orbitarem
4: i,
1: tots.
4: I amb l'educació està sobrepassada. Sí.
1: I tot respecte a la immigració que deies, Octavi, el govern espanyol ha fet vista grossa un munt, mils i mils de vegades, quan han passat els immigrants il·legals pel sud. I jo he vist vídeos a les notícies mateix.
0: Sí,
1: no,
0: sí, ho hem vist tots. El... Sí, sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: Pues, hi ha un interès, digue'm conspiranoica, hi ha un interès que hi hagi confrontació entre nosaltres i els immigrants amb els immigrants. Per què? Perquè mentre ens assenyalem els uns als altres, entre iguals, no assenyalem amunt. Sí. Que és on han fet les retallades i on no estan fent una bona administració de cara al bé comú, perquè els importem una merda.
3: Sí, jo crec que és una mica la supervivència del sistema. És a dir, gràcies als immigrants, el sistema, hi ha aquesta supervivència. Sense ells, hi ha moltes tasques que no es podrien desenvolupar, perquè nosaltres no les volem...
1: Jo no estic en contra tampoc, eh? Però d'això, fer la vista grossa...
3: Els interessa, hi ha un interès econòmic.
1: Inculcar la gent que no hi ha prou diners per tothom i clar, què diem nosaltres? Ah, culpa de... No, per favor, no, mirem amunt, eh? No mirem al nostre nivell, perquè és molt fàcil, des de dalt sempre ens fan sentir-nos culpables, que si pel canvi climàtic, que si que no hi ha recursos per tothom, sempre tots som culpables. No, mirem amunt, eh? Senyalem els damunt, eh? Que són els administradors.
5: No,
1: per favor, ja n'hi ha prou, d'aquest color. Prou de culpar-nos. Tanta culpa i culpa.
4: Sí, sí, no contaminem, però està tirant bombes, i vull dir...
1: Home,
4: sí,
1: i els jets privats d'aquí al lavabo, amb jet privat.
2: Vull dir, està clar que el guió de l'Octavi, la pregunta de la interrogant, evidentment, podria ser possible una economia més amable si els recursos estiguessin ben repartits i ben gestionats. Perquè, vist aquí, en el teu guió parles de les relacions laborals i compensació, no? El que jo entrego versus el que rebo. Jo sempre s'ha dit que la relació treballador-empresa és neutra, és jo... ofereixo un treball i, a canvi, rebo una retribució econòmica.
0: Menor al valor del teu treball.
2: Hauria de ser
0: no,
2: així.
0: No.
1: Perquè, si
0: ha de ser així.
2: Està clar, perquè
1: continua l'empresa,
2: si no hi ha una plusvàlua, l'empresa no té beneficis.
1: Home, és evident.
0: Clar, això, hi ha gent que no ho entén, això.
2: Però quantes vegades havia sentit és que l'empresa em deu. D'entrada, l'empresa no t'hauria de deure res, Octavi.
0: No, res.
2: Hauria de ser una relació neutra. Però quantes vegades, com a persona de recursos humans que havies pagat moltes nòmines, t'havien dit és que a mi l'empresa, després de tot el que hem fet i el que em deu... No, perdona, l'empresa no et deu res. Si la relació consideres que no és una relació...
0: Per això... No t'has d'estar enamorat de l'empresa.
2: Ah, evidentment.
0: Has d'estar enamorat de la teva parella, de la teva dona, del teu home.
2: Això sí, això molt.
0: No, de l'empresa no. I la intel·ligència a l'empresa. I l'amor a casa. Perquè això provoca aquest conflicte.
1: Evident,
0: a la intel·ligència a l'empresa. Això no vol dir que a casa no posis intel·ligència, també, però per distribuir, intel·ligència a la feina. però amor no, perquè te va a helar el corazón, l'empresa. La que diu la cançó. Eh que sí?
1: Cada cosa al seu lloc, evident.
3: L'Estat recapta i el mercat ajusta. Jo sempre ho dic, això. I és
0: com
3: així.
0: Ho dius, això?
3: L'Estat recapta i el mercat ajusta.
1: Darrere els mercats...
3: Resumeixo.
1: Hi ha algú que fa els seus ajustos.
0: Sí, clar.
3: És així.
1: Tria com ajustar i com no ajustar.
3: Així funciona l'economia.
2: El que reparteixes queda la millor part, sempre, diuen.
1: Aquesta economia, no l'economia en general.
5: No, i les empreses petites, sobretot aquí avui en dia, i he estat 42 anys portant una empresa petita, érem 20 persones, i se't mengen a impostos.
1: Clar.
5: A impostos se't mengen viu, perquè cada cop, entre uns, els altres i els altres, treballes més pels altres que pel que hi ha a l'empresa. I és molt difícil tirar endavant. És molt difícil tirar endavant. I torna a ser molt difícil tirar endavant. I no te'n surts. I cada cop hi ha menys empresa. Vull dir que... perquè no hi ha treball, llavors tot això que diem de que venen gent immigrant, però els nostres avis a les residències els estan cuidant, tota aquesta gent que ve, la neteja de les cases de la gent que va a treballar, no sé què, però l'està fent tota aquesta gent que ve de fora. Moltes vegades no estan ni assegurats perquè no es poden assegurar, perquè no es tenen papers, perquè és tot una trampa que els hi fan, que si no tens feina no pots... És un joc d'ous. Ara han dit que els farien papers a no sé quants i veurem què passarà. No sé, les escombraries, si tu mires qui recull les escombraries cada dia a casa, també veus qui ens ho està fent, perquè la gent d'aquí... Però és que és més greu. Els restaurants que obren el diumenge i els dissabtes no troben personal per servir, i molts també ja són ja no són de gent catalana. Truques a un restaurant demanant què vol i et surt són el de Can Joan, és un xinès, i el de Can del Soc Pagès és una cosa
2: és el que comentava la Jasmina,
5: que és que l'economia se'ns l'estan menjant per els governs, per dalt, per l'armament o per les butxaques de qui sigui. Però la gent que es guanyava la vida una mica normalment aquí està desapareixent.
2: Clar, que deia una mica la campana aquesta de Gauss, no?, que parlava abans, Jasmina i Octavi, de que en tota societat ha d'haver-hi un equilibri entre la gent més rica... La classe mitja com a tal, la classe mitja està desapareixent. Vull dir, amb aquest teixit, el que deia Catalunya, tenia un gran teixit d'empreses, de pimes, que està desapareixent, i aquestes empreses pimes eren donaven la classe
5: vida,
2: mitja, que donava feina, i eren unes relacions laborals justes, perquè al final aquestes grans companyies, aquestes grans corporacions, són com a l'època feudal, són grans empreses feudals.
1: Exacte.
2: És a dir, et garanteixen una certa protecció a canvi de què? Et dona un petit sou i et fa veure que tens una manera de protecció com era el senyor feudal. El següent ja és el dret de cuixa. No sé si acabarà arribant o no, però vull dir, el problema és que la classe mitja com a tal està desapareixent. I aquí és on s'estan produint aquests grans desequilibris, i que en consonància l'economia deixa de ser amable amb les persones. Per què? Perquè al final preuen els interessos de les grans corporacions per guanyar més diners, a base de què? Com que deies, Octavi, doncs d'acomiadar persones i la feina ha de sortir igual.
0: O remunerar el capital. Les grans empreses llencen, fan emissions d'accions i la gent les compra. I tu pots comprar-ho perfectament. I tu, com a accionista de 3.000 euros, voldràs que aquests 3.000 euros et donin un 4% en lloc d'un 3%. Perquè és el mercat, és que no, aquí anava a dir una barbaritat, aquí ningú és innocent,
4: Jasmina,
1: però tampoc som culpables.
4: D'això ja entens,
0: estem al limbo.
3: No entrarem. Bueno, una mica amb el que comentava, no? Que també és veritat que tota la mà d'obra qualificada cada vegada s'està anant fora, no? Se'n va d'Espanya, perquè al final els sous són mínims i per fer la mateixa tasca, la mateixa feina, troben que un altre país europeu o no europeu els hi paga molt millor. Per tant, cada vegada que tenim aquí una mà d'obra, doncs que realitza tasques que la resta no volen fer. I la mà d'obra qualificada, doncs, se'n va, cada vegada la perdem. És una llàstima.
2: Però el talent, de fet, un dels grans reptes de les companyies és retenir el talent. I el talent
0: Sí, però saps què passa? Jo ho he viscut en primera persona, eh? Sí, sí. Però cada dia en 8-9 hores diàries. En els anys 90, traslladar una persona de Barcelona a Sabadell era un drama. Sí. Barcelona a Sabadell, un drama. I avui en dia, en línia del que està dient la Jasmina, avui en dia la gent se'n va a Dubai i se'n va a Alemanya. I se'n va... Molt bé, eh? Per què? Perquè troben un recurs, troben una posició professional més competitiva. Més competitiva.
2: Troben aquesta equitat.
0: Aquesta equitat.
3: Un incentiu.
1: O perquè no troben res, no troben res que els interessi aquí.
0: No troben. No. Jo tinc antics companys que avui en dia estan a Alemanya o estan a Itàlia, a la multinacional, que es presta més a fer aquestes coses, que abans no anaven de Barcelona. Jo m'havia tornat boig per traslladar un tio de Barcelona a Granollers. Però què li passa? Pues està a 10 quilòmetres i no hi havia manera. I ara se'n van aquí, se'n van a Bèlgica, se'n van als Estats Units, sense cap problema. Això és la globalització. I això és perquè els recursos estan distribuïts d'una manera diferent. I l'equitat funciona més treballant com a enginyer a Alemanya que no pas aquí, no?
5: Però això de que l'economia sigui amable amb les persones només pot passar amb aquestes empreses familiars, aquestes coses petites que tu formaves, unes petites famílies, i allò intentava ser... Aquelles persones eren algú del teu entorn, que no eren la competència de res.
0: Però no els hi donaves... Tu estàs parlant d'un altre tema, eh?
3: Sí.
0: Estàs parlant de la proximitat emocional, eh?
5: De l'economia amable, també.
0: No. Tu quan dius que eren petites empreses i tal,
5: sí,
0: m'estàs fent aquests gestos, jo interpreto que m'estàs dient que hi havia una correlació emocional important.
5: També.
3: Jo també ho entenc. També.
0: Cosa que ara la multinacional ja hi té dit abans, que el corazón en casa i la intel·ligència al treball, a la petita empresa de sempre, hi havia una emoció, i el senyor Pere, que era el director general i l'amo de les caves i del tèxtil.
5: Però hi havia una botigueta, que era una sabateria, que hi havia tots els germans que tiraven endavant una sabateria.
0: Sí.
5: Hi havia una botiga que tu podies anar a comprar la roba molt més proper. Tot el comerç era molt més proper i es passava de pares a fills. Ara, tot això...
0: Però ja acabo. Però te diré una cosa. L'últim programa d'aquest any...
5: S'ha anat a fer punyetes.
0: Em torna tocant a mi. I algú s'escandalitzarà, sobre això que estàs dient, Jo penso escandalitzar més d'un, Ja en parlarem d'això de la petit comerç.
5: Sí.
0: Ja en parlarem perquè hi ha molt que parlar i jo penso escandalitzar. Ja t'ho asseguro,
5: Ja t'escoltaré.
3: Perdó, jo que toco molt petit comerç, també, jo em trobo que els familiars, els fills, no volen desenvolupar el negoci.
5: No volen
3: estar hores i hores treballant.
5: Sí, això passa, clar.
3: I ara cada vegada volen més temps d'oci. I et diuen, no, jo amb 5 hores, 4 o 5 hores, ja em guanyo un salari digne per pagar-me el meu oci, les meves despeses, perquè la resta viuen a casa dels pares, la gran majoria, o comparteixen...
0: O els maten.
3: I, per tant...
4: Sí, si pot ser teletreball millor.
5: No, si s'han perdut tots.
4: Però, si pot ser teletreball
5: encara
4: millor.
5: I tots volen ser funcionaris.
0: Sí.
5: I aquí no anem enlloc, Però la mobilitat aquesta és possible una economia amable. Tot aquest petit teixit que hi havia... que era molt nostre,
0: ja no hi
4: és. Esclar, i ho trobeu bé, per exemple, que hi hagués hagut les colònies, per exemple, les colònies tèxtils, que es muntava allà com una mena de poble i ho tenien tot a l'abast. Creieu que això seria tornar-ho a reorganitzar-ho una economia...
0: No, de cap manera.
4: No. No és viable.
0: Això implica... Aviam.
3: Són costes, estem parlant del tema de costes.
0: Jo no puc deixar el meu cap, la meva vista, la meva butxaca, la meva emoció en un barri. Això cada vegada menys. Ens estem movent, ens estem anant amunt i anant avall. Jo no, això es feia per... La gent... Vivia i moria amb un grup de cases que estaven al costat de la fàbrica, i això creava, jo per mi, creava una dependència emocional excessiva i econòmica excessiva. Jo no crec que l'obrer del segle XIX, perdó, ja acabo, jo no crec que l'obrer del segle XIX visqués millor que l'obrer del segle XXI.
1: Però també penso... A veure, jo m'imagino que creava també comunitat entre els habitants de les colònies i els treballadors, no?
0: Sí.
1: Devia haver-hi coses negatives i coses positives entre ells.
0: No, jo em referia entre ells i l'empresa.
1: I l'empresa, esclar. Sí.
3: Ara la comunitat és virtual, que hem canviat.
0: Sí.
3: És virtual.
0: Sí.
3: Tot és videoconferències i es crea tot un sentiment de pertenença.
0: Sí.
3: a nivell de connexions digitals, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
1: Anem comptant els likes, no?
3: Likes, bueno, i tot el tema de cada vegada està la treballar més i reunions amb empreses de tot el món es fan per videoconferències.
1: Sí. Però ja em direu, els fusters com treballaran per videoconferència? Els fusters, els lampistes, els paletes... Hi haurà ja una sèrie de professions que estan desapareixent.
5: I que aquests, no hi ha la transmissió de lo que, com sabien
1: que
5: fer
1: són,
5: les coses.
1: Que són les professions productives... perquè les altres no són tan productives.
0: Oficis, no?
2: Els oficis els faran els robots, i llavors l'economia serà molt amable amb els robots. I les persones no ho seran amb els robots.
3: Redistribució de tasques.
2: Potser sí. Exacte, Jasmina.
4: Potser és possible una economia més amable amb les persones. Aquest programa avui l'hem fet amb en Manel Benito, amb la Dolors Casellas, amb la Mari José Leiva, amb la Jasmina Serrat, amb l'Octavi García. Mireu, us deixo 20 segons perquè si se us ha quedat alguna cosa en el tinter per dir, ho pugueu dir ara. Manel, què se t'ha quedat en el tinter?
2: Jo, la part aquesta de... Perdona que insisteixi, la part de ser equitatiu, perquè segurament l'època que hi havia l'explotació com a tal, segurament pels senyors que explotaven ho trobaven equitatiu, ho trobaven just perquè li donaven un plat a taula, tenien un sostre, i per ell segurament era equitatiu.
4: El segle passat, el segle XIX. Sí,
2: sí, exacte.
4: Les colònies,
2: que... l'equitat...
0: No s'utilitzava aquest terme, però sí.
2: L'esclavitud...
4: Dolors.
5: Que sap greu que l'economia ens hagi importat per aquests... Jo penso que els estats ens porten per uns viaranys que a mi personalment no m'agraden gens.
4: Perfecte. Mari José.
1: Per mi l'economia més important és com administro el meu temps, la meva vida, però si parlem d'aquesta altra economia més materialista, opto per instal·lar-me en la resistència i continuar utilitzant el màxim efectiu, diners en efectiu, el màxim botigues petites de proximitat, el màxim el fuster, el lampista de prop de casa o del poble, el màxim el mercat municipal, que aquí és un luxe que encara tenim, etcètera.
4: Perfecte. Jasmina, què se t'ha quedat per dir?
3: Doncs jo res, només incidir en que jo el que faig sempre és separar el que és l'efecte humà, no?, una mica de la lògica econòmica. I la lògica econòmica crec que no funciona amb emocions, sinó que sempre és a base de riscos, d'incentius, no?, i d'una miqueta de supervivència.
4: Perfecte. Octavi, què
0: se t'ha quedat? Jo crec que estem millor que l'edat mitjana i l'edat de mitjana, en el qual els reis tenien vassallos i, a més, els hi feien el que volien amb ells i, a més, els cobraven el 10% de les seves collites i, a més, feien palaus i catedrals.
4: Perfecte.
5: Sí, sí.
4: Bé, això, amics oients de Ràdio Arenys, en el punt de l'interrogant, això és el que ha donat avui així el programa. És possible una economia més amable amb les persones? Hem fet possible aquest programa avui amb la Jasmina. Moltes gràcies. Fins la propera, si vols venir,
3: I tant. Fins la propera i moltíssimes gràcies per aquesta taula rodona també emportada.
4: Perfecte, Mari José. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies, fins aviat.
4: Dolors, fins la propera.
5: Molt contenta de seguir.
4: Manel, gràcies.
2: A tu, Francesc, fins la propera.
4: Fins la propera. Octavi, fins la propera i gràcies del teu guió, que ja veus,
0: A tu per aquí. La teva presència.
4: Gràcies. I un servidor, Francesc Coll, i amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu-siau, sigueu feliços.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'USTEC atribueix a les vagues la nova oferta d'educació entorn de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT per intentar desencallar el conflicte, però creu que el que ha traslladat el govern encara no és una resposta digna, sinó inicial, incompleta i sense garanties suficients. En matèria salarial, un punt troncal de l'enfrontament, recordem-ho, el sindicat diu que l'oferta de l'executiu tampoc respon a la reivindicació del col·lectiu. Creuen des de l'USTEC que accelerar de 4 a 3 anys els pagaments ja previstos no és una recuperació real de poder adquisitiu. I un altre front amb el que els sindicats pressionen al govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. Escoltem la presidenta de l'associació, Cristina Búcar.
2: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: I portaveus de la família Andic han reiterat la innocència de Jonathan després que la jutgessa de Martorell hagi decretat presó provisional sota una fiança d'1 milió d'euros pel fill gran del fundador de Mango, acusat de la seva mort. El responsable de l'equip legal de la defensa d'Andic, el lletrat Cristóbal Martell, ha assegurat que la conjectura de l'homicidi és inconscient, però sobretot dolorosa, perquè estigmatitza un home innocent. L'escrit de la jutgessa constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartada la caiguda que fos accidental a partir de les lesions al cos. I la Comissió Europea ha presentat un paquet de mesures per respondre a l'augment del preu dels fertilitzants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Entre aquestes, ha plantejat permetre que els estats membres avancin ajudes als agricultors a través de la Política Agrària Comuna, la PAC, o estudiar la creació de reserves per garantir el subministrament de fertilitzants a llarg termini. I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat un nou dipòsit regulador de Vilaseca, una estructura que millora la seguretat i l'eficiència del subministrament de l'aigua al Camp de Tarragona. El projecte, ubicat al nord del nucli urbà de Vilaseca, suposa una inversió de 9,2 milions d'euros cofinançada per l'Agència Catalana de l'Aigua. El dipòsit té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, equivalent a 10 piscines olímpiques.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Voldria poder t'estimar sense odiar-te algun dia.
4: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
3: Perfecte, tot un figurent, sense cap defecte. Voldria ser tal com a tot molaria que fos.
4: Imperfectes.

0: Molt bona nit. Un dimarts més ens trobem a l'estudi Les Imperfectes per posar-vos al dia de totes les novetats que ens envolta i que ens agradaria compartir amb tots vosaltres. El que ens escolteu a través de la ràdio, el 91.2, i els que ens escolteu a través de les xarxes com Facebook, Twitch, YouTube i Instagram. Em sembla que no em deixo cap avui, no? Perfecte. Per tant, dit això, en primer lloc vull saludar les imperfectes que avui ens acompanyen, que cada vegada som menys, però estem aquí al peu del canó. Molt bona nit, Sílvia Relats.
1: Bona nit.
0: Molt bona nit, Marta Manzans.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Soler.
3: Bona nit.
0: I, bueno, falta alguna companya que avui no pot venir per qüestions de feina, les altres companyes i...
1: I alguna que potser anirà arribant.
0: I alguna que potser jo crec que arribarà una miqueta més tard.
1: Som imperfectes, el nom del programa ho diu, ens defineix perfectament.
0: Vaja, jo que era més perfecta m'he tornat imperfecta per culpa vostra, però, bueno...
1: Home, no se pega, lo bueno, lo malo.
0: Exacte. Eh? Com ha anat la setmana, noies?
1: Bé, com sempre, no? Una mica.
2: Bé, també, no? Cap de setmana
0: cap
2: bé.
0: Cap de setmana bé.
3: Cap sí. de setmana molt bé.
0: No, no, molt bé.
3: Molt bé,
0: sí. Molt bé, doncs ja està.
3: Sobretot diumenge, no?
1: Diumenge vam fer un completo de sí. no, 24 hores.
3: Jo vaig fer un completo bastant, que el dematí...
1: Ah, bueno, tu més, exacte.
0: El dilluns al matí ho devies notar-ho, Soler.
3: Encara ho arrossego, si vols, bueno, que et sigui sincera. I a més he estat afònica, que ara començo a tenir millor la veu, que això ja és per diumenge vespre. Però bueno.
0: Perquè vam cridar molt.
3: Sí, vam cridar molt. Mal.
0: Però s'havia de fer.
3: Amb alegria.
0: S'havia de fer amb alegria. Després en parlarem, després d'allò. I ara sí, ara vull saludar dues mestres, una de l'escola Joan Maragall, l'Esther Soler, i una de l'escola Cinera, la Llúcia Pau. Molt bona nit, noies.
4: Hola, noies. Bona nit.
0: Què tal? Com esteu bona vosaltres? Nit.
4: Jo, molt cansada.
1: El resum és cansades, no?
4: Cansada seria el resum, sí, que més explicaria com ha estat la jornada. Des bueno. de ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
0: Bueno, però que s'ha de fer, no?
4: Sí, sí, sí, de fer. Claríssimament.
0: Mira, a mi m'agradaria que, per exemple, la gent que ens escolta des de la ràdio, des de casa, o ens poden veure, perquè a través del Facebook ens poden veure, la gent que no sap de què anem a parlar o per què s'ha convocat aquesta vaga, m'agradaria que poguéssim fer 5 cèntims del per què aquesta vaga que heu fet tot el sector educatiu.
4: Aquesta vaga i totes les anteriors,
0: i totes
4: no?
0: les anteriors, evidentment, no només aquesta, que ja en portem unes
1: aquesta
0: quantes.
1: Aquesta és la quarta, oi?
0: La quarta?
4: Sí. Aquesta, no sé, he perdut el compte, però... Sí, sí, sí, el quart dia, des de febrer. Vam començar l'11 de febrer. Mm-hmm. Surt d'una enquesta, els tempos potser m'equivoco, però de fa un any o així, una gran enquesta que es va fer al professorat, o sigui, a la comunitat docent, i les preguntes no les recordo exactament, però venien a dir que en un ordre de prioritats quins aspectes de la tasca docent, no, eren més importants i calia millorar, no, i que eren una reivindicació important. I a partir d'aquí van sortir les de el salari, i ja ho explicarem, el descens de la ràtio, no, la disminució de la ràtio, augmentar el pressupost d'escola inclusiva i, bueno, en realitat més mans, seria com un resum, no? O sigui, per una
1: la
4: banda
1: burocràcia.
4: I la burocràcia.
0: Entenc que aquesta enquesta ve de part del departament, us ho fan?
4: No, ve de part dels sindicats.
0: Ah, dels sindicats, perdó. I us ho fan arribar a totes i
4: sí,
0: totes de
4: el departament no pregunta.
0: Què és el que hauria de preguntar? El que hauria d'estar a sobre.
4: Aleshores, van ser els eixos més importants que em van sortir en aquesta enquesta. I a partir d'aquí, evidentment, des dels sindicats perdó, perquè estic una mica cansada, però bueno, ells van tirar endavant, no?, aquestes propostes i aquestes reivindicacions, i la comunitat docent hem seguit. I ens estem organitzant també. Amb els sindicats i sense els sindicats.
0: És a dir, que esteu fent amb el sindicat i per la vostra banda també altres...
4: També hi són, però s'han generat moltíssimes assemblees a centres educatius, tant de primària com de secundària, i fins i tot 03.
3: Uh-huh. Escoles Bressol.
4: Escoles Bressol, sí. I que és veritat que no són... Hi ha molt poques que pertanyen al departament.
0: Ja.
4: Tenen, són una altra modalitat. Però és igual, El problema és el mateix.
5: El 03
6: està regit per l'Ajuntament, oi?
4: Sí, municipal.
3: Escola Bressol, perquè no és una educació obligatòria, sí. Hi ha ajuntaments que ho tenen i hi ha que no.
5: Però també estan amb les mateixes mancances, no? De ràtios
4: o de... diria que pitjor, inclús. Perquè
6: els horaris són pitjors...
4: No totes les escoles... Parlo no des del reconeixement absolut, però pel que jo tinc entès, les escoles Bressol no totes són de titularitat municipal, és a dir, són concessions, és a dir, són empreses privades amb un servei públic. Per tant, hi ha algú que es beneficia.
5: Exacte.
4: No? I, a més, entenc que quan hi ha un concurs públic, una cosa que crec que acostuma a passar és que... li donar el concurs, suposo que sota uns criteris, però hi ha uns criteris econòmics i això és qui, no? Qui
3: fa la diferència, perdona, que hi ha diferents modalitats.
4: Segur,
3: que són de públiques, sí, de titularitat municipal, n'hi ha que és veritat que la gestió la pot fer una concessió, sí. L'Ajuntament, la gestió, menjador, el que sigui, i n'hi ha les privades, lògicament,
5: sí.
3: Vull dir, però això per l'escola per escola.
5: Sí. Que aquí n'havíem tingut, no? Una pública, sí. I l'altra, que ara ja ho és, també, no?
1: I també una època les gestionava una empresa, exacte, no? Que era Terres, ho havia gestionat temps, sí, no? Sí, I ara sí que han passat a ser municipal.
5: Ara va passar a ser municipal ja fa un any o dos anys, no? Sí. Però sí, havia sigut.
3: I abans el personal és personal de l'Ajuntament, vull dir. Quan és municipal, vull dir.
5: Bueno, en aquest cas es van quedar les mateixes...
3: Esclar, perquè ja s'aprovaixen les
5: persones.
1: Bueno, i avui com ha anat la jornada d'avui?
5: A quina hora heu...
4: Començat?
5: Sí, exacte.
4: 7 del matí.
6: A les 7 ja estàvem tallant la carretera, a les 7:32 al Mataró. Que ens han ajudat, hem de dir que ens ha ajudat la policia local.
4: Sí,
6: avui.
4: Bueno, la responsabilitat de la seguretat, aleshores això també... Això acostuma a passar en general en tot tipus de...
5: Sempre hi ha, sempre. No?
4: Sí, sí.
1: I després cap a Barcelona.
3: La tallada es convoca formalment, no es comunica, no? Que hi haurà una tallada o...? No.
6: Hi ha algunes que sí, hi ha algunes que no.
3: Ah, d'acord.
5: Sorpresa.
6: Algunes són sorpreses.
4: Sí, hi ha algunes que ha d'haver una certa discreció, perquè és evident, no? O
3: sigui, pel factor sorpresa.
4: Sempre està molt bé. I després les oficials, les manifestacions oficials estan...
3: Convocades
4: pels sindicats, amb permisos, amb persones responsables, inclús de les columnes, també.
6: Que és les que hem fet a Barcelona.
4: Exacte.
6: Van acabar a 11:15 a la columna del Clot, i després a les 12:15 estàvem convocats a Urquinaona, fins a Sant Jaume.
4: Era de les curtes, diguem-ne. La mani oficial, diguem-ne, era avui de les curtes. Era d'Urquinaona a plaça Sant Jaume. No hi cabíem a Sant Jaume, però Sant Jaume em sembla que té una capacitat de 4.000 persones o 5.000, no sé. Però, bueno, jo en general estic molt contenta com ha anat avui, la veritat. Quan hem arribat
5: Les imatges que s'han vist eren molt força gent.
4: Les aèries.
5: I entenc que altres mestres pues potser no han pogut anar i aniran, entenc,
6: I molta gent el que ha fet és anar directament a Urquinaona. D'anar fins... O sigui, l'oficial era Urquinaona, Sant Jaume. I hi havia tres columnes per fer més soroll a Barcelona des de tres punts diferents. I llavors... qui hem volgut, hem sortit des del començament fins a Urquinaona, i qui no s'adheria directament a Urquinaona fins a Sant Jaume, que allà érem tot Déu.
5: No, hi havia molta gent.
6: Moltíssima gent.
5: Molta gent, diferents, per la gent que ho ha vist per la tele, i per què portaven unes d'una samarreta groga, les altres vermelles?
6: Perquè les vermelles eren concertades.
1: A l'escola concertada, no?, que també s'han afegit a...
6: Sí, hi havia
5: altres vegades no s'havien afegit a la vaga, no? És el primer cop.
4: Però potser m'equivoco, però jo diria que la de l'11 de febrer també estaven
5: convocades.
4: Sí. Diria que la de l'11 de febrer sí que va ser la que vam acabar a Via Augusta. Ho recordo per una tonteria, però ho recordo per això.
1: I a partir d'avui, ara, el següent moviment, dijous hi ha una reunió amb la consellera.
4: Ja, sí. Però no amb el comitè de vaga. Vale? Hi ha una reunió de mesa sectorial que normalment, pel que jo tinc entès, les reunions de mesa sectorial s'aborden coses com més de rutina, coses petites. Vale? No sé si s'acabarà abordant, no ho sé, sincerament, si s'acabarà abordant el tema. La demanda és que porti
1: una proposta
4: i a partir d'aquí es parla. No? Però Ja veurem.
1: Bueno,
4: en realitat, si no, caldria apretar molt.
6: Avui ja ha dit, no? Ha fet unes declaracions aquest matí de que anem a màxims, com, sí. I no sembla que tingui moltes ganes, però ja veurem què passa dijous. No sé, esperem. No podem fer altra cosa que esperar a veure què diu.
5: Ja, ja, bueno, la intenció és que cada vegada que les vagues que s'hagin de fer, que cada vegada s'adhereixi més gent, no? Si es pot, no? Perquè entenc que potser algú no ha anat avui, perquè clar, també parlem de que quan feu vaga, perquè la gent ens entengui, també deixeu de cobrar força diners.
4: 100 i poquets euros.
1: Bueno, depèn una miqueta de l'antiguitat i de tot, perquè treuen la paga proporcional de les vacances, les vacances, els trienis...
6: Que nosaltres no cobrem 100 euros al dia, eh?
4: No, no els cobrem, però sí que quan fem vaga ens els descompten.
1: Sí.
5: Són molt llistos.
4: I, de fet, també corre per les xarxes que ja que ens han descomptat els diners, no, de 3 dies de vaga, que aquests es reinverteixin en escola inclusiva. Això també s'està demanant. Ah. Perquè són molts diners, en realitat.
5: Home, i tant, si comences a sumar...
3: Si comences a sumar tota la gent que no
4: ho faran,
5: no.
4: No ho faran, ja ho sabem, però ho diem de totes maneres.
5: Bueno, clar que sí.
3: Però els sindicats ho tenen quantificat, eh? Els diners que el departament deixarà de pagar.
6: Això són números, perquè
3: són números, són nòmines, i per tant...
6: I cada cop que nosaltres fem una vaga,
1: o sigui, els directors de cada centre al matí envien les dades a serveis territorials de la quantitat d'alumnes que han vingut i la quantitat de mestres que han fet vaga. Per tant, no, les xifres aquestes que ballen tant també sempre, no? De,
6: sí,
1: segons els sindicats,
6: de
1: 80.000. Segons el departament, 20.000. Dius, a veure, ens podem equivocar una mica, però aquestes xifres...
3: Però,
1: ells
3: ho deien, el 30,
1: clar,
3: el 30
1: i el
3: 70. Clar, i que aviam, hi ha molta diferència, però al final no es tracta de...
1: I es pot quantificar fàcilment.
3: D'aquí uns dies, no cal que diguis el mateix dia quanta gent, sinó que amb les dades certes de quanta gent...
7: Bueno, però tu els dies abans pots fer una previsió, no? De si tu ja has manifestat que vols secundar la vaga, però el dia de la vaga, a les 9 del matí, o hi ets al teu lloc de feina, no?
3: El tema està que, en principi, tu tampoc estàs obligat a dir que faràs vaga.
7: Però llavors, si tu no estàs
3: sí
7: al lloc de feina de treballar...
3: Has de fer uns serveis mínims. Llavors, els alumnes, moltes vegades, no ho saben fins al dia abans.
7: O el mateix dia,
3: vull dir que els pares comuniquen que el seu fill...
7: Però el director de l'escola, que ha de quantificar els docents que fan vaga, tu les 9 del matí, o hi ets o no hi ets, no?
6: Saps
7: qui fa? En tot cas, pot haver-hi algú malalt, o hi haver-hi les persones de baixa, però...
1: Al matí, les dades ja hi són, ja les notifiquen.
5: Per tant...
3: Però bé, potser el recull de dades no és tant.
6: Les han d'introduir al departament.
5: Clar.
4: Sí, bueno, les directors comuniquen, però les dades es poden interpretar de moltes maneres. Per fer el comptatge del seguiment de vaga, per reduir aquest percentatge des del departament, normalment es té en compte la gent que està de baixa.
3: Ah. Ja, i això no és cert, clar.
4: Sí, aleshores, compten com si estiguessin actives aquestes persones, en actiu, en comptes de baixa, i aleshores la proporció baixa.
5: Clar.
4: Vale? Mm-hmm. Això clar. Ho fan. Aleshores, sí, és el joc de la...
7: Clar, i aquella persona no és que no s'hagi adherit a la vaga, sinó que està de baixa i, per tant, no té dret a vaga. No compta,
4: i també hi ha algunes altres persones, no sé si substituts o no sé què, que també no compten. Però això no estic segura al 100%.
7: Clar, però...
4: Les persones de baixa, sí.
5: Però substituts també poden fer vaga.
4: Sí, és un dret constitucional, diria.
5: Vale.
3: Sí, sí. Clar, però és un dret constitucional. Però me refereixo, doncs, la gent que els mestres que estan de baixa, vols dir que també han de fer l'opció de fer vaga?
4: No l'han de fer. No l'han de fer, dic el departament, perdó, ja, potser l'he explicat malament.
3: No, però llavors és que està... Perquè el departament compta la gent de baixa com a activa, si en realitat està de baixa, llavors és que hauria d'optar per fer dret a vaga o no, vols dir? Perquè, clar, igualment estan de baixa, tu també cobres, no? Vull dir, estic pensant que potser és que el departament és que hauria d'estar pensant que aquesta persona de baixa opti a fer vaga també aquell dia. No ho sé, eh?
4: No.
3: És que no m'explico per què els compten com a...
7: Perquè és una estratègia a nivell polític de camuflar les dades dades reals, no? Jo no sé si m'incorporo tard. Bona nit a totes. Sí, com una bona imperfecta.
5: Que venies a treballar.
7: Sí, bueno, venia de fer feina, eh? Puc dir-ho, estava a l'hotel, estava fent reunió de política. No, jo volia... No sé si heu parlat dels motius de la vaga
3: ara,
7: o què.
3: Ara s'han enumerat, però...
7: No, jo volia explicar-vos... volia preguntar-vos, no vaig a parlar jo. No, que si no, no callaré. No, jo volia que ens expliquéssiu, no? Una miqueta com qui ens estigui escoltant i sigui família... tingui nens o adolescents amb edat escolar, una miqueta perquè les famílies entenguem el motiu d'aquesta vaga i no reduïm a la forma o a la frase fàcil de esteu fent vaga perquè voleu cobrar més, i una miqueta com perquè a veure si, no, les famílies

0: Arenys de Mar.
1: Venim d'aquí encara.
0: Sí. Arenys de Mar ens hem mobilitzat per aconseguir una tercera línia a I3 quan ens la treien i la vam aconseguir en aquell any. Vull dir que vam fer, no? Vam defensar l'escola en català.
1: La llengua.
0: Per l'escola en català. Però ara, no? Que venen molts dies de vaga, que ja n'heu fet, n'heu de fer més mentre no aconseguiu el que demaneu, no? A veure què els explicaríeu a les famílies de... que ens puguin escoltar.
2: Jo crec que és molt important això que dius, que les famílies s'han d'adherir, perquè nosaltres estem lluitant pels nostres drets com a treballadores, però també els seus drets com a famílies i com a nens. Nosaltres treballem pels nens i el que ens passa a nosaltres es reverteix a l'educació dels seus fills i filles. Vull dir que parlàvem de ràtios, parlàvem de burocràcia, parlàvem d'inclusió, totes aquestes coses són les que patim nosaltres cada dia a l'aula. Llavors, jo fa 25 anys que treballo des del 2001, som 2026, o sigui, 25 clavats, i la feina s'ha anat com multiplicant per N.000 i les mans no. Llavors, què passa? Que ara les ràtios, hi ha gent que dius, a la meva classe hi havia 35, clar, però ja no es movia ni 10. I després no tenies tota la diversitat que tens ara. No, ara tens gent nouvinguda que no sap parlar el català, tens gent amb dificultats i amb necessitats educatives especials que abans estaven en centres, i que a nosaltres ja ens agrada la inclusió, però ens agrada la inclusió amb mitjans que es pugui abordar més, perquè ara tenim les mateixes mans però tenim més diversitat a l'aula. Llavors hi tens 5 hiperactius, 3 dislexis, un TEA, molt guai, però una persona, i ara fes el que puguis. Què passa? Que al final tu fas el que pots. I el que pots és atendre a qui arribes, i a qui no arribes, malauradament, es queda desatès. I si atens aquell, malauradament, els altres es queden desatès, perquè al POP jo encara no hi soc. Soc una, i llavors o estàs aquí o estàs allà. I si has de fer... Ara no tenim llibres, molt bé, però tot això, el material s'ha de fer, s'ha de preparar, la burocràcia es va multiplicant per N.000 i tu continues fent la mateixa. Oi, teniu 2 hores més de... Sí, però és que el treball és molt més gran. Llavors no arribem, no nos da la vida, és un resum. I això qui ho paga? Els nens i les nenes de l'escola. És veritat que nosaltres estem reclamant més sou. Sí, evidentment, però perquè crec que... no és que ho necessitem, és que jo sóc una treballadora del departament igual que altra funcionària de l'Estat. I per què a València es paga més?
3: Perquè clar, aquí hem de dir que a Catalunya sou els mestres...
2: Els de la cua, crec, no?
3: Exacte, sí. Sou els que cobreu, sí, això perquè la gent ens escolti, sou els que cobreu menys de sou que la resta d'Espanya.
4: I potser on el nivell de vida és dels més elevats.
2: Clar, jo vinc de València, soc valenciana, fa 25 anys que treballo aquí i tinc companys allà. Quan vaig començar, el meu sou era més elevat que a València. Jo veia diferència, i que a Balears, perquè també tinc amics. I llavors deies, bueno, tu cobres més, aquí la vida és més cara, però bueno, tanto por no San Bruno, ja vas fent. Ara estem per darrere de València. Un lloguer allà val 500 pavos. Aquí a Arenys, per 1.000 euros no vius. Llavors tot això és com... jo també tinc els meus drets, que si ens posem a posar la llista... Igual són els, o sigui, són els últims. Nosaltres volem tot això als nostres nens i nenes perquè ens alleugereix la nostra tasca com a docent diària.
4: Bueno, és que al final tenim la sensació que no fem la nostra feina ben feta.
2: Clar, no arribem.
3: No la podem fer bé perquè
4: bueno,
3: us falten
4: tens mans. Alumnes allà pues, que els hauries d'atendre d'una altra manera i no pots, perquè la diversitat és tan gran que no arribes a tot. I segurament és un problema social, eh? Però, bueno, llavors hem de posar més recursos.
3: Bueno, és el que dèiem abans parlant, Sílvia, que vosaltres... abans també segurament hi haurien nens amb aquestes que no es veia tant, potser, però què és el que dius tu, no? Vosaltres teniu molts nens i després, clar, és el que dius, no? No pots estar per un perquè si no deixes els altres 25, per exemple... però no pots estar, però llavors, clar, gent que dius, no?, que venen a meitat de curs, no?
1: I
3: no
1: sí, la matrícula viva.
2: Sí, sí.
3: Clar, us falten mans.
4: Clar, són nens que haurien d'estar, no?, a l'hora d'acollida, fins que tinguessin, doncs, una mínima autonomia per incorporar-se.

0: l'aula.
1: Però no per manca de mestres, perquè mestres n'hi han d'haver-hi. El problema és manca de que no volen pagar, no?, a més gent que pugui treballar.
2: Clar, l'any vinent, per exemple, desapareixen les sales d'acollida del Maragall, sí, i del Cinera.
1: Sí.
2: Però nosaltres fa una setmana,
0: han
2: dues setmanes...
0: tres alumnes del Pakistan.
2: Del Pakistan, ah, sí, sí, del Pakistan, sí, Pakistan,
3: el Joan també n'ha arribat alumnes.
2: Clar, uh-huh, aquests nens i nenes no saben el català, però ni del castellà, no, ni el res,
1: clar, que
2: saben
1: no
2: el pakistaní, que està molt bé, però nosaltres no.
3: Cal aclarir que l'aula d'acollida per normativa és a partir de tercer, eh? A més a més. O sigui,
2: clar, però aquests nens arriben a primer.
3: O, sí, sí. Si arriba un nen a primer o a segon de primària, no té dret a aula d'acollida.
1: I això?
3: Normativa això, del departament.
0: Sí. Mm. Normals.
2: I després aquests nens tenen 3 hores setmanals. La resta hi són en una aula ordinària en les quals tu les has d'atendre. No sé si aprendrem el pakistaní nosaltres o com ho farem. Però, clar... Llavors, el neguit de les docents és... No arribem, però no arribem perquè no tenim els recursos. Està molt bé la llei d'inclusió que va posar sobre la taula, però està molt bé amb uns recursos humans.
1: Amb unes eines
2: tots els recursos que necessitem. Fem codocència, que hi hagin dues mestres a l'aula.
0: Bueno, i que al final també, no?, assumim tasques que tampoc ni estem formats ni tenim la... O sigui, no? Fem d'infermeres perquè controlem nens diabètics, sí, perquè curem ferides, perquè canviem sondes, no? I no tenim la formació ni és una responsabilitat
2: i un
0: també,
2: neguit,
0: no? I ho fem perquè, clar, si tens un nen en allà que és diabètic i s'ha de controlar i li has de mirar el sucre i li has de donar en un moment determinat que mengi alguna cosa, doncs ho fem.
1: Bueno, clar, perquè si no, clar, no hi ha ningú que ho, ho faria. No.
4: Aquest, el decret de l'escola inclusiva, no creieu que ha arribat un punt que ha generat l'efecte contrari i que hi ha famílies que han demanat que els seus fills vagin a escoles d'educació especial, no per una manca de, potser, de confiança, però sí que han vist que de recursos,
0: perquè al final estan més ben atesos, perquè
4: no, les ràtios són més baixes,
0: hi ha els professionals, no? Segurament hi ha un fisio, hi ha una infermera
4: i per tant no s'ha generat
0: més ben atesos,
4: s'ha generat aquest efecte, no, que el rebot, no, que jo conec alguns casos que han demanat, fins i tot un cas que se'ls hi ha negat i han anat fins a les últimes instàncies i ho han aconseguit, no? Perquè ells consideraven que era el seu dret d'escollir, no? A l'escola d'educació especial per això, perquè potser el seu fill dins d'una aula de 25 amb molta diversitat quedava, no?, diluït amb la globalitat, no? I per tant, no sé, és com...
1: És complicat.
4: És complicat, no?
0: Vull dir que la idea és bona, no?
4: Clar,
0: i que els nens estiguin integrats amb els companys de la seva edat.
4: És bo per tothom,
0: no?
4: Tant per uns com per als altres.
0: Uh-huh. Però, clar, per fer això es necessiten més recursos, està clar. O sigui, no poden haver-hi nens que estaven en una escola d'educació especial, en una aula ordinària, igual que abans, sense cap mena de recurs més.
2: I nosaltres hem parlat de coses que igual, jo que sé, una dislèxia el pots tenir, però que hi ha coses molt greus que dius, és que jo tinc aquí un nen amb una dificultat de moviment i no tens ningú. I dius, és que jo l'he de portar al lavabo, l'he d'ajudar, l'he de moure, i tens una vetlladora que
4: això,
2: ve...
4: Anem a parlar de les hores de les vetlladores. Anem a parlar, no?
3: No només jo parlaria de les hores, sinó aquí per... Sí, de quines empreses estem parlant?
4: Ah, bueno.
3: Les vetlladores. Sí, sí, primer, sí, que seria, hauria de ser personal del departament.
4: Uh-huh.
3: Això d'entrada.
4: No personal externalitzat.
3: No personal externalitzat, que a més a més està més precari.
4: Uh-huh.
3: No? Personal d'atenció educativa, d'acord? ¿Vale? Les vetlladores que estan, per mi estarien dins del personal de PAE, no? Això d'entrada. Vale? I després les hores, que a més ha hagut un canvi i possiblement hi haurà retallada d'hores.
4: Imagina't,
3: a les
4: centres
3: educatius.
4: Ja us han dit, perquè
3: perquè només
0: les
3: es valoraran
0: hores,
3: va,
0: o sigui, ells no, fan un
2: paquet.
0: Estudi, no? Tu dius quants nens tens que necessiten vetlladora i llavors t'adjudiquen unes hores a l'escola i tu tens la responsabilitat
4: de repartir-les.
0: Aquest nen n'hi toquen 4, aquest nen n'hi toquen 1, aquesta nena...
4: Aquest
0: i quan s'acaben les hores, s'acaben.
4: Vale, però expliqueu-ho.
3: I a més, el canvi d'aquest, en principi, per al curs vinent, és que aquesta avaluació de necessitat d'hores de vetlladora serà només a I3 o sigui, quan entri la criatura a I3 i el sortir i canvi d'etapa per a l'institut. És a dir,
4: la valoració de les hores, eh?
3: És a dir,
4: o sigui, sí,
3: que qualsevol criatura...
1: El que passa per el camí, no?
3: Allà tu ja...
4: Ah, d'acord, o sigui... Un nen que ja, a I3 ja sabem que té dificultats, sí? Perquè ve d'un CDIAP i sabem que hi ha unes dificultats. Hi ha una valoració a I3.
3: Hi ha una valoració, sí.
4: Val. Però un nen que a I3 no presenta indicadors de cap dificultat, no? I apareixen les dificultats a un primer o un segon. No es podrà fer una valoració?
3: El que s'han dit és que hi haurà valoració quan comencin a I3 i la valoració a final de sisè o principis quan estiguin ja a l'institut hi haurà una altra valoració. La resta de l'etapa, sí, de l'escolaritat, no.
4: Jo sóc una família que el meu fill... Home, m'enfado, no? Vaig al... Bueno, clar, monto un pollo, no?
3: Això és el que haurien de fer les famílies.
4: No, clar, sí, sí.
2: Això estem fent mal.
4: Sí, sí, vull que...
3: Això és el que haurien de fer les famílies, també, que ja són el departament, perquè qui més fa cas al departament són les famílies.
4: Sí. Però ens devem creixer poc, no, les famílies, perquè... No, sí. Jo crec que, o potser desconeixem els nostres
3: drets. Just anava a dir això.
4: No? O, per exemple, que tu, que el teu fill tingui necessitat de que l'EAP no, hagi una observació i et digui la pròpia escola que hi ha una llista d'espera, no? O que hi hagi unes hores...
0: Si pots fer-ho per privat, ho facis això, per privat, no? I si no t'has d'esperar...
4: I les proves diagnòstiques, doncs, si ni tens un bon sou, les pots pagar, però si no tens un bon sou, el teu fill no té un diagnòstic. Totalment. I, per tant, hi ha una hipòtesi, no?, del que podria ser, no? Confon les lletres, potser té dislèxia, però no ho sabem segur. I les hores de vetlladora, torno, no? Explica'm com ho funciona. O sigui, un nen té una necessitat i posem que té una necessitat de 20 hores. No són moltes.
0: 20 hores? Tota l'escola, Judit.
4: No, perdona. No. El nen té necessitat de 20 hores. Sí, vale. Perquè té un nen amb una paràlisi cerebral que va amb cadira de rodes. Uh-huh. Sí? Anem a posar una cosa motriu o una cosa, no? O anem a posar un TEA, no? Un nen amb un diagnòstic de TEA, que té necessitats d'estar acompanyat sempre. Uh-huh. El departament no dona 20 hores per aquell nen, no? Val, llavors, en dona unes amb global, que la direcció, no?, l'equip directiu ha de repartir, que el que fan és que entren en una guerra, no? Perquè jo vull que el meu fill tingui moltes hores, però tu, que ets la mare de... un altre nen o un altre nen amb altres dificultats també vols hores, no? I no estem creant un conflicte entre famílies,
2: perquè les famílies no saben ni com es reparteixen, tampoc saben ni com es fa ni com no es fa. Però això que parlaves de mobilitat, l'Esther i jo hem treballat juntes a Dosrius i teníem una nena de cadira de rodes. I a més una nena no de cadira de rodes que podia moure's per ella mateixa, sinó que necessitava algú. Quantes hores tenia?
3: Jo no recordo, però sí que recordo haver... Perquè ja fa uns anys d'això. O sigui, el detall no el recordo, però sí que les mestres es van haver d'organitzar perquè no hi havia prou hores per portar-la al lavabo, per exemple.
2: Uh-huh. Igual teníem, no sé, no passa, sí. 5 a les, no sé, o 6, o sigui, venien a fer canvis. Anem a baixar les escales, doncs venien, baixaven les escales al pati, o es quedaven a l'hora de l'esmorzar amb ella... coses així, però mentre hi havia algú a l'aula, estaves una nena a l'aula i poques vegades tenies un recurs i és una nena que no té mobilitat, que... coses greus, que dius que... I tenim 24 més.
4: Clar, sí, sí.
2: Com ho fem? Clar, per totes aquestes coses creiem que les famílies haurien d'adherir-se a la nostra guerra i sembla que nosaltres estem fent les coses per benefici propi. I sí, també per benefici propi, però per elles, sobretot. Perquè això reverteix a l'educació del teu fill i filla. És que el meu fill no té necessitats, ja, però és que jo estic més per les necessitats, potser, i la teva el fill o filla no té l'educació que podria tenir, perquè jo no puc estar 100% per ell.
4: Sí, sí, no només és per, no? Clar, no només és per beneficiar l'escola inclusiva, sinó és per tota l'aula i per tota la dinàmica de l'escola.
0: Del PAC. I secundària, que no tenim aquí a ningú, però bueno, secundària també hi ha molt de seguiment, hi ha el sindicat, no?, concret de secundària, sí, i clar, és que a secundària la cosa encara s'agreuja més.
3: Pujant ràtios, les alumnes i les alumnes estan en una edat complicada, no?
0: Exacte, sí, sí, sí.
3: Qui més no, qui, no? La majoria passen de transitar aquesta edat, però és complicat, no?
4: Sí, sí, l'adolescència ja és una, no? Una etapa de risc.
0: No, ja hi ha els alumnes que no volen estudiar però estan allà fins als 16, no? Vull dir que també...
2: Justament aquest curs, no?, han reduït una línia.
4: A l'institut?
2: Sí, doncs, primer.
0: Bueno, sí. Ara s'està fent mobilitzacions i així, perquè
3: I no
0: el curs que venia hi ha 4.
3: Gràcies a la pressió de les famílies, és que tinguem 3 que
4: no, estic. Estàs parlant del curs, del curs que estem fent ara, del curs que acabem ara, es va reduir una línia de primer d'ESO, i per tant, la, no, a nivell de ràtios i de matrícula viva, doncs clar, també.
0: Són 30, 30,
4: no? I per tant, començar un primer de l'ESO amb tants alumnes per aula, quan és un canvi d'etapa, adolescència, no? Sí, adaptació a un nou centre, un nou funcionament, era una bomba.
5: Perdoneu, jo vull que parlem, perquè no s'ha dit en cap moment, del tema de les mesures que esteu fent de pressió cap al departament per acabar les vostres reivindicacions, no? Vull que expliqueu una mica perquè les famílies també ho entenguin, les mesures de pressió.
3: Jo, personalment, Esther, a mi, com a mesura de pressió, el que més m'agrada és la vaga. O sigui, i sortir al carrer. Penso que és el que més visibilitat té, d'acord? Jo sé que és un sacrifici, no?, econòmic, però crec que haurien de ser moltes més fent-la, d'acord? La mesura estrella, que la que tu estàs parlant, tot i que no ho has dit...
5: No, jo dic perquè n'he sentit diverses, eh? Mm-hmm. Sí. I llavors estaria bé que es comentessin, perquè sí, les famílies també sàpiguen què pot passar el curs que ve.
3: Hi ha una mesura de pressió, que és la de no sortides, no colònies, així com titular, no? Després cada centre més o menys ha concretat el no colònies, està clar, no? Però el no sortides, doncs, cada centre ha especificat... Tenia malament el micro. Cada centre especifica que no sigui fora d'horari, vale, però serien no sortides. En alguns centres és sense tocar, en altres han decidit que tampoc per l'entorn, que hi hagi una despesa econòmica, vale? Això, les clauses més o menys han decidit dins d'aquesta mesura, doncs han concretat des de la seva realitat, uh-huh, no? Aquesta seria una mesura, però sí que és veritat que s'estan portant a... Hi ha altres mesures,
5: exemple,
3: que hi ha campanyes globals que li estan
5: dient. No?
3: Com a mesures globals, que campanyes globals estan, per exemple, la de aules que cremen, que s'estan engegant ara, val? Que és monitoritzar les aules, les temperatures de les aules, perquè en principi hi ha una normativa que em sembla que és a partir de 27 graus que en el lloc de treball es considera que ja no és
0: un lloc adequat
3: sí, uh-huh, sí, i es poden suspendre les classes. Per tant, hi ha una campanya global que hi ha pocs centres de moment, o sigui, fa poc. Hi ha una dificultat tècnica també, perquè no sé quina mena d'ascensors, que jo no controlo, s'han de posar i s'ha de veure amb un programa després, no sé si me'n recordaré totes, que m'ha aixecat molt d'hora.
0: Bueno, hi ha el tema de la burocràcia, no? També amb els informes de final de curs.
5: També. No fer informes, no?
0: Però només fer nota. No fer els comentaris.
5: Tampoc trimestrals, no? He sentit. O sigui, només una final de curs...
0: Bueno, pot ser que només, que representa que només obligatori és fer una avaluació, doncs fer-la només a final de curs. Sí. Ara, com que ja estem a final de curs, seria ara aquest últim trimestre fer només la nota i no fer els comentaris, que en realitat són el que, no, les famílies més valoren, no? Perquè és on t'expliques més les coses dels nens, i a nosaltres ens porten moltíssimes hores que les fem a casa, no? Vull dir, no les tenim a l'escola per fer els informes. Llavors són hores que dediquem a les tardes, al cap de setmana, doncs això també és una mesura que moltes escoles també faran aquest final de curs.
2: I la raó de les sortides i les colònies, que és el tema més estrella, com dèiem, no? I el que més preocupa a les famílies, no perquè reverteix els seus fills i filles, és perquè nosaltres, quan anem, per exemple, de colònies, fem totes les hores. I totes les hores, és que les famílies igual se'n van, sí, clar, se'n van, però jo treballo 24 hores. Vol dir que si un nen a les 4 de la matinada li passa alguna cosa, serà la tutora o les mestres que hem anat de colònies qui ens aixequem. i que treballem, si estem dia, nit, i no són remunerades. Qualsevol treballador extern, quan se'n va a fer un viatge, li paguen les dietes, li paguen la nocturnitat, li paguen... a nosaltres, i no és perquè no ens ho paguin, és perquè nosaltres hem anat donant, i abans es pagaven, fa molt de temps es pagaven les colònies.
5: És que no té sentit que no es paguin,
2: no,
5: per mi, eh?
2: Nosaltres no rebem ni un cèntim.
5: El meu pare,
2: que no té sentit. Bueno, rebem el nostre sou normal, i te'n vas quatre dies. I amb
5: però
2: això,
5: vull dir, teniu la responsabilitat les...
2: A banda de la responsabilitat, que sempre l'hem tinguda, però tu deixes la teva família. Tant. Deixes el teu fill o no sé què, pagues els cangurs, o sigui, per tu és una despesa econòmica marxar de colònies i que deixes tot i no passa res, i ho hem fet i a mi m'encanten, i no fer sortides i no fer colònies, jo crec que a tots els docents ens sap molt greu, però és la partida que aquí quan toca la butxaca el departament m'ho fitxa.
5: I és que ho veig més aquí, no? Clar, que totes les...
0: Sí. Això afecta les cases de colònies, els advocats... Que els altres col·lectius...
4: Ja va passar, no? Va passar el 2005,
2: exacte,
4: amb la sisena hora, no?
2: Exacte.
4: Es va prendre la mateixa mesura.
2: La sisena hora va ser la intensiva.
4: Doncs sí. Jo recordo estar al Consell del Maragall i jo no recordava que la...
2: Era un any que van decidir que el juny no fèiem intensiva i que hauríem de venir anar tot el juny, matí i tarda. I llavors van dir, no passa res.
4: Però amb la sisena hora també va haver-hi una mesura, no?, similar.
2: I no va ser aquella.
4: No?
6: Jo no me'n recordo, però jo crec que si va passar alguna cosa. Jo volia afegir, a part del tema del no cobrar, que ara dins d'aquest acord que entre nosaltres li diem l'acord de les gambes, ¿vale?, una de les coses és que cobraríem 150 euros en les 50. Colònies.
4: Perdó.
6: Sorry.
0: 50
6: a la nit, que no sé si algú ha calculat, em sembla des de quarts de 5 que pleguem, en condicions normals, no?
0: No arriben a 3 euros, no?
6: Sí, una cosa així. Però a més, una altra cosa que crec que això no s'ha publicitat gaire és que hi ha una responsabilitat jurídica, vale, que si passa alguna cosa a les colònies o qualsevol sortida, el departament es deixa sols davant d'un jutge i davant d'un qualsevol cosa jurídica, ens deixa sols. O sigui, la responsabilitat és nostra.
0: Bueno, ara hi ha hagut
5: un cas, responsabilitat, no? Que teniu personal, sí, i no com a docent.
6: Exacte.
5: I que el departament us recolzaria en el cas de que d'allò, no?
6: O sigui, que imagineu-se la responsabilitat.
2: Hi ha hagut,
6: o sigui, ja
2: un cas...
6: No estem parlant de diners, estem parlant d'una cosa molt seriosa.
2: Fa molt poc, i jo sé, bueno, de primària a mà, però clar, com tinc companyes que treballen,
5: sí,
2: a València, que, bueno, va haver-hi, era una sortida de més d'un dia i el nen es va morir, crec que era de l'institut,
4: i llavors... Sí, era un viatge a l'estranger, no?
2: Exacte.
4: Estranger,
2: i els han acusat d'homicidi i un procedent als tutors, bueno, a la gent que els acompanyava, pues que no té pas nada, o sigui, jo moro com a persona... em moro si el nen li passa alguna cosa i després m'acusen de... dius, pobre de mi, jo estava fent la meva feina o com podia, no? Llavors totes aquestes responsabilitats, bueno, que algú ens cobreixi, si més
5: sí,
2: no.
5: Sí, està assegurada, sí.
2: Les famílies tot això no ho saben i ho entenem, no? Però que aquesta mirada, que nosaltres tenim la cara bé, clar, ens fem responsables i hem anat carregant, sí, no? I fent-ho, i perquè ens agrada i perquè creiem en el que fem. Però al final dius, ja, però també va, no? I si passa alguna cosa? No, jo m'aporto un nen diabètic, ja, però si li entra un xungo, què faig jo, pobra de mi? Que no he vist un diabètic en ma vida. No, ja tens altres coses i tens...
4: Clar, però el departament
2: mesures.
4: Tampoc et cobreix que el nen diabètic no tampoc garanteix el dret dels nens, no, sigui diabètic o sigui... O, no? Per tant, quan l'escola programa unes excursions, aquestes excursions o aquestes sortides no són inclusives, no? Igual que no és inclusiu el menjador, no? Igual que tampoc és inclusiu les activitats extraescolars, no? Perquè el cost del monitor extra perquè aquell nen pugui fer, no?, l'activitat extraescolar o el menjador, les hores de menjador, no?, és horari escolar però no és horari lectiu i per tant no hi ha suport de vetllador amb horari de menjador.
2: No, normalment...
4: Llavors l'escola inclusiva és inclusiva o pretén ser inclusiva
2: estonetes.
4: I depèn de qui pagui. Si el meu fill es quedi menjador, pot ser que me vingui fins a tot una beca de menjador aprovada, però després no la puc aplicar, no la puc, no la puc utilitzar perquè el meu fill no té cobert el que necessita durant l'estona de menjador.
2: Clar,
4: aquella incoherència que...
3: Hem tingut casos... Té moltes, d'aquestes.
4: Sí, sí, sí, sí, però clar, jo des del punt de vista... jo em poso sempre al punt de vista de família
2: sí.
4: I penso, hòstia, és que això és per anar-se a greuges. Que suposo que espero i desitjo que moltes famílies puguin anar-hi a, no, a reclamar pues això, no, el tema del menjador, de les excursions, entre altres coses, l'atenció a l'aula també, però pues una discriminació feta per al propi departament.
2: Clar, que nosaltres al final l'acabem cobrint com a escola, que dius, tens un nen així, doncs ja amplies o...
0: Però ho assumeix l'escola.
2: I assumeixes l'escola.
0: Perquè tu demanes al departament...
4: A l'estona de menjador, per exemple.
0: No, per exemple, quan anem a Colònia, excursions. Ens portem un nen amb diabètic, no?
4: I tu t'emportes un suport extra.
2: Tu pagues el monitoratge d'aquella persona extra que ve i que és d'una persona de l'associació.
0: De diabètic, formada.
1: Ara, en el menjador només les cuineres han de saber qui no pot menjar aquest tipus, quines al·lèrgies tenen, quines intoleràncies, llavors hi posen, a part del menjar que fan a tots els nens, posen a cada nen amb el nom.
4: Ja, però estem parlant d'aquí, o sigui, estem parlant de la part de cuina.
1: Sí, sí.
4: Naturalment, no? Suposo que s'ha de garantir que hi hagi tantes dietes com allò, igual que intoleràncies, al·lèrgies,
1: sí,
4: això.
1: Sí, sí.
4: No, jo parlo de les hores d'atenció, no? O sigui, en el menjador hi ha un nen.
1: Ah, no, jo tenia un nen.
4: Però no hi ha un suport extraordinari.
1: No, jo estava jo sola amb 23 nens de 24.
3: Però era una empresa, no era el departament.
1: Clar, no, però és una empresa, però és igual, però tenia 20, ja. De 24, de 23 nens que tenia jo sola en el menjador, un tenia autisme d'allò i ja havia d'estar per tots jo.
4: I la família té dret,
1: que
4: no?
1: Bé, que no volia menjar.
4: I el nen té dret a anar a l'excursió on sigui,
1: es posaves tota la taula, cridar,
4: i té dret a quedar-se al menjador. I tindria dret també a fer cridatges escolars. Per això tampoc està cobert.
1: No.
4: No?
1: No.
4: Igual que les hores d'acollida o no, sí, anem a parlar de serveis complementaris.
2: Si no,
4: que...
3: si no està a l'aula...
4: Si no està a l'aula
3: electiu...
6: Si no està cobert en l'aire electiu...
1: Clar.
6: Doncs...
1: L'altre que tampoc, evidentment.
4: Jo he vist a les xarxes avui, no, només he pogut mirar una estoneta, però una de les mesures que ara la Cristina us preguntava, quines mesures, alguna escola que ha comunicat que tancava xarxes.
6: Sí, també.
4: Que no publicava,
6: no publicaria,
4: ni, no publicaria
6: xarxes,
4: en xarxes, ni jo entenc, per tant, ni fotos o ni informacions del que es va fent el dia a dia.
0: També
4: o...
0: no respondre a correus fora d'horari nostre de laboral, no? Perquè ara, com que tot és immediatesa, tal, no? T'arriba a les 7 de la tarda un correu d'una família o d'un alumne mateix que et pregunta alguna coseta dels deures. I, bueno, i li contestem, no? Vale, que també estàs amb el mòbil, t'arriba, tal... Doncs
6: el mòbil personal, també s'ha de dir.
0: El mòbil personal. Bueno, doncs tampoc limitar-ho, doncs, a l'horari laboral.
1: A l'horari laboral.
6: Després hi ha una altra campanya global que també no fa gaire que ha començat. Si no m'equivoco, va ser arrel del que va passar a Mataró, a Rocafonda, la teulada del Rocafonda se va enfonsar. Afortunadament, crec que va ser de matinada, perquè si no hagués sigut molt greu. I també arrel de...
2: Escoles que cauen, no?
6: Sí, la campanya global es diu Escoles que cauen. També va ser arrel de quan van la
0: Dana,
6: campanya estrella de la New Bo del departament de posar Mossos de paisà dins dels instituts perquè portaran la solució de tot. Vale. Doncs... un dels centres, que és de l'Hospitalet, que jo de cor soc de l'Hospitalet de Llobregat, van començar a enviar fotos del centre, crec que es diu el Margarita Xirgo, està destrossat per dins. I a partir d'aquí, a les mateixos grups de docents, van començar a enviar fotos de centres educatius en mal estat. I a partir d'aquí ha nascut aquesta campanya d'escoles que cauen. Mm. També és una altra. Denunciar com estan les escoles. Aquí podríem dir, no? Per exemple, el Joan Maragall seria una, no? Vale. Aquesta també és una altra. Hi ha més, eh? O sigui, no me'n recordo de més.
4: Però hi ha una més, ho sento. Que comentaves el tema dels llibres?
3: Sí, de no comprar llibres, no? Però també ho veig com a pressió per les empreses.
2: Sí, però aquesta...
6: Jo aquesta com a campanya global no la conec, eh?
2: No, però ha sonat a les xarxes de...
6: Però sí, ha sonat.
2: Sí.
6: Jo no conec cap centre que s'hagi adherit, però hi ha 2.000 i pico centres, o sigui que tampoc ja, puc dir...
5: Molta diversitat, sí. També.
0: Bueno, i a partir d'ara què? No, les properes mobilitzacions, no?
2: Dimarts vinent.
0: Dimarts vinent.
5: El 27, pot ser, de maig?
2: 12, 19, 27, 28 i 5 de juny.
0: Vale.
2: Sí. Són les nostres de...
5: Ara, d'aquestes dates generals,
2: territori.
0: Hi ha dues més de nivell de Catalunya i dues més només de la zona del Maresme, Vallès Oriental, no? O sigui, les zones s'han...
1: Sí. Més properes.
0: S'han diversificat. Demà, no sé si n'hi ha, però dijous...
6: Demà hi ha Baix-Llobregat, Baix-Llobregat, Penedès, Víria... I el dijous em sembla que Garrotxa o Girona, sí. O Girona diria, sencera.
5: La província.
6: Sí, sí. Però no me la sé.
0: Girona,
6: ja, no?
0: Girona i Catalunya Central, crec que va
6: junts.
0: Potser,
6: sí. Sí, sí.
5: Molt bé.
0: Bueno, hem de dir que el seguiment de les famílies també cada vegada el recolzament és més gran. Jo crec que també cada vegada estan més informades, no? I també dels mitjans de comunicació i tot, no? Perquè avui, per exemple, el Maragall, no sé si tens dades o així, però el Cinera, de les tres vagues que hem fet, avui la quantitat d'alumnats era molt poqueta. Vull dir que les famílies cada vegada, doncs, ens donen més suport i al final, bueno, i també potser veuen, doncs, que és una lluita també que han de fer elles, que al final no és dels docents, sinó que és de tota la comunitat educativa.
6: Bueno, una de les coses positives, a banda de l'organització que hem aconseguit, no? A nivell de tot el territori, no? D'assemblees, assemblees de centre, assemblees territorials i l'Assemblea de Catalunya, és que aquí hem de fer també una autocrítica, no? No, per voler calmar les famílies quan tu fas una reunió, no? Perquè estigui, no? I parles de la seva criatura, no? I tu vols que aquella família estigui tranquil·la i vols atendre aquella criatura el millor possible. Doncs el que no és tan, hem estat fent anteriorment és informar de la realitat, no? De les escoles, i jo crec que això és una cosa positiva que està passant arrel d'aquestes mobilitzacions, que les mestres estem explicant com estem a dins de les aules. Mm-hmm. I això també està bé, perquè jo crec que deu ser molt difícil imaginar-te una cosa, no, a l'altra banda de la paret, no? Mm-hmm. De les, sí, parets.
0: No? Després també, no, quan obrim l'escola i fem les celebracions, no? Cantades de Nadal, no? Setmana Cultural Sant Jordi, no? Ho fem tot bonic i, clar, bé, no? Sí, i ens deixem allà la pell. I la veritat és que les famílies venen i estan encantades, no? De veure, no, com treballem i lo feliços que estan els alumnes. I és veritat que potser aquesta part no l'hem explicat
6: prou bé.
2: Sí. De fet, quan hi ha cops que si fas sortides, una cosa que es feia era que les famílies t'acompanyessin per fer sortides. I quan es va començar a fer, ja fa molts anys, jo crec que ho vaig fer al Maragall la primera vegada.
1: Sí,
2: Maragall,
1: hi havia un
2: una bossa,
1: un grup,
2: no?
1: Una bossa,
2: sí,
1: de
2: i a Dorrius també es feia. Clar, veien i deien, ah, però això ho feu, clar, ah, però no ho seieu a dinar, sí, clar, amb el tàper aquí vigilant els 20, els 50 que tens, ah, però després no teniu, no, no, i arribaven el dia següent, ui, estic morta de la sortida, ja, doncs això és la realitat. I clar, tu t'imagines que vas allí de guatxis a veure una sortida i no estàs allí quieto, no sé què, no sé quantos, controlant tots, i quan veuen, no, això, la cara ve i dius, ah, jo? Sí, o l'altre dia que vam anar amb tren fins a Mataró, clar, no és anar amb tren, és controla 25 nens, no sé què, que pugin, que baixin, que no sé què, que,
1: I que no tanqui les portes abans.
2: Clar, divendres jo vaig semblar que m'havia passat un camió per sobre. Jo
0: també tenia una contractura aquí d'estar en tensió tot el dia, comptant nens allà al vagó.
2: Ai, sí, sí, això no es veu, no? Fins que no ho vius. I després les famílies deien, ah, no, no, no, però marxem, però...
7: Bueno, sempre ho dieu, un col·lectiu de mestres i de tant de primària com de secundària, quan la gent us diu, ops, que teniu dos mesos i mig de vacances, sí, no? Que això li sempre en broma, no? La nostra Sílvia sempre li diem, Sílvia, setmana que ve vacances,
0: De fet, les imperfectes fem la calendari temporada, escolar. Fem calendari escolar. Nosaltres fem les vacances de Nadal,
7: perquè ens volem equiparar, al col·lectiu de més. Però sempre que, no? Sempre que algú diu això en una tertúlia, en un, no, al carrer, sempre dieu, no? Veniu, hauríeu, clar, de venir un dia, no, per veure això com...
2: I una,
7: no,
2: setmaneta,
7: totes les hores,
2: una setmaneta
7: així, no?
2: Bé, estaria guai que veiéssiu, uh-huh, la realitat, no passa res, una cadireta i veieu què passa.
7: I a la consellera també, no?
2: I després, encantada, jo, les meves portes sempre estan obertes a qualsevol que vingui, que vegi la realitat i després que valori. Ja està.
4: I tant, sí, sí.
0: I si no, cap a la facultat.
2: La facultat està a Magisteri, està oberta, eh? Qui vulguis, si som tan, tan, tan afortunades, benvingudes, eh?
8: Com moltes mesures... Això és molt vocacional, lògicament, no? A mi no me poseu davant d'una aula d'alumnes, no podria.
4: No, igual, això també t'ho pot dir un metge i també, sí, tot això,
8: que és molt vocacional.
1: La feina té que aguantar les seves coses.
8: Sí, però vull dir que, clar, dius, ai, sí, no pots dir un... Ah, si vols viure bé, sigues mestre. Dius, no va així.
3: Ja ha quedat desfasada, aquesta.
0: Sí, sí.
1: Doncs molt bé, doncs ara que ja han passat l'hora...
8: Ens hem enterat, ja. L'hora, ens hem
0: enterat una mica.
2: Hauríeu parlat de futbol, no?
3: Ens heu dit que 15 minuts, no?
8: No, jo no he donat a l'hora.
0: M'has fallat.
1: Què està fallant?
4: Perquè pensava que vindries una samarreta.
1: Doncs
4: ja, no. Perquè no, vull dir, l'any demà, l'any demà ja anaves amb la samarreta o no?
1: Aquell dia anava amb la samarreta.
4: I l'any demà també, els adolescents l'any demà van anar a l'institut amb la samarreta del Barça?
1: Bueno, podia haver anat a treballar amb la samarreta, sí, però no vaig anar.
4: Vale, però estàs contenta? Però,
1: home, molt.
4: Va,
1: molt,
4: tenim molt. 10 segons per dir bona nit.
0: Doncs res, acomiadem. Acomiadem.
1: Sí, home, sí, acomiadem. Bueno, però ara ja està, que es quedin fins que...
0: Taca, moltes gràcies
1: Esther
0: per
1: ell. Esther i Llúcia. Mira, però ja ho pots dir-ho tu.
0: Llúcia i Esther, moltes gràcies per haver vingut i que continuï la lluita i a veure si aconseguim...
3: Seguir lluitant.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
11: Buena Onda Frankfurt.
10: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
11: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
10: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
11: vermut de 12 a 14.30.
10: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
11: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
12: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
13: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà hi ha prevista una reunió de la mesa sectorial entre Educació i els sindicats en vaga. De moment, la CGT ja ha dit que considera la proposta que els ha enviat el departament d'insuficient. El sindicat diu, però, que assistirà a la mesa per responsabilitat social i per continuar negociant. En termes semblants, s'ha expressat el sindicat majoritari USTEC, que ha atribuït a les vagues la nova oferta d'educació per intentar desencallar el conflicte, però creu que la proposta que ha traslladat el govern encara no és digna, sinó incompleta i sense garanties. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit que la proposta que s'ha presentat al sindicat s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit en comissions obreres i UGT. Niubó ho ha dit en una compareixença al Parlament, en la qual ha dit també que el pacte és un punt de partida, però ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'ha de continuar treballant en els cursos vinents.
14: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació.
13: Al voltant de mig miler de docents del Maresme i els Vallesos s'han manifestat avui per reclamar millores. Demà estan convocats a la vaga els col·lectius de 0 a 3 anys. I l'escrit de la jutgessa que ha ordenat presó provisional amb fiança d'un milió d'euros per a Jonathan Andic constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartat que fos una caiguda accidental a partir de les lesions del cos. A més, observa que pare i fill no tenien bona relació des de 2015, després que el fundador de Mango hagués plegat de l'empresa atorgant més responsabilitat al fill i hagués decidit tornar-hi posteriorment. També considera que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat els dies previs a l'excursió al pare i li va proposar a la sortida després d'haver sabut que el fundador de l'empresa preveia modificar el testament. I les dones d'entre 35 i 54 anys seran les més afectades per l'irrupció de la intel·ligència artificial al mercat laboral. Aquesta és una de les conclusions de l'informe Impacte de la IA generativa al mercat laboral que ha presentat la Cambra de Comerç. L'estudi assenyala com les ocupacions més exposades, la transformació administrativa, la comptabilitat i el telemàrqueting. I el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres de biblioteques.
15: Ràdio Arenys.
16: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
17: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs, recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades. Vinga, comencem.
18: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
17: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
19: Jo vull dir molta història. Jo crec que els encantarà.
17: Sí o no?
19: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
17: Ai,
19: com, però la he de leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
17: tot era
19: en blanco-negro
17: estava...
19: i en castellano todo.
17: No hi havia
19: és
17: más.
19: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para los amigos.
17: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
19: Hombre, seria fantàstic.
17: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya está aquí, puedo leer», que després en parlarem.
19: Hombre de la Mayra Gómez, que en
17: doncs,
19: tan boníssima.
17: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'assumpte Vitoria, Chicho Ibáñez Serrador.
15: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que
0: què
1: en
0: diu?
1: 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes.
0: Fixa't.
1: En plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: O es dimitido. Dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante.
0: Clar.
1: I tot això, bueno,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui. Una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt.
0: Mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I
1: en
0: tant,
1: saben molt.
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sí. sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per tot.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet, crec que el Madrid de la Quinta del Buitre, a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on, evidentment, quan col·lectivament funciones, les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta, davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat. I va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi, semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell, una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet de haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? O sigui, sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està, aquí està.
1: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple el futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions. No? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és
0: igual
1: a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està bolcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta, i aleshores l'enganxen al contraatac. En tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament. No? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu. No, és veritat. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot, i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una,

0: ostres, doncs anem, o sigui, anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem, defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a Íñigo Martínez a la defensa. No?
1: Sí, ni més ni menys.
0: La pèrdua d'Íñigo Martínez ha estat clau. No, no, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat sí. de convertir en
1: correcte,
0: gol
1: correcte.
0: Moltes de les teves arribades. Perquè sí. no has tingut el millor Rafinha,
1: ah,
0: no? perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència
1: sí,
0: de l'edat.
1: Sí, sí.
0: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números que la temporada passada ha estat Lamine Yamal.
1: I que se'ns no? ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno.
0: Bueno, s'ha lesionat al final i al final ho has pogut gestionar.
1: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu...
0: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo Exacte. Crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
1: exacte,
0: la que
1: veus
0: una
1: exacte.
0: Opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamin i Lamin durant una gran part de la segona volta de la temporada sí, ha semblat un Lamin contra el món, no?
1: Ah, ni
0: I
1: més
0: aquest
1: ni menys.
0: És el problema del Barça.
1: Exacte, aquí està. Escolta'm...
0: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident i, per tant, això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores, quan t'han fet gol, doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
1: Ni més ni menys, ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
0: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador d'arriba amb 34 anys i pràcticament, no sé, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més, hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí. des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
1: Sí,
0: i aquest
1: sí.
0: any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte de...
1: Del Robert, no?
0: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
1: Aquell gest.
0: Sí, que jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
1: totalment,
0: a la misèria,
1: mediocre,
0: ell
1: sí.
0: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
1: Tothom s'apunta.
0: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys.

0: quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, perquè era un equip que jugava a Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més, temporades més al Bayern de Múnich,
1: sí,
0: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
1: i tant,
0: de la gent.
1: De
0: ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
1: sí,
0: la seva dona,
1: ho veiem aquí,
0: no?
1: I
0: han estat feliços, sí, a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat 4 temporades molt bones, sobretot les 3 primeres, però, vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé dues dècades al club guanyant
1: tota
0: títols,
1: guanyant,
0: etc. Sí, sí. Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
1: De llegenda, eh?
0: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
1: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que... Bueno. És això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, amb, hòstia, és un cobercí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
0: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
1: fixa
0: el que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort, que ja no hi és, no? Que no vindrà al seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
1: Ni més ni menys.
0: Un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
1: Ni més ni menys.
0: Tu no... O sigui, deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit. No n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra... És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça, segur, perquè no hi ha cap Per què els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Ni més ni
0: per què
1: menys.
0: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? Pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça Guardiola, encara que no siguis del Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
1: Sí, Fermín...
0: Fermín, una abraçada des d'aquí, pobret, perquè, evidentment,
1: li ha tocat,
0: ho està passant malament.
1: Sí, una brossa, malauradament.
0: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
1: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
0: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma.
1: És brutal.
0: Són més culers els que van a la rua... O sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
1: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els camers.
0: Valde, Casador...
1: Sí.
0: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
1: Sí, sí.
0: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius... i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
1: és
0: absolutament imparable. O sigui, crees un producte que,
1: està
0: derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
1: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Floren? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
0: Jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui,
1: tremendo, allò, eh? Vull dir...
0: Mira que jo a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
1: Sí, sí, de tot.
0: Perquè imagina't... Fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
1: No.
0: O sigui, és... Primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
1: Entrevista amb el Pedrerol.
0: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té en el món empresarial, és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
1: sí,
0: el món empresarial, Florentino Pérez.
1: I que sembla que es vol presentar.
0: I amb tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
1: de veritat.
0: Del propi Barça, evidentment un error greu,
1: sí.
0: Des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el va dir que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
1: Exacte.
0: I aleshores, al final és...
1: Bomba de fum.
0: Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga. I que jo recordi, la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres
1: que ara diuen
0: que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
1: sí, clar.
0: De fa 20 anys, i clar, la premsa és perpèntica, tocant el mòbil, però, apartant el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
1: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, que és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar. Vull dir...
0: Home, a Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells com Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió, de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
1: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia... Fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
0: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
1: Interna, és que és
0: brutal. Com a conseqüència
1: de
0: les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans sortes. La primera temporada és al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats en un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme per tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin... Vindrà Xavi Alonso a aconseguir això? Jo tenia els meus dubtes. No ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I poses a un amic del president.
1: Ni més ni menys.
0: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles... I al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com entrenador al Madrid, doncs ha començat a escripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia quan canvia a Vinícius, sí, el dia del clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen. No casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
1: és
0: molt difícil per solucionar-lo.
1: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui,
0: ja sabem
1: quin peu calça.
0: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
1: clar,
0: quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
1: està creixent,
0: no és comparable
1: ara està...
0: encara al sí, sí. Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor, tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, i en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho, aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
1: I ja està.
0: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
1: clara i concreta
0: de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí, estem, sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
1: correcte, d'aquella època.
0: Anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu. No? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi... Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
1: passi,
0: batalles.
1: Passi,
0: no? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
1: Sí,
0: no?
1: Va entrant. Va.
0: Però jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça... té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
1: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
0: Això és un non-stop, ja ho saps.
1: Ni més ni menys.
0: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
1: Abraçada forta.
0: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest de A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, en Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Estic al costat del pit de Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Ja està tot cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar. La Pantoja és molt la Sílvia Pantoja.
1: Perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm. Amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que... Sí, senyor, com ho saps?
1: Has vist, Aquí estem al tanto, Perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Xiquetete.
1: Amb el Xiquetete, exacte. Ella va començar amb el Xiquetete. I tant, i tant, i tant. Molts anys. Va estar bastant de temps amb el Xiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 16 anys i va començar a cantar amb el gran Xiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Xiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte. Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va fer uns anys a Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja. De fet...
2: Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel reality, anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: Por favor, dice que hace 2 años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni! Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles...
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no m'has vist mai.
1: Home, esclar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, veure, Joan...
2: Com estem, rei?
1: Què, nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui? Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-la, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Carai, escolta...
2: Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No, però jo...
1: Toni, dic, home...
2: Una mica més el meu estri, o no?
1: Toni...
2: I a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el Prai, estarà ideal, en Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre, hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
0: Bueno, que el Toni em deixa així, jo disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
0: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
3: Home. Espera un moment, Joan, que
1: què?
3: A veure que em doni temps a... Jo, mentre en Quines...
1: Què tens per aquí? Què tens? A veure, atenció.
3: Va molt petit a la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
3: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
3: ...pels passadistes del Hister, la teta.
1: Oi, el Hister, sí, sí.
3: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
3: Ho sabies o no?
1: Què dius?
3: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, ah, perquè no fas una cançó?
1: Clar.
3: I què li pots dir d'aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
4: Home, Sergi Soler, junt amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
3: Per què ho digui?
4: Sí, per què ho digui?
3: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
4: Jo no soc reproductor, soc reproductor, eh? Jo que sé, el Tecnomat, el Prodelide, el... com es llama? El Dama, el...
3: El Dama,
4: el Sergi Casmia... jo que sé, moltes coses, moltes.
1: Poca broma,
3: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
3: Que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
4: Sí, una estoneta sortiré.
3: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
4: I no... que deia que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretodo, cabello y dientes. Sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
3: En Joan Bosch, de la caixa tonta de la xarxa que s'ha fet per tot Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i... Esteu preparant un...
3: Sí, és que... El Toni no mira això pels
1: pesadíssims. Clar... Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
3: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
3: Aquí és un personatge que és història, no,
1: ja
3: que no tenim temps.
1: Ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes? El deu té, però el de Cròniques es va vendre molt, també,
4: Bueno, el que més s'ha venut ha sigut el Te Quiero Más, de Fórmula Vieta.
1: Mira. És que aquí estem al tanto, aquí, Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
4: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Mm. Per això són patidons.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo. I encara ara es canta, es balla i Fórmula Vieta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tan involus, vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
3: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí.
1: No, ja ho sé.
3: I vull anar un moment...
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
3: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, No ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, Déu-n'hi-do, els nostres oients.
3: Jo crec... cap als passadissos i en trobo persones que ni sabien ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
3: La Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
3: què...
1: Sí. Carai, Toni, escolta... Després dius...
3: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3, que em va conèixer la festa de la FM, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
3: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno...
3: Te truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Vinga. Cuida, Toni. Coge el teléfono. Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: lluna de llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Quan el sol se'n va.
3: I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant. I és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria, amb ell hem parlat de la història de la tele, i gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu.
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar?
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent.
0: Exacte, i somiar despert.
3: Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent, i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: el primero. Durante.
1: Radio Arenys, la primera en informació.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Radio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Radio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Radio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Radio Arenys, la primera en actualitat.

0: Sabies que...
1: La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.
2: Ràdio Arenys. Ruta 66.
3: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

Clanch. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

0: Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.
1: I don't wanna hold on to this moment.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cutting Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Poden xocar els planetes? Els planetes del sistema solar estan molt separats entre si. Les seves distàncies es mesuren en desenes de milions de quilòmetres. Com que orbiten al voltant del Sol, les seves distàncies relatives canvien contínuament. I com que són distàncies tan grans, els astrònoms han inventat una unitat de mesura molt útil que, si no, no aniríem bé, no? Amb el metre, amb el quilòmetre, no n'hi ha prou per l'univers, pel sistema solar. La unitat que ens hem inventat es diu la unitat astronòmica, que és una distància mitjana entre el Sol i la Terra. En números rodons, es tracta de 150 milions de quilòmetres. Així doncs, la Terra del Sol està a una unitat astronòmica. I els altres planetes? Mercuri està a 0,39 unitats astronòmiques del Sol. Venus a 0,72. Mart a 1,52. Júpiter a 5,2, ja se'n va bastant. Saturn a 9,54. Urà a 19,19. I Neptú a 30,6. Com es pot veure, amb aquesta unitat és molt més fàcil entendre les distàncies. I el que es veu ràpidament és que els quatre primers planetes, els rocosos, estan relativament a prop del Sol i entre ells. I els quatre planetes gasosos estan molt més separats del Sol i també entre ells. Si prenem la distància entre el Sol i Neptú com una escala d'un metre, els quatre primers planetes estarien en els primers 5 centímetres. Júpiter ja estaria a 16 centímetres, Saturn a 30 i Urà a 62. També podem calcular a quina distància mínima es troben els diferents planetes consecutius i obtenim els següents resultats. Mercuri i Venus s'acosten com a molt a 50 milions de quilòmetres entre ells. Venus i la Terra a 38 milions de quilòmetres. La Terra i Mart a 81 milions de quilòmetres. Mart i Júpiter a 550. Júpiter i Saturn a 651. Saturn i Urà a 1.441 milions de quilòmetres. Urà i Neptú a 1.600 milions de quilòmetres. Per tant, els dos planetes més propers a nosaltres, ja ho sabíem, oi? Són Mart i Venus, i els que estan més propers entre ells són la Terra i Venus. Però tornem a la pregunta inicial. Poden xocar els planetes? En principi, no. Estan molt separats entre si i ja porten uns 4.500 milions d'anys orbitant el Sol sense que es trobin. Ara bé, la resposta no està gens clara, ja que hi ha simulacions fetes amb ordinador a molt llarg plaç del sistema solar, on sembla que potser la Terra i Venus acabarien xocant d'aquí a milers de milions d'anys. Haurem d'esperar per saber-ho.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes i cas.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono mercanto, adormiar.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.